Imagina que et lleves d'una migdiada, una tarda de juliol del 2001, encens la televisió i de cop hi ha una dona de Bilbao, de cabells rossos, que parla amb una senyora que ha vingut al plató a dir-li al seu fill que deixi de fumar. «¿Por qué fumes?», li pregunta la presentadora. I el noi, amb la cara d'algú que ha calculat malament l'impacte de la seva resposta, li contesta «Va hacerme el chulo». La cosa va continuar. Va prometre canviar, però no per la seva mare. «Per Patricia». «Y porque te quiero», va afegir. El públic va esclatar. La Patricia va esclatar. I sense saber-ho, acabaves de veure, en miniatura, el que seria «El diario de Patricia» durant 10 anys. Una màquina de producció d'humanitat en estat pur, absolutament imprevisible i capaç de treure la millor versió d'un format televisiu que en mans d'altres hauria pogut ser una autèntica trampa.

La persona que hi havia darrere d'un somriure permanent i de rialles incontrolables, que es va convertir en marca de la casa, era Patricia Jesús Agaztañaga Artolazaga, nascuda a Bilbao el dia de Nadal del 1966. Una presentadora que, de fet, hauria preferit fer ràdio. Va començar als 17 anys a los 40 principales de Biscaya. Va fer també Ràdio Euskadi durant 4 anys i, quan va passar a la televisió, va ser de la manera més natural possible, perquè estava allà i perquè la cosa funcionava. Va entrar a ETV amb Semàfor Pop, un programa de música juvenil, i des d'allà va anar creixent fins a arribar a Esta es mi gente, un talk show de testimonials a ETV2, que va tenir tant d'èxit que diverses televisions autonòmiques van comprar els drets per fer-ne la seva pròpia versió. I aquí apareix Boomerang Televisió. La productora que havia treballat amb ella a ETV estava preparant un nou format per Antena 3. Un talk show de testimonials en horari de tarda, de dilluns a divendres, que en principi no tenia ni nom definit. Quan van parlar amb la Agaztañaga, el programa es va dir El Diario de Patricia. Ella va reconèixer en entrevistes posteriors que la idea l'havia emocionat des del primer moment, que tenia la sensació que anaven a fer alguna cosa diferent. El dia de l'estrena, el 9 de juliol del 2001, li tremolaven les cames. L'audiència d'aquella primera temporada va ser d'un 28,5% de share, una xifra que mai tornaria a repetir-se, però que fixava les expectatives en un nivell altíssim des del primer dia. El format era brutalment senzill. Cada tarda, persones anònimes anaven al plató a explicar el que els estava passant. Conflictes familiars, ruptures sentimentals, fills que no trucaven, mares que trobaven a faltar, exparelles que volien reconciliar-se... El programa triava un tema per capítol i desfilaven uns quants testimonis sobre aquell eix. Hi havia un públic a l'estudi que aplaudia.

0: para verle los pies a Fran. Hombre. Estás aquí porque él quiere hablar contigo.
1: Pues mira, nada, yo vengo aquí a decir delante de toda España que estoy locamente enamorado de ti, que te quiero con toda mi alma y que si quieres ser mi pareja.
2: Ay, pues por supuesto.
3: I aquí cal aturar-se a respondre la pregunta que tothom que no hagi estat vivint sota una pedra s'ha fet alguna vegada. Eren actors? La resposta oficial, la que Gaztañaga va repetir en desenes d'entrevistes i la que la mateixa productora va defensar sempre, és que no. Nunca trabajaría con actores, va dir la presentadora amb una contundència que no admetia dubtes. I creguem-la o no, perquè la televisió és el territori on la ficció i la realitat negocien les seves fronteres constantment, la veritat és que el programa tenia una qualitat d'espontaneïtat que hauria estat molt difícil d'actuar. Les rialles involuntàries de la Gaztañaga, que li van costar més d'una reprimenda interna de la productora perquè alentien el ritme del programa, eren un aval difícil de falsificar. Ningú contracta una actriu perquè perdi el control en directe. El programa va créixer fins a convertir-se en el referent absolut de la franja de tarda. Entre el 2001 i el 2007 va tenir una audiència mitjana de gairebé el 25% i més de 2 milions d'espectadors diaris, unes xifres que avui en dia qualsevol cadena generalista signaria sense pensar. El capítol més vist va emetre's el 26 de gener del 2005, titulat «Per què no em deixes ser feliç?», amb 3.670.000 espectadors, un 30,8% de share. Per posar-ho en context, eren dades de prime time aconseguides en horari de tarda, de dilluns a divendres, amb persones anònimes explicant les seves vides. No hi havia famosos, ni grans pressupostos, ni efectes especials. Hi havia la Patricia i un micro obert. Durant els anys de màxim esplendor, el programa va viure alguns capítols que la memòria col·lectiva ha preservat amb la nitidesa que fa por. Hi va haver persones que venien a dir-li a la seva parella que li eren infidels, en directe, davant de mitja Espanya. Hi va haver famílies separades que es retrobaven i hi va haver declaracions d'amor a persones que no tenien ni idea que eren allà. Hi va haver algú que va arribar a explicar, amb una convicció absoluta, que havia estat abduït per extraterrestres. La Patricia va escoltar amb la mateixa atenció que els altres. Que això és, exactament, la professionalitat.
0: Sois vecinas, lleváis 40 años de vecinas.
4: Sí.
0: ¿Pero por qué os lleváis mal? ¿Por una tontería?
4: Sí, no, que no llevamos mal, si es que yo
0: ¡por un pollo pelado!
4: Me disgusté un poco, no,
0: pero yo... Hay que ver, Carmen, que le hace un caldo a la Pepa con este pollo malo.
5: Claro, yo digo, con ese pollo, y con ese pollo está para tirarlo, no está para echarle el cocido ni nada.
0: Pero Ángeles, tú en vez de...
4: contenta contigo.
0: No, se has metido un poco caña en medio de las dos, ¿no?
5: Sí, me he metido caña, sí. Otra vez ya sé lo que tengo que hacer, callarme y cerrarme la boca con una cremallera.
6: Pero eso que tú la has visto tú el pollo pelado, pero eres de la cabeza arriba porque la pilla el gallo. Pero yo de ese cardo he comido y mira qué hermosa y qué sana que estoy. Y mira la que le he dado, a ver si no está también bien buena. ¿Tú por qué me dejaste a mí de hablar que te preguntaba, Pepa, cómo te encuentras? ¡Muy bien! ¡Eso no son malos!
4: Porque era violento de que tú y yo me saquearas con un pollo pelado.
6: Pero si el pollo estaba pelado porque le pilló el gallo. Ya está.
4: Pues cómetelo tú.
6: Pero yo me lo comí, mira lo que hermosa
4: pero
6: que estoy.
4: Tú mírame del pollo pelado,
6: no, que
4: yo...
6: No, hermosa que estoy, que sana que
4: no tenía ganas de comer ni
0: a ver, chicas, además, pa, el pollo
3: que... Però el capítol de la història del diari de Patricia que ningú hauria volgut que existís és el del novembre del 2007. El 14 d'aquell mes, una jove russa de 30 anys que vivia a Alacant, Svetlana Orlova, va arribar al plató convençuda que allà la sorprendria un familiar que venia de Rússia. En comptes d'un familiar, hi havia el seu exnòvio, Ricardo, que volia recuperar-la i li proposava casament en directe. Ella va dir que no, clarament i sense equívocs. Li va dir que l'havia deixat perquè era molt gelós, que la seguia, que la vigilava. Ell va reconèixer que era una mica gelós. El programa va continuar. 5 dies després, el 19 de novembre, Ricardo va matar Svetlana a la porta del seu edifici. Era la víctima número 70 dels crims masclistes d'aquell any. La tragèdia va posar el diari de Patricia al centre d'un debat que el format no havia provocat sol, però al qual havia contribuït potser sense voler-ho. El debat sobre fins on pot arribar la televisió quan posa en escena vides reals sense tenir mecanismes de protecció adequats. El que ningú sabia durant l'emissió d'aquell programa, però es va saber dies després, que Ricardo havia estat condemnat el mes anterior a 11 mesos de presó i 2 anys d'allunyament de Svetlana per maltractament. La productora va haver de defensar exhaustivament els seus protocols de selecció de participants. El programa va continuar en antena, però ja no seria mai del tot el mateix. Patricia Gaztañaga va deixar el programa el 9 de juliol del 2008 en un especial d'acomiadament en motiu

0: que va tancar 7 anys de tardes junts. La seva decisió va ser personal i meditada. Dave va dir: "Ya tenía bastante, pensé que la etapa del diario había que cerrarla. Estaba cansada, quería hacer otras cosas". Una afirmació que sonava a veritat justament perquè no sonava excusa. Sandra Daviau la va substituir i el programa va continuar fins a l'agost del 2011, però les xifres ja no eren les mateixes. Sense la Patricia, el diario era un altre programa.
1: Espérate, todavía no hemos dicho nada, pero él se muere de risa. ¿Esto qué? ¿Qué son los nervios o qué? José Miguel, ¿qué tal estás?
2: Bien.
1: Bien. Oye, vamos a ver, tú dices que siempre has sido un hombre feo.
2: Sí.
1: Pero qué cosas, que lejos de preocuparte, a ti te ha servido esto para muchas cosas.
2: Hombre, sí. Me da mucho trabajo porque he hecho 2 anuncios, he hecho una película. Hoy es mi 20 aniversario, que he salido en 20 programas.
1: ¿Y este es el número 20?
2: Ese es el número 20.
1: ¡Qué bonito número! ¡Qué bonito número!
0: Després de marxar, Gaztañaga va tenir la trajectòria típica de les presentadores que abandonen un format d'èxit. Uns quants projectes que no van acabar de funcionar, un parell de càrrecs que la van deixar freda i un retorn als orígens a ETV. El seu últim treball a televisió va ser Cuestión de Tiempo, a la U de Televisió Espanyola el 2016, un programa que va durar 9 capítols. Des de llavors viu a Bilbao, amb vistes al Guggenheim dedicada a l'empresa de publicitat que va fundar amb el seu marit, i als animals, i a la vida allunyada de les càmeres. Va declarar en una entrevista que mai havia enyorat sortir per televisió, i és difícil no creure-la, justament perquè tampoc no semblava que en tingués cap necessitat quan sí que hi sortia. El llegat del diario de Patricia és d'aquells que es mesuren en influència directa. El format va ser el precursor clar de la teleescombraria posterior, sí, però també el referent que un talk show pot ser quan una persona que el condueix realment escolta. Jorge Javier Vázquez, quan va estrenar El diario de Jorge a Telecinco, va demanar públicament la benedicció de la Gaztañaga. Ella li va donar. La mateixa productora, Boomerang Televisió, s'encarregava del nou format. El cercle es tancava i el missatge era clar. Hi ha formats que no caduquen. El que canvia és qui els omple. Cal dir que la Comissió de Seguiment del Codi d'Autoregulació de Continguts Televisius va incloure El diario de Patricia entre els 5 programes amb més denúncies per vulnerar el Codi de Protecció a la Infància. I alhora era un programa que feia plorar milers de persones cada tarda i que les feia sentir menys soles. Dues coses que no s'exclouen necessàriament, però que demanen reflexió. La televisió, com funciona, és exactament aquest territori de contradicció permanent. I El diario de Patricia va viure en aquella contradicció durant 10 anys amb una bilbaïna al mig que reia quan no podia evitar-ho.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: És evident que la intel·ligència artificial suposa una revolució a molts nivells, és una revolució industrial, professional, molt profunda, però que això estaríem tots d'acord. El que seria més difícil, i per això és important que ens ho facin els experts, és quantificar determinats aspectes que tenen que veure amb com pot canviar el nostre, anava a dir futur, el nostre present pràcticament més immediat amb la irrupció d'aquestes tecnologies. Per això ens volíem fer ressò d'un estudi que diu que la IA podria automatitzar fins al 26% de les funcions en art, disseny, entreteniment o mitjans. Hi ha molts factors a comentar i per això ho volem comentar amb Ana Isabel Jiménez Arco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup interdisciplinari sobre les TIC que, diguem-ne, ha tret, ha confeccionat aquest estudi. Moltes gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal?
0: A veure, clar, sempre és difícil quantificar, però quan ho feu des de la universitat, des dels grups d'investigació, això ens ajuda, oi, a visualitzar que verdaderament en sectors que en principi sembla que tenen més a veure doncs, amb l'art, no? Sembla que hauria de ser més difícil, no? Doncs aquí es parla de quantitats que m'agradaria que ens poguessis explicar aquest 26%, el que realment pot suposar de quantes coses que ara fan, anem a dir, humans, passarà a fer-ho la IA.
1: A veure, tal com dius, és realment complicat establir un marge tan precís com un 26%, mm-hmm. un 30%.
0: Sí.
1: Va ser complicat perquè és que la IA és que realment ens està afectant, ens està portant benefici i ens està afectant a tot arreu. Mm. Vull dir, coses que són tan bàsiques com la cerca d'informació, com coses que el nostre dia a dia implica, no sé, crear coses de creativitat, per exemple.
0: Sí.
1: O, no sé, coses molt, molt properes, realment és que ens ajuda molt.
0: Mm, mm.
1: Aleshores, evidentment, no sé si és un 25, un 30 o un 40%, però sí que és cert que la tenim a prop i és de molta utilitat.
0: Mm-hmm. Clar, aquí el problema està en que el que per algú és un avantatge, o que en moltes coses són avantatges, d'altra banda, clar, hi ha el problema de la substitució de llocs laborals, no? Doncs clar, sempre en les grans revolucions industrials doncs, ha substituït, diguem-ne, els nivells menys qualificats. En aquest cas, són nivells qualificats i això és el que sobta molt i clar, genera aquest dubte de si la IA realment doncs, pot ser tan creativa, no?, com els professionals.
1: A veure, no és tan creativa com els professionals i no substitueix, diguem-ne, quan estem parlant de llocs de treball que són una mica més formals o uh-huh. més preparats.
0: Uh-huh.
1: El que he de tenir en compte és que la IA, al cap i al fi, és que ens ajuda. És a dir, és com una mena d'eina.
0: Val.
1: Però sempre aquesta part creativa, aquesta part més d'ajuntar idees, de donar una volta més, que és la nostra part. Llavors, podríem dir que la IA el que fa és la primera volta, la primera part, la primera revisió de...
0: Mm-hmm.
1: Ens ajuda en el cas de que hem de buscar informació,
0: Val.
1: En el cas de que hem d'ajuntar idees. Fins i tot és la part de que hem de crear una frase una mica més maca, però la part realment creativa, la part realment de coneixement, encara és nostra.
0: Mm-hmm.
1: No sabré dir-te d'aquí a un temps, però
0: Correcte.
1: De moment no estem en aquest moment.
0: És a dir, clar, Ana Isabel, aquí del que ens estàs dient és que hi haurà com un període de temps, que no és el que no podem saber el que és, en què l'escenari més, diguem-ne, més quotidià o més comú serà... en què convisquin, no? La IA amb la professional, no?
1: Exacte, és a dir, la IA ara és com una eina, és una eina més,
0: uh-huh.
1: però el que està clar és que aquesta ens ajuda a guanyar temps, ens ajuda a cercar informació, llavors coses que són molt, molt senzilles, que ens porten molta, no feina, però realment temps,
0: uh-huh.
1: ens la fa. Aleshores, la per més, diguem-ne, aquesta feina més de valor
0: sí.
1: és part nostra.
0: Clar. I aquí és on, Ana Isabel, ens podria estar donant més temps, no?, per ser més creatius, és a dir, tindria aquesta doble funció, no?
1: No, no és que sigui més creatiu, perquè a vegades no és tan creativa. O sigui, el cap de fer la IA necessita que nosaltres li donem un parell de pistes,
0: sí,
1: perquè comença a treballar. Si no li donem pistes i bastants, aleshores el que fa és una mica remejar de coses,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Exacte, però no és creativa.
0: Clar, clar.
1: I que ens ajuda potser a fer una miqueta, no sé, més polite, més...
0: Sí, sí, sí.
1: Però realment la part més creativa i la part més de valor encara és nostra. O sigui, de moment no se substitueix. No sé com evolucionarà d'aquí a un parell d'anys o no sé. Però clar, de moment no.
0: Aquí seria com... Hi ha com un punt de vegades comentem que no deixa de ser com tenir un ajudant, no? Un ajudant que digues, pues mira, doncs escolta, m'agafo una persona perquè m'ajudi, perquè no, perquè ara he de fer moltes coses en aquest projecte i aquesta persona així m'ajuda i jo he d'estar una mica a sobre perquè li he d'ensenyar, com si diguéssim, però a canvi em treu molta feina. Clar, seria una mica aquesta figura de l'aprenent. Clar, aquí la dificultat, Anna Isabel, és que clar, penses, bueno, però és que potser hi havia algú que arribaria a ser molt professional o molt... que havia de començar per aquesta feina, no? Diguem-ne, d'aprenent. Aquí tenim uns avantatges i uns inconvenients, no? També a l'hora de qui hagi d'entrar, no? En el mercat laboral, per exemple.
1: Evidentment, a veure, tot depèn de qui entra al mercat laboral de ja un temps i depèn de fins a quin punt nosaltres confiem en aquesta IA. Evidentment, sí que es treu temps i es treu feina de coses molt simples però que ens porta molt de temps i sí que també hem d'estar a sobre per entrenar-la. O sigui, aquesta feina d'entrenar o d'estar a sobre i ensenyar-la.
0: I revisar, però, no? Sobretot perquè...
1: Exacte. Però, evidentment, la feina que la IA fa no la podem donar tal qual per bona. L'hem de revisar, l'hem de donar una volta i l'hem de fer nostra. O sigui, jo, a data d'avui, la IA el que fa és que ens ajuda a treure temps, ens treu molt de temps i molta feina molt, molt bàsica, que sí que realment és potser la feina que porta més temps.
0: Sí, sí, sí. I la més feixuga, la més pesada, la que menys et ve de gust, diguem, no?
1: No, ja no és la que menys de gust, la que menys aporta. Perquè
0: clar, realment
1: la part de valor no és aquesta cerca d'informació, sinó és, un cop tenia aquesta informació, com la barregem, com la donem la volta i la fem nostra. Sí. I ara posem aquest punt que és nostra. I això la IA fins ara no ho fa. No sé, d'aquí a un temps, perquè clar, tot evoluciona molt i d'aquí a un parell d'anys no sé com anirà.
0: Sí.
1: Evidentment, a data d'avui ens ajuda, perquè ens feu molt de temps i aquesta feina més que ajuda més de, bueno, de més qualitat i la part de qualitat la posem nosaltres, que realment la part que feia és valor i la perquè té aquest tret diferencial.
0: Clar, aquí quan per exemple veiem, no? Jo què sé, plataformes com, bueno, que fan Sora, la que fa les cançons, que dius, tu li poses la lletra, o ni la lletra, li dius un tema i de cop i volta et fa una cançó que sembla realment feta per un grup, clar, engresca molt, però també pot haver un punt, sé que és una pregunta molt retòrica, no? Però pot haver un punt de dir, va, ja no fa falta que estudi, que m'aprengui com tocar aquest instrument, no? O com fer segons què, perquè això ja m'ho fan per mi, no? Això posa aquest exemple que podem entendre tots en la música, però en determinades coses sí pot passar que potser confiem massa i llavors perdem aquesta habilitat que seria necessària per just això que ens expliques de poder-ho revisar, de que sigui correcte, no?
1: Ja, però si aquesta revisió implica tenir aquest coneixement. O sigui, el tema és, hem de buscar, hem de pensar que la IA el que fa és aquest cop de mà, aquest estadi de temps que nosaltres tenim per fer-la servir, però que és només una eina. O sigui, és aquest element auxiliar que s'està donant un cop de mà, però que la part realment de valor la posem nosaltres.
0: Sí.
1: La part creativa o la part de que jo conec com funciona aquest instrument o com fer aquesta canció, però jo la reviso.
0: Exactament.
1: Aquest en aquest nivell superior.
0: Sí. I que al contrari, et fa ser més excels perquè et fa guanyar temps i, per tant, doncs, tens potser més temps doncs, per altres variants, altres possibilitats, o comprovar, escolta, com quedaria això? Ah, doncs mira, ho miro, no? I a partir d'aquí doncs ja decideixo si segueixo per aquell camí o en trio un altre. Per tant, estàs guanyant com a professional molt de temps. Jo et volia preguntar, clar, a nivell acadèmic, no? com a professora universitària, clar, aquí hi ha un tema, sempre allò de dir, ostres, com reviso jo el que els meus alumnes estan fent, si l'han fet servir per bé o per estalviar-se, esforçar-se a l'hora de presentar treballs, a l'hora de presentar exàmens. Tenim un repte també aquí, no?
1: Totalment. A veure, és evident que els estudiants, i des de ben principi, no vull dir a nivell universitari, sinó a nivell, no dic de primària, però sí que de secundària, sí, la fan servir. Mm. I llavors, aquí tenen dues coses. D'una banda, és que tal qual evoluciona la IA per fer-la servir com a estudiant per guanyar temps i crear treball, també tenim l'altra banda de, com a professors, tenim eines per analitzar si la feina entregada o llevada pels estudiants és o no feta per una persona o està feta per la IA. Això d'una banda. D'una altra és que cada vegada més estem canviant la manera en què l'estudiant ha de presentar o fins i tot d'avaluar-se. Sí, igual ja no és tant lliurar un treball on estàs explicant, sinó mira, en presencial m'has d'explicar com ho fas.
0: Clar. Clar,
1: i en presencial vol dir o t'estic gravant o tinc cara a cara.
0: Sí,
1: aquesta
0: sí,
1: és la manera. Sí. Aleshores, també, o sigui, tot és buscar la manera de... la IA és una eina per part dels estudiants i per part també nostra, però evidentment, si estic creant professionals, el que estic intentant és que aprenguin.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo puc avaluar, però, però al final també és una mica el tema de que l'estudiant fa aquest ús de l'eina, però també és una mica com donar-se un tret al peu.
0: Sí.
1: O sigui, tu sortiràs en una carrera universitària, però si no ets capaç de és que demà
0: ens quedaràs, antiquat totalment. Sí, sí, estic totalment d'acord. I aquí és on, mira, encara crec, Anna Isabel, que es reafirma més el tipus d'estudis que, per exemple, la UOC sempre des del primer dia, no?, que va apostar per l'avaluació contínua i per la possibilitat de no anar tant, per exemple, a un examen final, com simplement, quasi diria, un examen de comprovada que ho has fet tu, no?, els treballs que anaves fent. Per tant, té molt d'aquesta línia, no?
1: A veure, nosaltres mateixos a la UOC el que fem servir és aquest tipus d'eines. És a dir, a mi em puc arribar a una activitat d'avaluació contínua per part d'un estudiant, però jo aquesta activitat ja l'estic passant per un altre software que també porta intel·ligència artificial que m'està dient, escolta, té un percentatge baix, mitjà o elevat d'ús de intel·ligència artificial. Aleshores, bueno, escolta, aquest treball no serveix o és un suspens o directament busquen la manera de que me lo expliques en persona.
0: Total.
1: I que tenen un cara a cara o busquen la manera de que em fas una videoconferència i estem parlant.
0: Perfecte.
1: Voilà. O sigui, que ja, per part de l'estudiant, però també aquestes feines també evolucionen per part del professorat. I anem a la part.
0: I això el que ens mostra Inés Abel és que al final, tant per l'art, tant per la creativitat, com, per exemple, a l'hora d'aprendre i de formar-se, el que no podem és mirar cap a un altre cantó, no? Sinó que ho hem d'adaptar i treure-li tot el rendiment possible, oi que sí?
1: Correcte. Hem de buscar el millor de la intel·ligència artificial, però sense que, diguem-ne, ens enganyem a nosaltres mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És allò de que hem d'aprendre i potser tenir aquestes eines i buscar de quina manera hem de treballar per incorporar-les al nostre dia a dia.
0: Totalment.
1: I es millori la nostra activitat.
0: Totalment. Això em recorda, jo sempre poso l'exemple de quan es deien, escolta, no feu servir, jo xuletes, jo quan t'apuntaves els apunts i tal, dic, no, no les feu servir, però sí feu-les, creu-les, perquè estàs fent un resum molt important, no? Quan estàs sintetitzant molt bé, no? Doncs fer servir bé la intel·ligència artificial et pot servir per ajudar a fer aquest resum que et costaria o et faria mandra de fer, però si a partir d'aquí l'entens, el millores i a partir d'aquí ho fas servir per llegir més i tal, aquí estem guanyant tots, o sigui que...
1: Sí, no, totalment d'acord, o sigui, ja ara tenim eines d'aquest estil que et fan. Le puyes els apunts i et fan el resum,
0: sí,
1: et
0: sí,
1: fan
0: sí,
1: el mapa mental, però més o menys et fan exàmens tipus test o desenvolupament,
0: exacte,
1: i t'evaluen. Aleshores,
0: sí,
1: t'estan entrenant a tu mateix,
0: sí,
1: i entrenant al teu cervell, exacte, perquè siguis capaç d'afrontar-te un examen de diferents perfils. Aleshores, t'ajuden a estalviar temps, perfecte, sí, però està jugant a favor teu,
0: exactament,
1: no en contra teu.
0: Exactament. I si no, seria fer trampes al solitari, que es diu, eh?
1: Correcte.
0: O sigui, que seria,
1: sí, és el que deia, donar-te el tret al peu. És que,
0: sí, sí,
1: bueno,
0: sí,
1: ara aprovo la carrera o l'assignatura amb una nota molt elevada, però demà quan tingui davant un repte en una feina, no saber per on he començat.
0: Sí. No, no, és totalment així. Per això volem que els professionals ens pugueu anar il·luminant el camí perquè tots com a societat aprenguem i sapiguem cap a on hem d'estar encarats. Avui hem parlat amb Ana Isabel Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Són les 3, les 2 en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Muy buenas noches. Taiwán es la condición del presidente de China, Xi Jinping, para tratar de avanzar en acuerdos económicos entre Estados Unidos y su país.
4: La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín ha escenificado una recepción cuidada y ha mostrado su disposición a abrir su mercado a empresas estadounidenses. Sin embargo, China mantiene como prioridad la cuestión de Taiwán y ha advertido a Washington de que cualquier paso en este asunto podría desencadenar un conflicto. Jinping ha avisado a Trump de los riesgos de apoyar a Taiwán frente a las aspiraciones de Pekín. Por su parte, Trump ha logrado el respaldo chino para la reapertura del estrecho de Hormuz, aunque queda en el aire la reacción de Irán.
2: Es el resumen de lo que ha dado de sí este encuentro entre Trump y Jinping. Taiwán, por cierto, ha respondido. Su gobierno dice que Pekín es el principal factor de inestabilidad en la región. Las autoridades de la isla defienden su cooperación con Washington en materia de seguridad y han recalcado que China no tiene legitimidad para representarla a nivel internacional.
5: Debemos insistir en que la declaración de Xi Jinping de hoy, según la cual la independencia de Taiwán representa un gran peligro para la paz en el estrecho de Taiwán, es engañosa. El objetivo final de todos en Taiwán es mantener el statu quo de China. El mayor peligro para la paz en el estrecho de Taiwán reside en el deseo del Partido Comunista Chino de alterar este statu quo y socavar la continuidad de la República China.
2: Trump afronta la última jornada de esta visita oficial a China con una nueva reunión prevista con su homólogo Xi Jinping. El encuentro va a servir para continuar las conversaciones iniciadas sobre las relaciones bilaterales y cooperación económica.
4: Después de la cita, Trump abandonará Pekín rumbo a Estados Unidos, poniendo fin a una visita marcada por el intento de reforzar los vínculos entre ambas potencias en un contexto internacional complejo.
2: Continuamos en Reino Unido, donde siguen las réplicas del terremoto político en el Partido Laborista. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha expresado su pesar por la dimisión de su ya exministro de Sanidad, Wes Streeting, en medio de la crisis que sacude al partido. A pesar de su salida del gobierno, Starmer ha asegurado que Streeting seguirá teniendo un papel relevante dentro de la formación.
4: La nueva réplica ha llegado este jueves a cuenta de Streeting, quien ha dimitido después de asegurar que ha perdido la confianza en el primer ministro en un movimiento que apunta a una pugna interna por el liderazgo del partido.
2: Y mientras tanto, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha dado ya un paso al frente para concurrir al Parlamento y optar a ese liderazgo ante la renuncia de un diputado a su escaño para facilitar su candidatura. Para ello, eso sí, ha pedido permiso al partido. Bueno, y el crucero británico afectado por ese brote de norovirus que ha provocado casos de gastroenteritis entre sus pasajeros tiene previsto, ojo, atracar en el puerto de Bilbao el próximo 18 de mayo.
4: El barco se encuentra actualmente cerca de Burdeos. Las autoridades portuarias han confirmado la escala. Mientras, se mantiene la atención sobre la evolución del brote a bordo y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los viajeros y la tripulación.
2: Y a cuenta del antivirus, sepan, la Unión Europea refuerza el intercambio de información entre los Estados miembros para supervisar el brote del crucero Ondius a través de un canal único. El objetivo es coordinar protocolos y así evitar nuevas crisis. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
6: La actual presidencia rotatoria de la Unión Chipre ha activado el mecanismo de respuesta para crisis políticas de la Unión Europea y así poder supervisar activamente el brote de antivirus. Sobre todo, lo que hace es centralizar el intercambio de información entre Estados miembros a través de un canal único que sirve como plataforma para reunir todos los datos disponibles y así poder organizar acciones en caso de nuevos contagios, aunque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades sigue considerando que el riesgo de contagio es muy bajo.
2: Y en España, el juicio por la fortuna oculta de los Puyol queda visto para sentencia después de casi 6 meses de vista. Recordemos que Puyol, de 95 años, quedó fuera de este proceso por motivos de salud, pero sí han sido juzgados sus 7 hijos junto a varios empresarios.
4: La Fiscalía pide hasta 29 años de prisión para el primogénito, Jordi Puyol Ferrusola, al considerar que lideró una trama para ocultar comisiones mediante empresas ficticias. Las empresas niegan cualquier delito y sostienen que su dinero procede de una herencia familiar.
2: Así, llegamos al final de este tiempo informativo. Las noticias vuelven a partir de una hora. Mientras tanto, les dejamos con la compañía de No Son Horas. Llega Gemma Ruiz junto a Carlos Padilla e Isa Blanco.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
8: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I què voleu que us digui? Jo és que m'emociona quan arriba la secció d'història, perquè sé que ens ho passarem bé, que aprendrem moltes coses i que viatjarem independentment del preu de la benzina, del gas o dels gasoductos que vuelen por los aires. Òscar González, sí. Molt bona nit.
1: Molt bona nit. Jo espero que tu agafis la benzina d'un altre gasoducte una mica més cap al sud, eh?
0: Sí, de fet, tinc punxada un gasoducte d'un multivers. He trobat un univers paral·lel on estava d'oferta.
1: Ah, a més, això està molt bé perquè segurament deus tenir targeta de punts i et fes compte.
0: De fet, allà ja m'han donat diversos telèfons mòbils que no em serveixen aquest univers, però bueno, mai se sap pel que pot servir. Avui l'Òscar m'ha dit que ens tocaria una d'aquells llibres, d'aquelles, anem a dir-ne, i ara ens matitzaràs, novel·les històriques que ens farà gaudir de valent, eh?
1: Sí, perquè no és pròpiament una novel·la històrica, de la qual parlarem ara. És una novel·la que, òbviament, està ambientada en un període històric molt concret, que és més o menys... el gruix de la novel·la són la primera meitat del segle XX, però també hi ha episodis que ens traen a Hongria, a dels anys 70.
0: Mira, doncs poso el comptador a calcular, a viatjar. Ara ho tenim això a punt. Ara estem situats, ja tenim el marcador a punt.
1: Ja estem situats. Ja estem L'àmbit que ens situarem és Europa. Mm. Europa, però també farem excursions cap a Estats Units, per exemple, cap al desert de Nou Mèxic.
0: Imagina't.
1: Si jo dic, per exemple, un nom com Los Alamos...
0: Home...
1: Els oients, espectadors, lectors,
0: sí, sí.
1: Doncs més o menys ja podran tenir una idea de què estem parlant. Si també els dic que viatjarem cap a una, encara que sigui breument, cap a una ciutat japonesa a principis d'agost de 1945, doncs cada cop s'estan ubicant més. Mm-hmm. Però si dic que això, malgrat tot, no és el gruix de la novel·la, mm-hmm. encara que és una part força important, sinó que ens situarem a la vella Europa entre les dècades, grosso modo, dels anys 20, 30 i principis dels 40, en un món que, com deia Stefan Zweig, ja era un món d'ahir que estava desapareixent, doncs els oients podran dir, home, aquí hi ha xitxa, eh? aquí hi ha marro, aquí hi ha molta cosa, molta teca, i tot això una novel·la, sí, tot això una novel·la. I ja passem de saludar directament al seu autor, que és Josep Ortiz. Molt bona nit.
2: Hola, bona nit, Òscar.
1: No sé jo, Josep, si també tens tu una targeta de punts perquè els viatges que fas la teva novel·la... Déu-n'hi-do, eh?
2: No, m'ha hagut de pagar jo, desgraciadament, bueno, però bueno, molt content de poder-ho haver fet.
0: Però ha estat una inversió, Josep, home, això ha estat una inversió. No és una despesa, ja, és una inversió. Ara, desgrava-t'ho a la declaració d'Hisenda, després, que tot suma.
1: La novel·la de la qual parlarem amb el seu autor, he de dir d'entrada que és una òpera prima. Això també, de vegades, situa els lectors en una certa, diguéssim, prudència, perquè mai se sap que es poden trobar. La novel·la es titula L'Artefacte, que a més és un títol que també té un cert component críptic, perquè molta gent, si diguéssim, amb les pistes que hem anat donant, si els diem L'Artefacte, doncs més o menys saben a què s'estem referint. Que també, en Josep, és una paraula que es feia servir a principis dels anys 40 per no dir, o millor dit, per dir amb la boca molt, molt petita, que estem parlant de la bomba atòmica.
2: Sí, sí, sí. Sobretot el laboratori de Los Alamos, on s'estava construint, era un projecte molt secret i es feien servir moltes paraules que no eren per parlar d'altres coses, no? Per mm-hmm. exemple, mai parlaven de la bomba, sempre parlaven de l'artefacte, no? Mm-hmm. És un exemple.
1: Sí, de fet, és una paraula que una de les protagonistes de la novel·la li diu a un altre protagonista: a mi no em diguis l'artefacte, digues les coses com són, perquè dir l'artefacte és com treure's una miqueta de culpa, perquè, clar, el protagonista de la novel·la, aquest hongarès que es diu András Eber, o com es pronuncia en hongarès, que també és una llengua força complicada.
0: Sí, ja setmanes que no el toquem aquí, el programa l'hongarès l'estem perdent.
1: Doncs l'András Eber és un personatge, un científic que està, un personatge fictici, però que està involucrat en la creació de la bomba atòmica, de la primera bomba que sortirà del laboratori de Los Alamos allà a Nou Mèxic, que serà explotada primer allà al desert de Nou Mèxic, la primera, diguéssim, posada en pràctica, que és l'experiment Trinity, que és l'explosió, per veure realment, clar, per veure si la bomba funciona o no funciona, perquè estem parlant, Josep, d'un projecte que gairebé va mobilitzar tot els Estats Units, per no dir gairebé tot el món occidental, i que va convertir, de fet, els Estats Units en la fàbrica de la bomba atòmica.
2: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Va ser un projecte multimilionari on els Estats Units s'hi va deixar molts i molts diners. Van convertir el país en una gran fàbrica per poder construir el material que necessitaven per les bombes i van participar moltíssima gent, moltíssims científics i alguns dels científics més importants d'aquella època.
1: Sí, va, al final de la novel·la hi ha com una mena de breu dramatis personal en el qual apareixen alguns dels realment científics que estaven més a tocar amb tot el procés de creació, un llarg procés de creació de la bomba atòmica, des d'Enrico Fermi, bueno, no s'ho he mencionat, però podríem dir també que, per exemple, el mateix Albert Einstein, d'una manera o altra, també va estar, encara que sigui iniciat, entre cometes, lucrat en el procés de la creació de la bomba atòmica. Enrico Fermi, tenim potser un dels pares intel·lectuals de la bomba, que seria Leo Szilard. Tenim també tenim, per exemple, a John von Neumann, que també seria un personatge per tota una secció d'història, en aquest sentit. Científic hongarès que realment hi ha llibres específics sobre von Neumann. Tenim també d'una manera molt interessant per col·laborar i encara que directament no es va voler implicar directament en la creació allà als Estats Units. Tenim en Otto Frisch, que era el nebot d'Elisa Mayner. Tenim a científics també secundaris com John Manley. Tenim, òbviament, també hi ha científics que no apareixen ben vinculats, però els quals podríem dir que són els pares intel·lectuals de la creació de la bomba atòmica, com per exemple Niels Bohr. És a dir, hi ha tota una sèrie de científics que es van reunir després d'un llarg procés.

0: i després d'etapes prèvies a diversos llocs dels Estats Units i de Regne Unit, per exemple, allà a Los Alamos hi van crear, diguéssim, el laboratori que finalment estaria dirigit per un militar força, força peculiar, que era Leslie Groves, i tenia com a director científic a Robert Oppenheimer. És un projecte megalomaníac, podríem dir, Josep, que realment un dels elements que surt a la teva novel·la, veiem com aquest personatge fictici ens porta cap a dins de la creació de la bomba atòmica, és que realment els científics no sabien què es trobarien quan estigués feta.
1: Bueno, jo crec que ells, molts s'hi van ficar de cap perquè molts venien d'Europa, eren jueus que havien tingut que fugir de l'Alemanya nazi i tenien molta, molta por a que Hitler aconseguís la bomba abans que ells. Aleshores, ells, clar, la seva gran obsessió era hem de guanyar la carrera, hem de tindre la bomba abans que la tingui Hitler.
2: Això possiblement els alleugeria, no? El pes, anem a dir, d'estar fabricant una bomba, possiblement?
1: Sí.
2: Perquè tots recordem, clar, també jugar amb aquesta importància, no? Com imaginàvem sèries com The Man in the High Castle, Òscar, que precisament plantejava això, no? I és que el cinema ha tocat molt el que passaria si els alemans, per exemple, doncs haguessin sigut els primers a tenir la bomba atòmica, o que gallo cantaria, no?
0: Si recordeu, per exemple, allà als anys 60, Los Héroes de Telemark, que és aquesta, diguéssim, expedició britànica per aturar la producció d'aigua pesada, que és un element essencial per crear bombes atòmiques allà a Noruega, o, per exemple, més recentment, ja no sé si la vas veure, Josep, aquí no es va estrenar, la qual cosa la van tenir que veure allà d'una miqueta de macatotis, que Manhattan, una sèrie de dues temporades, que a més estava ubicada justament al laboratori de Los Alamos i sortia, per exemple, alguns personatges històrics i que tenia molt a veure també de fer la temporada, la segona temporada, perquè només van ser dues, acabava justament en l'explosió de l'experiment Trinity, és a dir, que és quan els científics realment tenen la teoria, però ara ja tenen la pràctica i poden, diguéssim, saber realment quins són els efectes immediats que provoca la bomba. Però clar, és un tema, Josep, que tu també planteges cap al final de la novel·la, parlarem de moltes altres coses abans d'aquest fet al llarg de la novel·la, que és el sentiment de culpabilitat, podríem dir, que tenen els protagonistes, especialment el protagonista de la novel·la, perquè realment potser no sabien quins eren els efectes reals que podia tenir la bomba.
1: Sí. Jo crec que una mica també l'exèrcit americà, durant un temps, després d'utilitzar la bomba, va voler amagar una mica les conseqüències, sobretot de la radiació, la radiació posterior que va matar tanta gent a Hiroshima i a Nagasaki. Van voler amagar-ho a l'opinió pública americana, fins que va sortir aquest famós llibre del Hershey, no?, que es titulava Hiroshima, sí. I que aleshores això va obrir una mica els ulls a l'opinió pública americana. Però jo crec que els científics en general sí que eren conscients, potser no tant de la radiació, però eren conscients
2: de la devastació, no? Potser no de la radiació, però sí la devastació que provocava.
1: Sí, de la devastació. Per l'altra part, sí que és veritat que els primers càlculs que havien fet els científics no havien previst tanta devastació. Va passar una sèrie de coses que van fer que la mortaldat a Hiroshima i a Nagasaki fos més gran del que ells havien previst. Com, per exemple, que com que era un únic avió sobrevolant Hiroshima, no van sonar les alarmes aèries. Però qual cosa la gent no va anar als refugis, es va quedar a la intempèrie, no? I una altra cosa que va passar és que moltes de les cases eren de fusta i va provocar grans incendis on va morir també molta gent. O sigui, van haver tota una sèrie de condicionants que no van preveure. D'acord. I que va fer que morís molta més gent.
2: Sí, és a dir, imagino que sobre el càlcul inicial, no? Clar, no hauria sigut el mateix tirar doncs, sobre una ciutat, doncs els edificis més robustos, per exemple, no? Almenys sobre la primera llista, no? Després, clar, el tema de la radiació ja donava una mica d'igual on fos, clar.
1: Sí. Totalment d'acord.
0: I en Josep, en un moment determinat, en un dels capítols, li fa dir a un dels personatges que més o menys valori quina és l'equivalent d'aquesta bomba que, diguéssim, de TNT, d'explosiu TNT, i s'arriba al càlcul de que només la bomba que es va tirar a Hiroshima són 10.000 tones de TNT. I encara així, que pensem ara, la bomba en comparació amb les bombes que es van crear amb posterioritat, la bomba d'hidrogen, per exemple, va ser un bluff fins a cert punt, és a dir, que va ser poca cosa en comparació amb el poder destructiu que tenen les bombes atòmiques actuals.
1: Sí, de fet, la bomba d'hidrogen més potent que s'ha provat mai, que la van provar els soviètics, diria que 2.500 vegades més potent que la que es va llançar a Hiroshima. Imagina't. 2.500.
2: Quina barbaritat.
0: Sí, sí. I pensem que a Hiroshima, doncs clar, van ser... entre Hiroshima i Nagasaki no hi ha una xifra exacta de morts, però al voltant de les 150.000 persones, directament, caldria comptar també els morts amb posterioritat, és a dir, que estem parlant de dues bombes que van generar una mortandat tan gran, que també es fa pensar una miqueta, i això també, Josep, ho desenvolupes indirectament a través dels diàlegs dels personatges, de que, clar, diguéssim, l'excusa per continuar creant la bomba, si es suposava que inicialment era per detenir a Hitler, però com que Hitler se suïcida a finals d'abril del 45, quan encara no hi ha una bomba feta, però, clar, diguéssim que els científics i, òbviament, els governs aliats necessiten continuar, en aquest cas el govern aliat dels Estats Units, sobretot, necessiten, diguéssim, l'excusa per continuar creant un explosiu tan gran que ha provocat tantes despeses i que se suposa que haurà de ser una arma gairebé definitiva. Llavors comenten, Josep, i això és un tòpic, diguéssim, dins dels estudis sobre la bomba atòmica, que es considerava que el llançament de la bomba atòmica el que faria és estalviar vides.
2: Clar.
0: Però estalviar vides d'aquí, òbviament, aquí. Aquí entrem en un debat de, clar, estalviar vides. Se suposava que dels soldats nord-americans que estaven allà lluitar al Pacífic, fent allà aquella estratègia d'illa rere illa, Okinawa, per exemple, no es va provocar una mortandat tan gran que es considerava que arribar fins a... Okinawa estava a uns 500 quilòmetres de Japó insular. Es considerava que conquerir realment Japó, destacar el Japó i conquerir gairebé ciutat per ciutat podia costar fins a, gairebé es deia, 1 milió de morts. És a dir, que es considerava que el llançament de la bomba, com a mínim, només provocaria molts menys centenars de milers de morts, però clar, d'aquí. No, òbviament no dels nord-americans i els aliats, sinó dels propis japonesos.
1: Sí, sobretot aquest tema de si realment va ser correcte utilitzar la bomba per acabar la guerra o no, se n'ha parlat molt i jo us recomanaria, si voleu llegir, hi ha un llibre molt bo, que es diu Del l'Uranio, d'Amir Ak. I aquí hi ha un capítol que parla d'aquest tema, que és un dels capítols que es titula Proves aportades per una operació d'espionatge. I això es basa en una sèrie de documents que s'han pogut desclassificar, que eren secrets, fa no gaires anys. Documents americans on s'explica que havien interceptat les comunicacions entre Tòquio i la seva ambaixada a Moscou i veien que Tòquio volia rendir-se, que estaven buscant la manera de rendir-se.
2: Imagina't.
1: El que passa és que no podia acceptar una rendició incondicional perquè volien protegir l'emperador. Per ells l'emperador era una figura innegociable. Aleshores, el que van fer, en comptes de dirigir-se directament als aliats, van intentar-ho a través de Stalin, a través de Moscou. I van sondejar Moscou per intentar rendir-se. Però van tindre la mala sort de que Stalin no volia que el Japó rendís. Perquè Stalin el que volia era entrar a la guerra, conquerir Manchúria, no? I mirar a veure què podia aconseguir. No?
2: A ver qué saco de todo esto, ¿eh?
1: Correcte, sí, sí. I per altra part, els americans, jo crec, ara el que diré ho poso molt entre cometes, però també tenien un interès en utilitzar la bomba.
2: Yeah.
1: I és que començaven a tema que els russos es volien quedar tota l'Europa de l'Est. I volien donar un avís als russos.
2: Un cop sobre la taula, no? Un cop de puny sobre la taula.
1: Correcte, un cop sobre la taula dient nosaltres ara som els amos del món, nosaltres tenim aquesta arma que ningú més té, i per tant això era un... mostrar aquesta arma al món era una manera de millorar el seu lloc en la negociació amb els russos, no? I és per això que de vegades es diu que les víctimes d'Hiroshima i de Nagasaki no van ser les últimes de la Segona Guerra Mundial, sí, sinó que van ser les primeres de la Guerra Freda.
2: Que bo, que bo.
0: Sí, sí, sí. De fet, la bomba, l'antebomba, sí, Trinity, va ser explotada, em sembla que un dia abans d'una de les sessions de la conferència de Potsdam, i que Truman, que ja era el president successor de Roosevelt, es va acostar a Stalin i li va dir que sàpiga que nosaltres tenim una bomba atòmica. Només l'informo, que ho sàpiga. Mm. Però en el fons el que més o menys li va dir és que jo tinc això, a veure què fas. I la resposta de Stalin va ser: ah, molt bé, me n'alegro, doncs res, utilitzeu-la, feu-la servir i jo encara la vida.
2: Imagina't.
0: Aquí també es diu que a partir d'aquí ja Stalin, que segurament ja devia tenir un preprograma nuclear soviètic, doncs ja directament va dir als seus científics: nanos, poseu-vos al dia que els americans tenen la bomba, nosaltres no la tenim, i el paio aquest m'ha dit que té la bomba i al fons no deixa d'amenaçar-me. És a dir, que com deia en Josep ara, realment la bomba atòmica és un d'aquells episodis que tanquen una època, però que realment és el primer episodi de la Guerra Freda. I jo em pregunto, Josep, jo estic parlant molt, però Josep, com s'arriba, com un informàtic de formació i de professió arriba a escriure una novel·la sobre la bomba atòmica?
1: Doncs amb molts anys, perquè aquest és un projecte que he estat escrivint durant molts anys, i després amb molta il·lusió, perquè ha sigut un projecte que jo m'ho he passat pipa documentant-me, escrivint, aprenent a escriure, perquè quan el vaig... Jo diria que el vaig començar cap a l'any 2004, 2005. Jo era un informe que tot el que escrivia era correus als meus companys. No escrivia més.
2: Molt bé.
1: Però ha sigut molt... Per mi ha sigut molt enriquidor escriure, documentar i acabar... I després he tingut el regal, no?, que és que el Josep Cots, l'editor d'Edicions de 1984, ha cregut en el meu projecte. M'ha ajudat a arreglar algunes cosetes que no funcionen i he pogut dir allà, i sembla que de moment s'està venent, està funcionant bé i molt, molt il·lusionat.
2: Que bé.
0: I a més, com deia a l'inici de la secció, és que estem parlant d'una primera novel·la, és a dir, que és un projecte que com començarà de llarga, diguéssim, de llarga durada, és un projecte que s'ha acabat a poc a poc. I jo penso que això també es nota en l'escriptura, perquè realment és una prosa i uns diàlegs que de seguida hi entres i fas la novel·la, i amb mi que estem parlant ara, estem parlant molt del que podria dir que és la part final de la novel·la. És el text final, quan realment la novel·la, potser els lectors el compren i es pensen que ja des del principi s'està parlant sobre l'artefacte, però la novel·la és una passejada, podríem dir, a una època desapareguda, unes dècades després de la Primera Guerra, sobretot després de la Primera Guerra Mundial. Estem parlant de la dècada dels anys 20, 30 i principis dels 40, o sigui, entre les dues guerres mundials, una època en la qual també em pregunto jo com a lector és, molt bé, és una novel·la que parlarà sobre l'artefacte, sobre la bomba atòmica, però com sorgeix la idea de situar-la amb un protagonista d'origen hongarès?
1: Sorgeix quan... Jo la primera idea que vaig tenir és, vull ficar-me en la pell d'un dels científics que va participar en la construcció de les primeres bombes atòmiques, i quan començo a investigar descobreixo que hi ha quatre científics brillants, molt brillants, que van participar en la construcció de la bomba, i que tots quatre són jueus, són hongaresos, tots quatre nascuts a Budapest.
2: Imagina't.
1: I que sense aquests quatre segurament el projecte atòmic americà hagués trigat bastant més en tindre les primeres bombes. De fet, hi ha una anècdota que s'explica, que és que els científics americans de Los Alamos deien que si havien pogut construir la bomba tan ràpid és perquè havien tingut l'ajuda d'extraterrestres, de gent que amb una ment totalment extraordinària, i que l'única manera que tenien de distingir-los dels humans és que parlaven una llengua molt estranya que ells deien que era l'hongarès.
2: És boníssim.
1: I és a partir d'aquí, quan veig la importància que tenen aquests hongaresos

0: O sigui, l'artefacte vaig decidir que volia tindre un personatge que fos hongarès. Per altra banda, la literatura en català està molt centrada a Catalunya i quan es fan novel·les que no passen a Catalunya, sí que es fa que el personatge principal o un dels principals sigui català, no? I
1: és
0: jo
1: veritat.
0: Volia fugir una mica d'això. Volia fer alguna cosa que no tingués res a veure amb Catalunya.
2: I aquí tenim aquest András Ebert, que el veiem que al llarg de la novel·la... A més, la novel·la està construïda una doble estructura de capítols en el qual hi ha, diguéssim, els capítols que són les memòries que el personatge escriu en un moment determinat de la seva vida i a mesura que avança la novel·la descobrim més o menys per què decideix escriure aquestes memòries. I d'altra banda, veiem també doncs, que han passat unes quantes dècades, el personatge, després del final de la Segona Guerra Mundial, se'n va anar cap a Austràlia, anirem descobrint a poc a poc per què, i veurem que s'ha jubilat, han passat les dècades, estem a principis dels anys 70, i el personatge torna a Hongria, i torna a una Hongria que no té res a veure amb l'Hongria que ell va conèixer en la seva joventut, sobretot.
0: Sí, perquè clar, quan torna a Hongria és l'any 1971, Hongria és un país de l'Europa de l'Est, un país on hi ha comunisme, on el president és el János Kádár, i per tant molt, molt diferent a la Hongria d'abans de la guerra, no? Que era una Hongria governada per un feixista, no? Per l'almirall Horthy.
2: Sí, aquí podríem veure també, doncs, en aquesta construcció del personatge, d'aquest personatge que torna dècades després cap a una Hongria que ja no pot reconèixer, és una Hongria que és totalment diferent de la seva joventut, perquè a més tu has creat un personatge que abandona Hongria molt jove, quan se'n va, diguéssim, estudiar, fer la carrera universitària, que se'n va cap a Viena, i a Berlín, directament després a Berlín. Llavors, clar, ell, durant gairebé 50 anys, no tornarà cap a la seva terra. És a dir, que a més són 50 anys en els quals les primeres dues dècades són molt convulses, no vull entrar en spoilers, però són dues dècades molt convulses que també l'obligaran també a canviar molt de la seva vida posterior. És a dir, que com decidim que un personatge extraterrestre com aquest hongarès, per seguir la metàfora de Los Álamos, sigui aquest personatge d'aquesta mena, és a dir, que sigui un personatge jueu, científic, suposo que la vessant pròpia teva informàtica també duria a ficar-lo que sigui un científic, i a més un personatge que té problemes de memòria.
0: Sí, perquè una part important de la novel·la, de fet la novel·la ja està recolzada amb tres potes, no? La primera pota és un científic ja jubilat, ja gran, de 67 anys, no? que és el protagonista, no? que parla que escriu unes memòries, i en aquestes memòries s'explica que ell va participar en la construcció de la bomba. Aquesta seria la part de novel·la històrica. Hi ha una segona part que és una història d'amor, no? Que entre el protagonista i ella que coneix, però que la guerra els separa. I es retroben 25 anys després. De fet, la novel·la comença quan ell descobreix i es retroben, no? Semblava dos persones que la guerra separa i que durant 25 anys no es veuen i que quan es tornen a veure ja són grans i a més András, el protagonista, arrossega una culpa, no? No faré gaire més espolls. I la tercera columna en la que es reposa la novel·la és el que comentaves ara, és els esforços del protagonista, d'András Ebert, per explicar, per escriure les seves memòries. I aquí ve tota una reflexió sobre el tema de la memòria, sobre els temes dels records i sobre un problema que ell té d'amnèsia, que hi ha una part del seu passat que no recorda.
2: Fora, clar, quan se'n va estudiar i a treballar posterior, a poc arribaran els nazis, doncs també haurà de canviar una miqueta d'interès, serà Andrew, com passarà també amb altres personatges hongaresos. És a dir, que aquí tenim...
0: A casa seva, amb 17 anys, per anar a estudiar a Berlín, i ja no s'hi troba còmode enlloc. Va a Alemanya, no?, i aleshores ja l'ascens del nazi ja és jueu, doncs té que fugir a Anglaterra, i com que comença la guerra i sospitós, ja tampoc s'hi troba còmode. I ja de gran

a Budapest, a Hongria, un altre cop, però, ostres, Hongria ara és comunista, casa meva és comunista, i jo he treballat en un projecte per l'exèrcit americà, i, ostres, Hongria està a l'esfera de

0: a Austràlia durant 25 anys, és a dir, que això també fa pensar molt com es pot viure després de tot el que has viscut en les teves, en aquestes dècades tan convulses dels anys 20, 30 i 40, sobretot. Com
1: era la seva estimada i després ha tingut que veure el desastre d'Hiroshima i de Nagasaki, no? I llavors ella arrossega una culpa. L'única manera de tirar endavant és dir que tot això ho he d'oblidar. I se'n va a l'altra punta del món. Comença ja una vida nova feta d'oblit. Feta d'oblit fins que ell té un problema que no desvetllaré i aleshores decideix escriure les seves memòries.
0: I a partir comença tot a, diguéssim, a recordar tota aquesta primera etapa de la seva vida que en Josep Ortiz, a la seva novel·la, detalla, jo diria que amb molt, molt detall, valgui la redundància.
2: Doncs fem una cosa, amb tant detall que si no fem una pausa, després se'ns tiren els serveis informatius a sobre. Fem una petita pausa a Nits de Ràdio, de seguida tornem per seguir poder parlant d'aquest llibre que tant li ha agradat a l'Òscar i que tan bona pinta té, L'artefacte de Josep Ortiz. De seguida tornem amb més història, amb més Nits de Ràdio.

0: Seguim fent nits de ràdio, seguim parlant d'història amb l'Òscar González i amb l'autor del llibre L'Artefacte, en Josep Ortiz, que ha estat molts anys preparant aquesta història, documentant-se i relatant, ens deies, Òscar, amb molta cura, amb molt d'encert, tots aquests personatges i tots aquests, aquest entorn hongarès, i tants de tantes localitzacions que surt a l'artefacte, oi?
1: A més, amb molta subtilesa, perquè al llarg de les primeres 200 pàgines, per exemple, veiem doncs, com aquest Andrés Eber més o menys es va adaptant més o menys a viure segons quins llocs, en segons quines comunitats, en segons quina gent, a quines ciutats, a compartir feina amb gent, a saber que ell, com a jueu, doncs, no estarà còmode segons quins jocs. I el que veiem és tota aquesta subtilesa, que jo he trobat molta subtilesa en la descripció de com era el Budapest, per exemple, i que no sigui, com de vegades passa segons quines novel·les, un pegote ficat enmig a nivell documental, sinó que flueixi d'una manera més o menys natural.
2: Hi ha una cosa que et clara, que és que encara que sigui una novel·la històrica i que tu vulguis explicar molt sobre història tot el que t'has documentat, però tu t'has de cenyir a la història dels teus personatges.
0: Ben vist. Ben vist.
2: I per tant, només pots explicar aquella part de la història en majúscula que afecti els teus personatges.
0: Clar,
2: si una cosa no afecta el teu personatge, per molt que t'agradaria posar-la, no l'has de posar.
0: Això amb l'Òscar ho defensem, però vamos, a capa i espada, perquè dic, home, un s'ha de documentar, si em permeteu l'expressió, per no cagar-la, és a dir, perquè sigui verosímil tot el que passi, però t'has de centrar que la novel·la sigui interessant, no?
2: Correcte, sí, sí. A més, per mi, el prioritari era explicar una història d'amor i tota la històrica, doncs, per mi era important perquè els personatges queden molt afectats per la bomba atòmica i, per tant, aquí jo no volia cagar-la, com dius, i vaig haver de documentar-me bé.
0: Ben vist.
2: I, per altra part, el fet de que Andrés, el protagonista, sigui un científic, doncs feia que jo tenia que estudiar física, tenia que aprendre com ho van fer per construir la bomba, no?
0: Que bo.
2: Perquè en algun moment doncs, ell ha de parlar d'això, no?
0: Imagina't.
1: I a més, parlar de manera també que el lector ho entengui.
0: Ah, exacte, divulgativa, clar.
2: Sí, la sigut la més difícil i és una part on m'ha ajudat molt l'editor, el Josep Cots.
0: Pues mira.
2: Perquè en una primera versió havia molta més física, la novel·la, i la vam anar reduint. Ha quedat

0: cantanador.
1: Molt ben vist.
2: I a més el que trobem també és que en aquesta primera gran part de la novel·la, que gairebé és doncs, gairebé una mica més de la primera meitat de la novel·la, doncs, veiem tot això, un sèrie de personatges reals, que segurament el lector coneix una mica de passada, és a dir, que mateix personatges hongaresos, que en aquest sentit doncs, has aconseguit que siguin gairebé... No, són part de la família de la Eva, i d'una manera o altra també s'aconseguin també una miqueta molt familiars pels lectors, perquè en Leo Szilard i el Johnny von Neumann, segurament molts lectors, doncs sí, potser quan han llegit coses sobre la física i sobre la construcció de la bomba atòmica o els hauran vist, però conèixer-los amb el detall, amb el que els crees, no deu ser massa fàcil.
0: Bueno, és que saps què passa? Que m'ho he passat pipa documentant-me. I aleshores tinc una biografia del Leo Szilard que m'ha encantat, que és molt, molt bona. Tinc una altra del John von Neumann. A més, el John von Neumann és un dels pares de la informàtica.
1: Això que et anava a dir, que jo recordava de quan vaig estudiar informàtica que eren les bases de la computació. Sí, sí.
0: Sí, és això. I per tant, són dos personatges que al final, quan comences a llegir sobre ells, te'ls acabes estimant molt, no? I d'alguna manera... El que passa és que aquí hi ha una cosa que és que quan t'has de posar a fer una escena amb aquests personatges que són reals i fer-los dir paraules és molt... Ostres! A mi em va costar molt, em va costar molt.
1: No sigui que et surti un net o una neta i et digui el meu avi no parlava així, eh? Aquest no és el meu avi, aquest no és el meu von Neumann.
2: No, jo en aquest sentit penso que en Josep ha aconseguit l'encert que els personatges...
1: La prudència, no?
2: Diguéssim... Sí, no, ha aconseguit la naturalitat que parlin com gent normal.
1: Sí. Sí.
2: En aquest sentit, cada vegada quan te'n passen figures històriques, doncs tens una mica a restar la tentació de fer-se massa estàtues, en aquest sentit.
1: Que, o massa èpics, Òscar, sí, que també sí, que cada mirant, cop que parlin, que sigui com una cosa... Uf.
2: Doncs, moltes vegades tens la sensació de que els personatges els admires més que els descrius.
1: Clar, clar.
2: I en aquest sentit, aquí veiem personatges que a més, i també la novel·la té l'encert que es parla en un català molt, molt col·loquial de vegades, però gens, diguéssim, gens pegote. És a dir, que per què de vegades els personatges han de parlar amb un castellà o amb un català, diguéssim, una miqueta d'època? No, yeah. No necessàriament. Yeah. Yeah. Òbviament, és evident que el John von Neumann i el Leo Szilard, doncs, òbviament, no deien paio, no deien misto, no deien segon quines paraules, quines expressions catalanes, però, clar, és la manera que té l'escriptor d'escriure uns diàlegs, de descriure els personatges i de que parlin com gent normal, perquè, clar, se suposa, en teoria, si ens poséssim així de puristes, hauríem de parlar en hongarès i no l'entendríem.
1: Exactament, exactament.
0: Sí, i després, clar, i és diferent quan fas una novel·la històrica i el teu narrador és un narrador omniscient, no? que per tant està veient el que va passant i ho va explicant, que quan és un narrador, com en el meu cas, que és el protagonista que ho està narrant. No? Amb això ja pots relaxar també una mica més, perquè bueno, són els records d'aquest personatge i, per tant, pot ser que en algun moment els seus records estiguin equivocats o les paraules que hi diu que va dir el Leo Szilard no eren ben bé aquestes, no? I això et fa relaxar una mica més, no? Perquè quan tu vols que la novel·la històrica, tota la part històrica estigui ben documentada i no hi hagi invencions, no? Doncs et trobes amb aquestes cosetes, no? Que...
1: Molt bé, molt interessant, molt interessant.
2: Suposo que també la prudència que té el novel·lista que, per exemple, un personatge com Oppenheimer, doncs el veiem una miqueta així, a distància, sense que hi hagi massa descripció sobre ell, perquè suposo que també per un científic com l'Andras Ebert, doncs no seria una figura quotidiana, sí? El hauria de veure... Pues, no cada dia. Sí, clar, el director científic d'un projecte tan mastodòntic com el projecte Manhattan, doncs no el veuries cada dia a la cafeteria.
0: Sí, sí, correcte. De fet, la novel·la surt només quan ella arriba a Los Alamos, que li presenten, no? I diria que ja no torna a sortir, no? I és que era així, Los Alamos era tan gran, havia tants científics allà treballant, que el responsable màxim del projecte científic no era accessible per un científic més, era només accessible per, per la gent que estava dalt de tot, els científics més importants.
2: I a més, l'Andràs no devia de ser un de molts científics, és a dir, que tampoc és necessari que de vegades passi la novel·la de que situem el protagonista just al nucli central del problema o del període concret o del personatge històric rellevant, sinó que el veiem allà, que està treballant. Moltes vegades el lector té la sensació de que no sap de què treballa, perquè tampoc ho explica, però és que realment tampoc cal que el lector sàpiga realment què està fent exactament un científic com Andràs Ebel. Simplement és un més d'un projecte tan gran.
0: Sí, sí. I clar, tu quan comences a investigar, no, tu vas veient que ja a Los Alamos hi havia personatges molt, molt interessants. Per exemple, hi havia el Klaus Fuchs, que va ser un científic que va passar informació als soviètics. Tu quan parlaves abans de que Stalin li va dir a Truman, vale, doncs sí, construïu la bomba, i el Truman es va quedar parat com dient, ostres, com és que l'Stalin sap que estem construint la bomba? Doncs perquè tenia els seus espies a Los Alamos, no? Sí, sí. I el Klaus Fuchs era un científic alemany que va espiar pels soviètics i ell estava treballant en el projecte de Los Alamos. O, per exemple, hi ha un altre personatge que és el Richard Feynman, que és superinteressant, no? I tots aquests personatges tens la temptació d'anar-los afegint a la novel·la

0: però em vaig haver de refrenar perquè no, no, jo m'he de centrar en Andras Ebert. Hi ha algun motiu pel qual Andras Ebert va tindre que conèixer el Klaus Fuchs o el Richard Feynman? Oi que no? Doncs sentint-ho molt, aquests dos personatges fora. I l'Oppenheimer, doncs sí, en el moment que el presenten, però després, oi que ja no ha de fer res amb ell, doncs sentint-ho molt, l'Oppenheimer també fora, no?
1: Sí, sí, això està molt ben pensat, perquè moltes vegades et trobes novel·les històriques en el qual el protagonista fictici és gairebé doncs, el guardaespatlles d'Alexandre Magna o de Juli César, i dius tu, home, no.
0: Sí. No és necessari, a més.
1: Exacte. Sí, sí, sí. Es coneix tant, és a dir, que dius, això trenca una miqueta aquesta sensació de suspendre la incredulitat que ha de tenir el lector quan estigui llegint, és a dir, que de sobte no se li bombolla explicant. I això és una cosa que no passa a la novel·la d'en Josep Ortiz, perquè, a més, en la segona pota que ell ha explicat que té aquesta novel·la, en aquesta història d'amor, la manera com es construeix la història d'amor dels personatges, dos personatges que a més són radicalment diferents, és a dir, un jueu hongarès i una noia alemanya de bona família, més o menys pel que sembla, doncs, clar, com crear la ficció per tal de que els dos personatges es trobin, es retrobin, que tinguin unes certes afinitats, de que siguin capaços de portar la seva relació amb més o menys llum pública, per dir-ho d'alguna manera, i que més o menys la descripció que hi ha d'aquesta època dels amics que coneixen, per exemple, els cavallers nocturns, de les universitats, etc., tot això sigui creïble. És a dir, que en aquest sentit això em sembla que és, encara té més mèrit que potser no tant descriure el detall del projecte de la bomba atòmica, perquè l'altre sí que és un... Si aquesta relació d'amor, si com descriure-la, sobretot tot el que té a veure amb aquesta relació d'amor, és el que realment fa que el lector empatitzi i entri dins de la novel·la.
0: Sí, per mi aquesta va ser la part més difícil, no? Perquè tota la part històrica simplement has d'anar documentant, però al final són faves comptades, no? Només has d'anar decidint què poses i què deixes fora. Però clar, ja quan t'has de començar a inventar uns personatges i una història, ja és molt la inventiva de l'escriptor, no? I abans parlaves del món d'ahir, de Stefan Zweig, i és un dels llibres que quan me'l vaig llegir em va encantar i que em va ajudar molt, no? a veure com era aquella època, no? de principis de segle XX.
1: Sí, a més és que és un llibre del qual, d'una manera o altra, el lector de la teva novel·la té present, és a dir, que és aquest món que està en constant canvi. També dic que tampoc hem romantitzat massa el llibre de l'Espai, perquè a vegades es corre el risc de hiperromantitzar-lo una mica massa i de caure en un cert paradigma nostàlgic. Però sí que és veritat que en aquesta època, en aquesta Europa central, doncs són canvis constants d'un món que bueno, el personatge mateix va néixer en un imperi austro-hongarès i quan torna al cap de 7 dècades és una dictadura comunista. És a dir, que són canvis que fins i tot per una vida són molt sobtats.
0: Sí, sí. És així. El protagonista, un jueu nascut a Budapest, part de l'imperi austro-hongarès, que en principi és un imperi que acull els jueus. De fet, recordem, bueno, molt dels jueus van fugir de l'imperi rus perquè ja eren perseguits, i a l'imperi d'Austro-Hongria van ser rebuts i van poder començar una vida nova allà. Però després de la Segona Guerra Mundial, després de la Primera Guerra Mundial, comença a créixer l'antisemitisme també a l'imperi d'Àustria i Hongria i aleshores cada vegada els jueus ho tenen més difícil per viure al centre d'Europa. De fet, bueno, no explicaré res a la novel·la, anava a fer un petit espòiler.
2: No, home, no, que ho estem vigilant, això. Si no, apreto el botó de la censura, jo et censuro tu mateix.
1: No, però els lectors més o menys informats, més o menys poden intuir cap on va el comentari interruptus d'en Josep, que clar, és un món, clar, a més ser jueu a la Hongria després de la Primera Guerra Mundial, una Hongria que va passar de ser un territori molt gran dins de l'imperi austro-hongarès, és que era molt, molt reduïda, doncs clar, de sobte que jueus que eren una minoria força, força acceptada dins d'aquesta Hongria imperial quan es converteix en una Hongria republicana. A més, Hongria també és un, no tapeu de micro, és un cas particular després de la Primera Guerra Mundial, perquè l'almirall Horthy, per exemple, és el cap d'estat després d'aquest experiment soviètic de Béla Kun, però clar, és el mirall d'un país que no té flota, per començar. És a dir, sí, són aquestes coses que... I té una marina de guerra, en teoria, un país que no té costes. És a dir, que Hongria és una cosa estranya, diguéssim, a la dècada dels anys 20, 30, 40. I clar, tot això, explicar-ho també de manera subtil, com ho expliques, amb detalls molt, molt concrets, però molt subtils al llarg de la novel·la, també és complicat.
0: Sí, jo crec que és molt, molt documentar-se, anar llegint, i això és, com que és una feina que a mi m'agrada fer-la, i com que jo no tenia ninguna pressa a escriure aquest llibre, de això fet he estat 18 anys escrivint-lo, no?
2: Déu-n'hi-do, aleshores... 18 anys, eh? 500 sí. pàgines, no? Més o menys, 18 anys, doncs mira. Doncs
1: pues mira, diré que té exactament 500...
2: Sí, sí.
1: Inclosos
2: els
1: apèndics, 503.
2: Bueno, pues mira.
0: Sí, i això perquè el vaig reduir, eh? Perquè en una versió anterior en tenia, jo crec que passava de les 800.
2: Ostres!
0: Pues s'havia fet un monstre i s'havia de reduir com fos.
2: Ostres, per però... quan l'artefacte, la versió del director, eh?
0: No, jo crec que la versió publicada és molt millor que aquella primera, molt millor.
2: Molt bé, però no ho tiris, això. No, tu guarda-ho, sí, eh? Que mai se sap.
1: Perquè segurament alguna idea, per, i així ja entrem a una pregunta clàssica d'aquesta secció, sí, sí. És quan anem tancant més o menys l'entrevista, que preguntem a l'entrevistat. Bueno, després d'aquest primer llibre, aquest primer assaig, aquesta primera novel·la, o segona, no sé, el que sigui, després d'aquest producte que hem presentat avui en dia, ara cap a on tirarà en Josep Ortiz?
0: Doncs vull seguir escrivint, això sí que ho tinc clar. I espero trigar menys a escriure la segona novel·la, menys de 18 anys. Sí. També és veritat que han sigut 18 anys que jo tenia una feina d'informàtic molt absorbent, que vaig començar que tenia tres nens molt petits, o sigui que, i ara tinc molt més temps, o sigui que espero que la propera...
2: Diu, aquest potser em costarà 17 anys només, o 16, eh?
1: No, aquesta serà més ràpida, em sembla.
2: Esperem que sí.
1: Tot aquest bagatge que ha tingut en Josep Ortiz per documentar-se, per escriure, per saber escriure... Sí, a veure,
0: insisteixo. Sí, perquè tens tota la raó, eh? Jo, una de les coses que he fet durant aquests 18 anys és aprendre a escriure, que no en sabia.
1: Que no és una cosa fàcil, és a dir, que a més, insisteixo, és una primera novel·la, és a dir, que moltes vegades tampoc sabem valorar realment un llibre quan ens el trobem, que no, que a més és d'un escriptor que no es dedica professionalment a l'escriptura. Potser a partir d'ara, qui sap, Josep, si et dedicaràs. Però,
0: em sembla però... que els escriptors en llengua catalana no és possible bueno, dedicar-s'hi professionalment.
1: Mira, si continues fent novel·les sobre extraterrestres, siguin hongaresos o siguin un altre lloc, doncs potser tindràs més...
2: Segur que sí. Doncs et desitgem moltíssima, moltíssima sort en aquest llibre, que segueixi funcionant, que el boca a orella funcioni, que és una cosa que sempre va molt bé en aquests casos, que triguis menys de 18 anys en fer el proper i que ho puguem comentar aquí a Nits de Ràdio. L'artefacte de Josep Ortiz. Moltes gràcies, Josep, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, David i Òscar. M'ho he passat molt bé.
2: I, Òscar, doncs, sempre amb aquest bon criteri a l'hora de seleccionar, t'esperem la propera setmana amb més històries.
1: Sí, la propera setmana, si de cas aquesta setmana ves guardant benzina,
2: val.
1: O perquè la setmana que ve anem lluny, anem val. Força lluny.
2: Molt bé, doncs vinga, estalvi a tots. Gràcies, Òscar González, i fins la propera.
1: Fins la propera.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
5: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
4: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
5: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
4: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
5: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
4: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Guedo.
5: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Guedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
6: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
7: Son las 4, las 3 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas noches. La campaña electoral andaluza encara ya su recta final este viernes. El PP, el Partido Popular, con el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, afronta estos días con una imagen de tranquilidad, confianza en mantener la mayoría absoluta.
9: En sus actos finales cuenta además con el apoyo del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que por cierto, Moreno ha repetido foto icónica con una vaca en campaña.
10: He podido hacerme una foto, que era la foto con la famosa vaca Fabi, que lamentablemente ha fallecido de mayor, y su nieta, que es Blanca, es la que nos ha acompañado en el día de hoy. Siempre han sido un talismán. El año 18 fue el año que me impulsó hacia el gobierno, en el 22 hacia esa mayoría suficiente, y espero que su nieta, que tiene sus genes, y por tanto también impulse en este gran objetivo que tenemos de mayoría social.
7: Bueno, pues en el bloque de la izquierda alternativa, Adelante Andalucía, con José Ignacio García al frente, se muestra optimista, confía en mejorar notablemente sus resultados, incluso disputando espacio a Por Andalucía, liderada por Antonio Maillo y con el respaldo de Podemos.
9: Por su parte, el Partido Socialista, con María Jesús Montero como candidata, ha intensificado al máximo su campaña para movilizar a su electorado. En los últimos días ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de varios ministros como Óscar Puente, Félix Bolaños o Margarita Robles, además del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un intento de reforzar el mensaje y evitar un resultado electoral adverso.
11: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, le quiero pedir encarecidamente que vuelva a confiar en nosotros.
7: Y la polémica entre la presidenta de México y la presidenta de la comunidad madrileña sigue estirándose. Isabel Díaz Ayuso ha defendido

0: Penso que et, professor de màrqueting i emprenedor, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, i vosaltres com esteu?
0: Quina energia que arribes avui a la secció amb aquesta cançó, amb aquest mazo.
1: Sí, perquè us he de confessar que aquesta és la típica cançó que jo em poso per fer esport a casa.
0: Molt bé, home.
1: Que per mi fer esport a casa és recollir la cuina, fer el llit, i mentre això em poso aquestes cançons petardes per anar ballant i així moure una mica l'esqueleto per fer servir una expressió boomer.
0: No sé si els metges dirien que endreçar la casa és fer exercici, eh? És moure's en la, seva, en la teva vida habitual.
1: Jo crec que és tot el contrari, no? Perquè agafes postures
0: sí,
1: molt xungues quan fas el llit, no?
0: Seria un tema per tractar aquí al programa. Vinga, per què ens portes aquesta cançó?
1: Doncs
0: quin tema tractem avui?
1: Avui tenia ganes de parlar d'esport digital, és a dir, de l'esport que fem utilitzant aplicacions, perquè si bé abans de la Covid va marcar un abans i després en moltes coses.
0: Sí.
1: I també en l'esport, abans aplicacions com Strava o d'altres molt lligades a bambes, no direm marques,
0: no.
1: Doncs servien per fer esport sobretot outdoor, és a dir, a fora, al carrer, per córrer, per fer muntanyisme, per anar amb bici, però què va passar amb la Covid? Ens van prohibir fer esport a casa. I com que ens van prohibir fer esport a casa, hi havia molt... Perdó, ens van prohibir fer esport fora de casa. I com que estava...
0: Només faltava que dintre també, eh?
1: Bueno, els hi fa falta poc, eh? I com que estava prohibit fer esport al carrer o anar al gimnàs, doncs hi havia molta gent que es va posar a fer ioga, que és una de les principals activitats, també pilates o cardio, fitness, a casa, i es va recuperar una cosa tan, tan nostrada i tan antiga com aquelles cintes de actrius com ara...
0: Cindy Crawford.
1: Jane Fonda, que no em sortia. Oh. I una altra que tinc a la punta de llengua, que ara no em surt.
0: Ivana Sarre.
1: Per exemple, que aquesta era de la 2.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo aquí vaig trobar la Maripa Huguet. Tu vol que la Maripa Huguet hagués estat un gran portento a l'hora de fer esport?
0: Doncs sí, perquè està prou en forma, sí. La Maripa Huguet, fins i tot ara que és una mica més gran. Ni tu ni jo estem gaire en forma,
1: no.
0: Amb la qual cosa hem decidit que no estem prou capacitats per parlar de tot plegat, així que vens molt ben acompanyat avui al programa, no?
1: Exacte, avui vinc amb la Mariona Puigferrat, professora de ioga, també professora de meditació i de filosofia, i a més terapeuta de Sant Cugat, que ens ve a posar una mica de llum a la foscor en temes d'esport digital.
0: Mariona, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon benvinguda. Dia, què tal?
0: De seguida parlem amb tu, però Vicenç, explica'ns una mica algunes dades. Va, quines són les aplicacions que més fem servir aquí a Catalunya, per exemple?
1: Doncs les que més fem servir per fer esport dins de casa són, per exemple, Freeletics o Home Workout, que aquesta serveix per fer tipus fitness o aeròbic. Llavors, per fer esport fora de casa, aquí ja tenim clàssics com Strava o una cosa super que a mi em fa molta il·lusió, que és Wikiloc, perquè són de Girona, i és una de les més descarregades. Si no m'equivoco, 10 milions de descàrregues en total ja compten, i aquesta va molt bé per fer sobretot muntanyisme o senderisme, que és el mateix, o per anar en bicicleta. Però llavors tenim aquestes que és per fer, doncs això, el que fèiem amb la gent fonda, posar-nos davant de la tele i fer esport. Perquè, per exemple, a Barcelona, a l'Institut d'Esports de Barcelona, que és un organisme públic, va fer una estadística, una enquesta l'any 2022, que diu que el 60% de la població fa esports. D'aquest 60%, un 20% el fa a casa. Déu-n'hi-do, és una cinquena part
0: sí,
1: de la gent que fa esport.
0: No sé si tu estàs molt a favor o en contra de fer esport a casa.
1: Jo estic a favor perquè porto molts anys intentant convèncer la meva companya perquè faci esport i he aconseguit... Bueno, no he aconseguit res, perquè ho ha fet ella quan ella ha volgut, clar, només faltaria. Però ho fa gràcies a aquestes aplicacions, perquè no trobava mai el moment d'anar al gimnàs.
0: Jo sóc de l'altra banda, eh? Crec que, clar, és que si estàs a casa, entre els crios, que poses i comences a fer esport i venen els nens, t'interrompen, no sé...
1: Ell ens té amenaçats. No podem entrar al menjador quan ja fa esport, és el que fa.
0: Ah, es pot fer això?
1: Ell ens amenaça de mort.
0: Ah, doncs potser ho aplicaré. Mariona, què en penses tu de fer esport a casa? Què creus que és millor?
2: Bueno, jo us puc parlar de què és... o què suposa fer ioga a casa. Esport ja no m'atreveixo tant. Però... i és una mica la mare dels ous, perquè ioga, en realitat, treballem altres coses, a més de fer músculs i estiraments i enfortiment. I bé, doncs tot té la seva part positiva.
0: L'important és fer-ho, no?
2: L'important és fer-ho i com fer-ho, també. Això és important, també.
0: I és el mateix fer una classe a casa o fer-la presencial?
2: Et diria que rotundament no. Jo he fet una mica una petita enquesta amb els meus alumnes,
0: sí.
2: A veure què opinaven sobre el tema.
1: Que bé.
2: I bàsicament em diuen que, diguem que l'online és el mal menor. Si és entre no fer ioga i fer-lo online, òbviament prefereixen, a vegades també perquè trien el professor, però si poden, amb comunitat, amb grup, d'una forma més ritualística, que no és gens esotèric, és la cosa de poder anar a un lloc, ocupar la teva agenda, un espai, un temps...
0: Dedicar-te aquest temps per tu, no?
2: Dedicar el temps. Sí.
0: I a més amb ioga, que clar, no és el mateix que fer, no sé, abdominals o flexions, que més o menys saps com es fan, però ioga té unes postures que necessiten l'acompanyament d'un...
2: A veure, jo no vull menys tenir l'esport, perquè també té la seva tècnica
0: també
2: té la seva complexitat. Jo crec que en el cas de ioga el que passa és que i a vegades no sabem què és ioga, també. I parlem de ioga amb coses que són molt físiques, però en el ioga transmetem coses. I, de fet, el que intentem és sensibilitzar a la gent. I això a través d'una pantalla és molt difícil. De fet, perdem un cert nivell de sensibilitat quan fem el digital. Això sempre ens passa, sí, ho sabem.
1: A mi això em recorda el Ramon Ubieto, un psicòleg que vam portar aquí al programa, en aquest espai fa ja mesos, que ens comentava, quan parlàvem de teràpia digital, que no és ben bé el mateix, perquè la presencialitat dona joc a coses, que fins i tot coses que se'ns escapen, que la pantalla acaba perdent, no? Perquè és una mena de frontera. I a part, jo que faig ioga, també, però no amb ella, sinó amb un guru molt pitjor, amb un profe molt pitjor, el que noto és que no corregeix en general, però corregeix encara menys a la gent que fa classe des de casa, perquè és impossible. O sigui, primer, que no et veuen del tot, perquè ningú s'enfoca perfectament des de casa.
0: Clar.
1: I segon, que no té... O sigui, no, la pantalla és molt petita i no veurà exactament si estàs posant el peu darrere del coll o darrere de l'espatlla. Per tant, jo crec que es perden moltes coses, fins i tot tècnica, també quan practiques esport a través de la pantalla.
0: Que és una mica el que deies tu.
2: Sí, hi ha una comunicació que és no verbal, també. Clar. I que hi havia un alumne que em deia que quan està a presencial, no?, amb el grup, també això fa que ell vulgui fer-ho millor, em deia, no? És aquesta cosa que estem amb les mirades dels altres, no tant per ser corregit com perquè estem fent una cosa en comunitat, i llavors hi ha com un compromís més gran que si estàs a casa, que és molt fàcil, això potser, no sé si tenim temps de parlar-ho, però allò que dèiem amb el Vicenç, no?, de... A casa estem, potser tenim el sopar per una banda al foc, alhora els nens, alhora faig la classe, acabo de sortir d'una sessió, una reunió de teletreball, vull dir que al final perdem una mica l'essència del que volem fer, no? El volem transmetre.
0: I entenc que encara és pitjor si et poses un vídeo, no?
2: Un vídeo vols dir gravat?
0: Clar.
2: Sí, perquè és molt fàcil marxar.
0: Clar.
2: És molt fàcil marxar mentalment, marxar físicament. Una de les tasques del professor és mantenir-te present tota l'estona i això és molt difícil amb un vídeo gravat. Però jo diria impossible.
0: No, jo que faig pilates, ja et dic jo, que com t'escapis 2 minuts i ja tens allà la professora. Així que, bueno, jo personalment crec que és millor presencial, però bueno, l'important és fer-ho, no?
1: Clar, i a part... al principi jo deia, no sé, la meva companya el que troba és que pot dedicar-li el temps que no li podria dedicar al gimnàs, perquè realment al gimnàs no és els 50 minuts que dura la classe de ioga o de pilates allà, sinó que és 2 hores, perquè
0: és el desplaçament,
1: has d'anar, la dutxa, etc. Però el fet de no anar al gimnàs té avantatges, que és que no t'has de trobar el típic baboso que t'ataca com si jo fos el Tinder, no? Això és un avantatge. Però l'altre avantatge...
0: Confiem en que no tots els gimnasos tinguin personatges com aquests.
1: No, però hi ha el fenomen de gimnasos per dones, i jo crec que són per alguna cosa, perquè realment en el DIR o en d'altres gimnasos, és impossible que no se m'escapi en marques, o en d'altres gimnasos sempre hi ha el típic babós. Però, a part d'això, el tema del temps, és una mica trist que haguem de restar tant de temps, és a dir, que haguem d'anar a buscar només 50 minuts i que no siguem capaços de dedicar-ne 2 al nostre esport, no? Perquè fins i tot, parlant de dones, jo abans feia la reflexió que, ostres, a les dones se us demana que estigueu per tot, pels nens, per la gent gran, per mantenir la casa i, a més, fer esport. Per tant, millor que busquis una app i així encara dediques menys temps. Però què és això? Això és un timo per mi.
2: Bueno, al final ens perdem reivindicar una mica aquests espais, no? O sigui, també la digitalització no és una necessitat que tinguem, és una cosa que se'ns imposa i que ens facilita ser extremadament productius amb el nostre temps, no? I al final som productius també amb el benestar, no? O amb el suposat benestar. Òbviament això és una contradicció des del principi.
1: Clar.
0: Entenc que el que dèiem al principi durant la pandèmia vau notar, no?, auge, un esclat de les...
2: Sí, clar, és que el primer moment ja vam haver de tancar, estàvem obligats a tancar, i llavors de seguida tots ens vam posar la pila i vam fer streamings i gravacions i de tot, i això va ser inevitable. Després va haver-hi la tornada, que va ser progressiva, perquè hi havia molta gent que podia tornar, però amb la condició que anéssim amb mascareta.
0: Hi havia gent classes dir... limitades, no? Entenc, sí, d'un número de persones.
2: Sí, número, que... va ser un moment delicat, molt difícil. Hi va haver gent que em va dir, jo fins que no em pugui treure la mascareta no vindré. Encara que pugui venir, ja no vindré.
0: Fer qualsevol tipus d'activitat física, mascareta, era complicada.
2: Sí,
0: era
2: en
0: complicada.
2: El ioga especialment, que a més la respiració és molt central, ja intentàvem no parlar tant de la respiració, però és inevitable.
0: Mariona, tu amb què et quedaries? Si no fossis profe de ioga...
2: Home, presencial, absolutament.
0: Queda sol, Vicenç?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo li veig avantatges, en veig més, Per exemple, és molt, molt pesat el mòbil a l'hora de dir, ei, no has fet la classe de ioga, ei, no has anat a córrer. Per tant, a mi, que em falta molt disciplina, potser perquè sempre he anat a una escola concertada i tenia profes que em marcaven molt...

0: A mi aquest marcatge em va bé. El meu prof de ioga no em fot bronca quan no vaig a ioga i m'aniria bé. En canvi, l'app sí que me'n fotria de bronca.
1: No, però al revés, eh? Quan has d'anar presencial és, ostres, que em falti un dia... No? I el dia següent sí. Et diuen, què et va passar? Per què no vas anar? No?
2: Clar, és que jo crec que les incomoditats aquestes de les que parlaves, com el babós aquest de... sense anar tan enllà, però crec que les incomoditats són importants.
1: Clar,
2: és a dir, que jo hagi d'estar en un lloc on hi ha més gent, que potser el meu company no té els peus tan nets com m'agradaria, doncs forma part dels reptes com a persones. És que al final tot és molt escèptic, no? I és una de les coses que li passa al món digital, no?
1: Clar. I també relacionar-nos amb la gent, que això s'està perdent,
2: que coses,
1: i que trobes gent meravellosa a les classes de ioga, de pilates... O
2: de fet, els meus alumnes, que probablement escoltaran això, són una comunitat.
1: Han fet
2: I
1: una
2: som,
1: pinya.
2: O sigui, entre nosaltres, som amics ja.
0: Clar. De fet. No hi ha poca broma que aprens molt parlant amb la resta de companys. Sí, i fins i tot et relaxes, pot ser mig terapèutic fins i tot.
1: Totalment. Doncs mira, a veure vosaltres si sou més d'aplicacions o d'anar presencialment a fer esport. Mariona Puigferrat, ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres al programa. Vicenç, a tu t'escolto d'aquí unes setmanes.
0: Genial, merci.
1: Que vagi molt bé.
3: Això és La Ciutat.
1: Aquesta setmana s'està celebrant la Setmana de les Nacions Unides per la Seguretat Viària, una iniciativa que va sorgir el 2007 després que l'Assemblea General de l'ONU delegués a l'Organització Mundial de la Salut les comissions regionals de l'ONU i les comissions regionals de l'ONU la planificació i organització periòdica d'aquesta cita.
4: Unes setmanes que es celebren a nivell mundial i que tenen l'objectiu de conscienciar la població sobre els perills a la carretera i intentar reduir la sinistralitat, que segueixen en xifres molt millorables a nivell global. En aquesta setmana, l'ONU requereix als països d'arreu del món l'aplicació de mesures preventives i campanyes educatives per aconseguir aquest objectiu.
1: Doncs des de la ciutat volem posar el nostre granet de sorra en aquesta setmana de l'ONU per la Seguretat Viària i per això li dediquem al tema de la setmana d'avui. Per abordar en quin estat es troba la seguretat viària a casa nostra, a Catalunya, o quines mesures s'han implementat en els darrers anys, entre moltes d'altres qüestions, què millor que fer-ho que amb el director del Servei Català de Trànsit, qui ens acompanya ja en aquest estudi número 1 d'Onda Cero, Ramon Lamiel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Des dels organismes impulsant iniciatives extraordinàries de conscienciació amb motiu de la Setmana Mundial de la Seguretat Viària, com afronteu aquesta setmana?
5: Bé, d'entrada fent una anàlisi, sempre hi ha una revisió de com va l'actuació que estem duent a terme a les carreteres catalanes i, per tant, quina sinistralitat tenim. En aquests moments han mort ja a les carreteres catalanes 39 persones. Això és una barbaritat, es miri com es miri. Per tant, nosaltres mai podem estar contents i sempre diem el mateix. En tot cas, podem donar notícies menys dolentes, però mai gaires bones notícies, no? Això representa, això sí, una reducció respecte al 2019, que és l'any que totes les autoritats de trànsit, tant a nivell internacional com a nivell europeu, ens marquem com a referència, representa una reducció de quasi el 30%, 30-35%, d'acord? Això què vol dir? Anem en una línia de descens de la sinistralitat. Quan et dic sinistralitat vull dir víctimes mortals, en aquest cas. Per tant, això ens fa pensar que el que estem fent, tot i que està subjecte a revisió, anem en la direcció correcta, no? I, per tant, avala, en certa manera, el que estem duent a terme. Ara bé, hem tingut un cap de setmana, aquest cap de setmana passat, on han mort 4 persones, amb circumstàncies diferents, això sí, però 4 persones. Això vol dir que mai podem abaixar la guàrdia i, de fet, ara, després d'aquí, nosaltres tenim sempre, setmanalment, una reunió amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit per revisar el que estem fent i veure què més podem aportar per reconduir sinistralitat que ens hagi aparegut de manera recent, no? I, per tant, analitzarem tots els accidents del cap de setmana passat. Hi ha una cosa que sí que ens agradaria comentar, i sempre diem, és si hi ha algun tipus de patró, no? Tothom busca si hi ha algun tipus de patró en aquesta sinistralitat. Bé, tenim un vehicle que ens ha aparegut en sinistralitat, que hi és sempre, però que aquests primers mesos està ocupant les xifres més tràgiques, que és la moto. Per tant, haurem de prestar més atenció a la moto. Haurem de llançar novament la campanya de motos, haurem de continuar aquests controls premot de prevenció de motos i haurem d'intensificar la formació que fem a motoristes.
4: Ramon, quines són avui les principals causes de sinistralitat, d'accidents greus o mortals? No sé si hi ha algun perfil de conductor...

0: o col·lectiu que segueixi sent molt, molt vulnerable. Ens parlaves de les, de les motos, evidentment.
1: Efectivament. Hi ha un vehicle que tràgicament destaca, que és la moto, per la vulnerabilitat del propi vehicle. A vegades ocasionat per la pròpia motocicleta, pel motorista, i a vegades ocasionat per altres conductors que tenen una topada

0: interessa i que estem veient és, així com l'any passat eren joves, o apareixien aquests primers mesos de l'any més joves, en quant a víctimes mortals i ferits greus, molt marcat l'any passat, el 2025, per la nit de Carnaval, si ho recordem, que vam tenir una nit molt tràgica, tarda nit, molt tràgica. I apareixien els joves, no perquè els joves fossin els causants, però eren els que es movien més, tenien més mobilitat en aquelles franges horàries. Bé, això ens ha canviat, i tornem una mica als perfils del 2024 i anys anteriors, que és públic més adult. Estem parlant de franges de 45, 55, i també ens apareix la de 55 a 65 anys, de persones que tenen accidents mortals. I dintre d'aquest perfil de persones ens torna a aparèixer no la matinada i nit matinada, per entendre'ns, sinó que ens apareix la tarda, i especialment caps de setmana. No sé, t'he fet un retrat, no pròpiament d'un tipus de víctima, però sí del perfil genèric que faríem, no? Seria motos, caps de setmana, operacions especials, però especialment caps de setmana, tardes, i aquesta franja més adulta, no tan jove.
1: L'objectiu és, evidentment, aquesta sinistralitat zero. Tots desitjaríem veure aquesta xifra, però no sé si és realista, si com a societat estem conscienciats per arribar a aquesta xifra de mortalitat zero a les carreteres.
0: Això és per l'any 2050. Llavors, les autoritats europees a nivell internacional, també les Nacions Unides, marca uns estàndards de reducció de sinistralitat per al 2030. I et diu, el 2030 tu has d'haver reduït a la meitat les víctimes mortals i ferits greus que tenies el 2020. El 2020 s'elimina perquè era un any pandèmic, sí, i passa al 2019. Llavors, respecte al 2019, hauríem de reduir un 50%. El nostre pla de seguretat viària va dir que s'acaba el 26, s'acaba aquest any, el pla, i per tant hem de fer un de nou, va dir ens marquem el 25% de reducció. Perdó, el 20% de reducció. En aquests moments ho estem aconseguint. Estem per sobre, fins i tot, dels estàndards de reducció que preteníem amb aquest pla. Però estem molt lluny del 50%. I ja no cal dir dels zero víctimes del 2050. Jo sempre poso una gràfica que es veu molt clar. Molt bé, tu estàs en taxes de reducció i estàs aconseguint dominar aquesta sinistralitat, reduint-la, però quan tu veus l'objectiu que has d'arribar al 2030, que és a la meitat del que tenies el 2019, que eren 175 víctimes mortals, per tant, hem d'estar quasi a 90 víctimes mortals. Bueno, cada any ens hem quedat amb l'any que menys, que va ser el 2024, amb 136 víctimes mortals. Per tant, estem molt lluny. I llavors el que hem de fer és una suma d'estratègies, que és les que contempla el pla, i dirigir-nos-hi. O sigui, dirigint-s'hi cap a aquest objectiu de reducció de la meitat amb aquesta suma d'estratègies.
2: Tot això ho complica molt, Ramon, l'ús del telèfon mòbil al volant. No sé si ara mateix, a banda del consum d'alcohol i drogues, que ara en parlarem, és el gran enemic, i no sé quines mesures s'han implementat.

0: en un 25% d'aquests accidents, com a causa concurrent, mai hi ha una sola causa, hi ha diferents causes, apareix la distracció, i la distracció és el mòbil. En aquests casos podem parlar clarament que és mòbil molt majoritàriament. Per tant, sí, el mòbil és una distorsió important per a la seguretat viària. El que hem d'aprofitar del mòbil és, en tot cas, el que ens pot suposar d'avantatge per a la seguretat viària. I aquí, si bé és una distracció, si vols després parlem de les altres causes concurrents, el que és una distracció en el conjunt d'accidents i representa el 25%, podem utilitzar el mòbil perquè sigui un avís i un avís de veu. I això és el que estem treballant. En síntesi, ve ser aquella frase tan famosa, si no pots amb ell,
1: honesti no?
0: D'alguna manera, no? Que sigui profitosa. I llavors, una de les coses que estem treballant és un sistema d'avisos a través de la nostra app que tu puguis tenir el mòbil obert i els vagis rebent amb veu. I, per tant, utilitzar la veu del mòbil per donar-te informació viària que millori la teva seguretat viària.
2: Entenc que els altres factors són l'alcohol, les drogues, no?
0: Llavors hi ha la velocitat. La velocitat és una causa concurrent molt important. Apareix en el 20% dels accidents. Quan l'accident és més greu, la velocitat guanya pes, també, Guanya pes. Però en el conjunt d'accidents és el 20%. Ara, de manera... Deu fer 6 mesos, o que presentàvem un estudi amb l'Institut Ivàlua, li vam dir a l'Institut Ivàlua que avalua polítiques públiques, li vam dir, aquí tens els nostres 200 radars, mira si estem reduint sinistralitat amb l'estratègia de radars, i per tant el control de velocitat. I va sortir que sí, que la instal·lació dels radars al llarg dels anys han evitat 1.672 persones que tinguessin accidents i 372 o bé que quedessin ferides molt greument o haguessin mort, no? Per tant, els radars treballen bé i ens ajuden a dominar la velocitat com a causa dintre de la sinistralitat. I l'altre, evidentment, és el consum d'alcohol i drogues. Aquí, torno a repetir, hi ha una bona mala notícia. Una bona notícia és que nosaltres vam fer unes alcoholèmies aleatòries. Aleatòries vol dir qualsevol moment del dia, qualsevol vehicle, qualsevol persona, qualsevol carretera. Vam fer 12.000 controls en 2 mesos a tot Catalunya. I això vam fer un estudi que no s'havia fet des de l'any 2019 amb la Universitat de Barcelona, que se'n diu l'estudi d'alcoholèmies aleatòries. Som de les poques autoritats de trànsit que ho fem a nivell europeu, i ho fem d'aquesta manera que ho fem, som els únics. Aquestes 12.000 proves donen una mostra molt contundent del que està passant. Bé, doncs les persones que conduïen havent superat la taxa permesa, no amb taxes penals o amb taxes... molt alta, sinó simplement haver superat la taxa permesa, era del 0,85%, l'aleatòria. I quan es va fer el 2019 era de l'1,25%. Per tant, estàvem contenint i rebaixant. Ara, quan tu te'n vas a segons quines franges horàries i en segons quins llocs a controlar alcoholèmies, continua sumant percentatge a l'alcoholèmia. I la que és més demolidora de xifra, i és important retenir-la sempre, quan tu analitzes què ha passat en un accident mortal i, per tant, a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya fa tota una sèrie de proves toxicològiques a les persones que han patit aquests accidents mortals, et trobes que en un 40% dels accidents mortals hi apareix el consum d'alcohol, drogues, i també apareixen els psicofàrmacs. Però aquest és un meló que s'ha de ser molt prudent.
2: Però mira que portem molts anys amb aquest missatge de si bebes no conduzcas, no? De quan érem molt més joves, i encara no ha calat al 100% a la població.
0: Sí, és el que deia abans, acabo de respondre, no? És una bona mala notícia. Una bona notícia és que quan tu fas aleatòriament controls trobes taxes baixes de conductors que superin el límit permès. Però quan tu fas controls en franges que saps que es pot haver consumit, clar, tornes a trobar aquelles franges. Jo no diria que de sempre, perquè aquí no tenim traça de molts anys anteriors, però són més altes, no? I evidentment, l'accident mortal congrega tota una sèrie de causes concurrents que fa que sigui tan letal l'accident que acaba sent mortal, perquè moltes d'aquestes vegades s'ha consumit alcohol o drogues.
1: I a banda de tot això, Ramon, hi tenim l'actitud al volant, no? Aquí hi ha un debat que és bastant encès, on segons paris l'orella, que és el tema de la conducció pel carril del mig...

0: una autopista com si fos el de la dreta. Aviam, tenim aquí el director del Servei Català de Trànsit. Resolgui'ns una mica aquest dilema, perquè és que hi ha debats encesos, aquí.
1: Si no has de fer un avançament en una via d'alta capacitat, és obvi que has de circular per la dreta. El que passa que l'article que regula això és una mica interpretable en alguns moments, no? I el que se sol fer és, quan tu tens una autopista amb molta densitat de vehicles i tens un carril de la dreta molt ocupat per camions, és evident que hi haurà una circulació pel carril del mig important, perquè, entre altres coses, és difícil col·locar-te al carril de la dreta i has d'anar superant obstacles i, per tant, avançant cada dos per tres. Per tant, aquí seria una cosa poc clara, que es fa ús del carril del mig de manera inadequada. En canvi, hi ha moments que sí, i moments del dia, i en vies d'alta capacitat que no són exactament tan denses en trànsit de vehicles pesants, és a dir, que no són l'AP7, on sí pots constatar que es fa un ús, jo diria que abusiu, si vols, no? Del carril del mig. Però jo, quan em pregunten pel carril del mig, sempre faig una consideració. A nosaltres ens preocupa molt el carril de l'esquerra. Quan analitzem i observem i seguim els retorns de cap de setmana, totes les operacions de

0: retorn, sigui un cap de setmana que sigui, no? I ara ja comença permanentment a ser períodes importants de retorn als caps de setmana, especialment aquesta distribució litoral de l'AP7, els que retornen tant del nord com del sud, veus una sobreocupació del carril de l'esquerra i veus una falta de respecte de les distàncies de seguretat.
1: Totalment.
0: No respecten. I els incidents, perquè a vegades no són ni accidents, aquella petita topada que t'atura el carril de l'esquerra, que després provoca aturades de la resta de carrils i que t'acaba generant una congestió, això és permanent a l'esquerra, no passa al mig. I al contrari, veus la desocupació del carril del mig i del carril de l'esquerra, del carril de la dreta, que dius, si tinguéssim alguna manera eficient de redistribuir trànsit, això seria una solució bastant interessant, perquè veus la sobreocupació del de l'esquerra i no ens n'adonem. És com una mena de conducta apresa, que és, tens la sensació d'estar en una congestió o en una densitat molt elevada que pot provocar congestió, i tu automàticament penses que anant a l'esquerra evitaràs aquella congestió, no? Evitaràs aquella densitat.
2: Clar.
0: I no.
2: I acaba sent com Gran Bretanya una mica, no?, que circula per l'esquerra i...
0: I per la dreta es va més bé.
2: Exacte.
0: Sí.
1: Estem parlant de cotxes, de motos, parlem dels patinets elèctrics, que també és un col·lectiu força vulnerable. Com s'està gestionant la incidència entre aquest col·lectiu?
0: Bé, de les dades que tenim nosaltres, això és molt més àmbit urbà, perquè en àmbit interurbà no es pot circular amb patinet elèctric, i també hi ha hagut sancions per circular en aquest àmbit periurbà, moltes vegades, que són vies que no són urbanes, i a vegades algunes d'elles vies d'alta capacitat, quan hem trobat alguna persona que circula, se'l sanciona, perquè, i sobretot se li recrimina aquesta actitud tan perillosa per ell, no? Per aquesta persona. I en àmbit urbà, nosaltres hem ajudat els ajuntaments, des de l'inici, que apareix el fenomen del patinet, fent el que en dèiem l'ordenança d'ordenances. El qui no tenia ordenances els vam ajudar donant una ordenança tipus, però també donant-los criteris per regular aquest vehicle. Ja estaven en aquest articulat d'ordenança, però hi havia punts que no estaven regulats encara per llei en aquell moment, que nosaltres els dèiem, doncs mira, jo t'aconsello que tinguin assegurança, jo t'aconsello que portin cas, jo t'aconsello que has de demanar que tingui en casa, no? L'edat, no? Que sigui una edat, i nosaltres marcàvem una edat homogènia dels 16 anys, no? Perquè hi havia ajuntaments que tenien 14, alguns que tenien 18, un 17, hi havia una casuística molt diversa, i això vam ajudar forces ajuntaments. Ara el que hem fet és, donat que hi va haver aquesta modificació que va entrar en vigor de l'obligació ja d'assegurança i d'estar registrat, és ajudar a les policies locals especialment a poder sancionar aquestes conductes, especialment per dir-ho així, documentals, no? Quan que ens toca cobrar a nosaltres com a Servei Català de Trànsit, no? I aquí hem acordat amb les policies locals doncs algunes estratègies per controlar, que ja existien, però que ara les hem encara més consensuat, no? Però nosaltres marquem unes directrius que tant competen a Mossos com competen a policies locals. A principi d'any ho fem amb ells, amb les policies, i marquem una sèrie de campanyes al llarg de l'any. Bueno, doncs també ja recollíem campanyes de vehicle de mobilitat personal, ara amb més intensitat. Seran aquestes campanyes pels àmbits més urbans, no periurbans ni interurbans. I l'última cosa és, el que sí que puc dir és que teníem un problema amb el registre de vehicles, no és fàcil la connexió ni per nosaltres ni per les policies locals amb el registre de patinets, I el que estem és treballant amb la Direcció General de Tráfico perquè això sigui àgil i sigui fàcil.
2: El cert, Ramon, és que tant institucions com administració, com organismes com el Servei Català de Trànsit, hi teniu molt a dir, i en alguna ocasió t'hem sentit dir que la xarxa de carreteres de Catalunya és millorable i que segurament amb una reconfiguració la seguretat viària, doncs, milloraria. Com s'hauria de fer aquesta reconfiguració? Perquè fàcil no és.
0: Bé, ara estem analitzant el que en diem 6 corredors de mobilitat. Si estem parlant de l'àmbit de la regió metropolitana i de l'àmbit més vinculat a Barcelona, d'acord? Estem treballant 6 corredors. Ja havíem treballat en el pla 6 grans eixos d'actuació a on millorar seguretat, en dèiem els 6 eixos de país per la seguretat viària, no? Però ara estem treballant 6 corredors. Hi ha el corredor del sud, que és la C31, C32, que entra

0: pel que seria Viladecans, Castelldefels, etc. El corredor que en diem del Llobregat, que és B23A2, el corredor mediterrani, que seria B30AP7, que passa pel Vallès, el corredor del Vallès, que seria C58, C17, C33, i el corredor del Maresme, que seria la C31, C32, i llavors en diem els corredors perimetrals, que serien la B10 i la B20. Aquí el que estem mirant primer de tot és quins problemes tenen aquestes vies, quins problemes tenen, no? I analitzem la circulació, no? És quants vehicles quilòmetre que se'n diu tenen. Per exemple, per posar un cas, l'AP7 té 8.000 milions de vehicles quilòmetre, 8.000 milions de quilòmetres recorreguts. Això és un càlcul que es fa de trànsit, d'acord? La segona via que ve darrere és l'A2, que en té 4.000 milions. I després ja venen totes les altres que estan per sota de 2.000 milions. Per tant, això ja en marca unes prioritats on actuar dintre d'aquests corredors, d'acord? I això va molt vinculat, com molt bé comentaves, a la seguretat viària, perquè també tenim detectat aquells punts on no només es presenten problemes, sinó que aquests problemes són accidents. I, per exemple, el corredor perimetral, que seria B10, B20, tenim 4 punts identificats. Això, amb aquest corredor perimetral, amb els altres corredors que he mencionat, ens ajuda a preparar 3 tipus d'actuacions. Una és, en aquests punts on se t'acumula la sinistralitat, has d'actuar, has de fer algun tipus de control. La nostra consellera ja va comunicar en seu parlamentària que utilitzaríem drons, no? Aquí tenim previst fer algunes proves amb drons, ja sigui l'autopista P7, ja sigui en aquest corredor perimetral, B10, B20, d'aquests punts on s'acumula sinistralitat. L'altre és què passa amb la velocitat en aquests punts. Veient si la velocitat pot millorar el nivell de trànsit, el nivell de servei, que se'n diu, tu a lo millor rebaixes velocitats, els fas anar a una velocitat que puguis conduir tot aquell flux de trànsit sense que hi hagin aturades. L'altra cosa que s'analitza és totes les interseccions i entrades i sortides que tenen aquestes vies, de tots aquests passadissos que he dit, no? Per exemple, si parlem del corredor perimetral B10, B20, on se'ns concentren els 4 punts d'accidents, són a Sant Adrià del Besòs, quan s'uneix la B10 amb la C31, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet, on quan s'ajunta la B20 amb el que seria la B10, nus de la Trinitat, a l'alçada d'Esplugues, quan s'ajunta la B23 amb la B20 o amb la B10, i a l'alçada del que seria, no sé el terme municipal exacte, aquests altres que he dit sí que són aquests termes municipals, però allà seria o bé Hospitalet, Prat, Cornellà, aquella zona de la C32, C31 amb la B10. Aquests punts ja sabem que són punts problemàtics, i això ho fem amb els altres corredors, i en aquests punts és gestionar això que deia, control, per tant, aquí controlar que les velocitats siguin adequades, mirar si les velocitats poden ser unes altres, a on tenim velocitat variable, això ho podem controlar, abans d'arribar en aquest punt els pots fer anar a menys velocitat, i tenim punts d'aquests on tenim velocitat variable, i l'altre és veure quins moviments tu podries separar de vehicles que causen accidents o que causen congestions, que causen problemes. Poso un exemple del nus de la Trinitat. Quan entren la C58 i la C33 al nus de la Trinitat, allà hi ha uns trenats que potser són evitables amb una mesura soft. És evident que potser s'ha de repensar la infraestructura, Però, com a mínim, nosaltres podem proposar una mesura més light, no? Més de baixa intensitat, que és separar els fluxes fins a un punt. O sigui, no deixar-los a barrejar perquè els trenats comencin més tard, no abans. No? És una de les coses que estem analitzant. I acabo, l'altre tema és conduir vehicles per un carril determinat. No? Conduir vehicles. Això n'hem parlat al nostre pla de seguretat viària, ho diu les motos, per exemple. Que vehicles que causa més accidents en aquests corredors perimetrals que deia jo, que són B10 i B20, és precisament la moto.
1: Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per estar avui en aquesta Setmana Mundial de les Nacions Unides per la Seguretat Viària.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: Doncs molt interessant aquesta xerrada amb el director del Servei Català de Trànsit, amb qui hem analitzat la seguretat viària a les carreteres catalanes, però per tancar aquest tema de la setmana no podem obviar la seguretat viària a les ciutats, potser inclús més complexa que la resta del territori. I si parlem de seguretat viària urbana, parlem de Polefreno.
2: Així és, i és que aquesta plataforma impulsada pel grup A3Media i l'asseguradora AXA té des de fa molts anys un paper rellevant en tot el referent a la seguretat viària a les ciutats, proposant mesures i impulsant campanyes de conscienciació. És per això que hem volgut analitzar aquesta seguretat viària a les ciutats amb el director del Centre d'Estudis d'AXA Polefreno, Iñaki Lerga, que lamenta que les darreres dades sobre sinistralitat a les ciutats espanyoles confirmen que encara hi ha molta feina per fer.
3: Pues lo que nos dicen en los últimos datos que son del año 2024 constatan que en las vías urbanas realmente se producen el 65% de los accidentes, el 27% de los fallecidos y el 53% de los heridos. Es decir, estamos hablando de casi 500 fallecidos, 494, y más de 5.000 heridos graves. Y respecto al año 2019, que es el año base sobre el que estamos intentando lograr un 50% de reducción a 2030, la tendencia no es todo lo positivo que quisiéramos. Hay una reducción del 5% de los fallecidos, pero los heridos graves han aumentado un 17%.
2: Des de Polefreno han elaborat un manifest que va servir per obrir foc a la seva campanya principal, les curses Polefreno, que es disputen a diverses ciutats espanyoles i que va arrencar a Badalona. Aquest manifest pretén posar en valor l'element més vulnerable quan parlem de seguretat viària, el vianant.
3: És el usuario más universal. Todos somos peatones en algún momento del día. Es el más vulnerable. El año pasado, de esos casi 500 fallecidos que te comentaba, más de 200 fueron peatones y más de 1.500 heridos graves fueron peatones. El peatón engloba todo lo que son las franjas de edad más vulnerables, también los jóvenes y los mayores de 65 años, que también es un reto que tenemos en las ciudades. Por tanto, entendemos que atacando, intentando mejorar la seguridad vial en las ciudades a los peatones, vamos a conseguir también mejorar la de los ciclistas, la de los motoristas. Por eso hemos lanzado este manifiesto, porque creemos que todavía es posible. Las ciudades están haciendo una labor muy potente para mejorar la seguridad vial, pero creemos que todavía hay que hacer unos pasos todavía mayores para conseguir bajar esas cifras.
2: És per això que aquest manifest va acompanyat d'un decàleg, d'una bateria de mesures que tenen la finalitat de millorar precisament la seguretat del vianant.
3: Básicamente lo que buscamos es crear o modificar los pasos de peatones siguiendo el modelo de paso de peatón ponle freno, aumentar las zonas peatonales en los núcleos urbanos, ampliar también, importante, las zonas de límite de 20 kilómetros y 30 kilómetros hora de prioridad peatonal para que sea una realidad, si es posible, en toda la ciudad, mejorar el paisajismo y estrechar las vías en las zonas 30 y 20, facilitar aceras confortables, retirando obstáculos, incentivar los cruces masivos de peatones, realizar pedagogía, es importante, y que se hable de la seguridad vial, pues va a concienciar todavía más a todos los ciudadanos de la importancia de la seguridad vial, garantizar el derecho universal como el de la movilidad peatonal debe ser una prioridad para todos, especialmente aquellas personas con movilidad reducida. Digamos que ahí estamos englobando todas las acciones.
2: I ja per acabar, Iñaki Lerga creu que, tot i que encara hi ha aspectes a millorar, la societat espanyola està prou conscienciada en quant a seguretat viària.
3: Cada vez más ya en las escuelas hay asignaturas de seguridad vial. Los jóvenes, yo recuerdo cuando era joven, que el reto era ver quién hacía más rápido el trayecto Madrid-Barcelona, por ejemplo, y ahora nadie quiere alardear de si lo ha hecho en 3 horas o lo ha hecho en 4 horas. Yo creo que sí que hemos, el tema del alcohol al volante, creo que hay una mayor concienciación de los peligros, pero eso no resta que es verdad que todavía hay gente, pues que hay un 20% de los fallecidos que no llevan el cinturón de seguridad puesto, pues un hecho tan elemental y universal y que lleva más de 50 años como es el uso del cinturón y que con un simple clic te salva la vida, pues hay gente que todavía no lo realiza.
1: Doncs moltíssimes gràcies al Ramon Lamiel i a l'Iñaki Lerga per haver participat al tema de la setmana d'avui, que hem dedicat a la seguretat viària. I des de la ciutat, doncs només ens queda recordar-vos que tingueu molta, molta cura, tant si sou conductors com sobretot quan sou vianants.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Vinga, i acabem el programa escoltant la nostra audiència, a veure si podríem viure sense
2: la ràdio.
1: La ràdio.
5: Amigos, Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros. Estoy convencidísima. Además, yo no podría pasar sin escuchar vuestras voces. Un abrazo muy grande.
6: Hola, buen día, queridos amigos. Hola. Solo una cosa les voy a decir.
1: A ver.
6: Gracias a ustedes y a Onda Cero, aprendí a entender el catalán.
1: Ay,
6: y hoy en día tengo un comercio y puedo entender a todas las personas que entran y me hablan en catalán.
2: Mira que ve, tú serías una promo, ¿eh?
7: Jo crec que aquest és el camí que pot vindre i no m'agrada gens. La IA no té sentiments. No. Jo prefereixo parlar amb una persona que no amb una màquina. Espero que no arribi, però ho sento. Jo crec que sí que arribarà, serà un desastre. Sí, sí. Però serà un desastre total. Sí. Sense sentiments ni siquiera per escoltar la ràdio. No. No m'agradaria. No m'agradarà. Vaja, no m'agradarà. No sé el que ens tocarà, però ho veig complicat, eh?
8: Bon dia.
1: Bon dia.
8: Pues yo no puedo vivir sin la radio. El día que no os puedo escuchar, lo siento. O sea, estoy fatal. Mira, ayer no pude escuchar el programa, luego por la noche estaba, me lo tengo que poner. Al final no me ha dado tiempo y me lo tendré que escuchar el fin de. Pero yo sin la radio no puedo vivir, no puedo. Es que yo voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche y me encanta. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea, que no podemos vivir sin la radio. Hasta luego.
1: Que no recuperi el programa d'ahir, que no, jo no hi era. O sigui, no val la pena.
9: Ah, no, és veritat, no vam fer res interessant.
1: És broma, és broma.
9: Però escolta'm,
1: m'encanta, m'encanta el que diuen, eh?
9: Bueno, tenim unes promos aquí boníssimes.
2: Totalment. Eh? O algun dia, no sigui Mir IA Frank, sí. Ja. No?
1: T'imagines?
9: No, no, no. M'apassiona de la nostra audiència, sobretot l'audiència femenina, que com que sabeu fer més d'una cosa a la vegada, no contesten paren. La nota de veu a la vegada que es maquillen, s'aixuguen el cabell.
2: Està tan present la ràdio amb aquesta oient que sí, sí. Fins i tot quan endreçava la cuina.
9: Com l'Olga, l'Olga tanca el cotxe, posa els intermitents...
1: Bueno, perquè no podem perdre 2 minuts de la nostra vida.
2: I tant.
1: Però no...
9: Imagina't, quan sigui una màquina que no et contesti com nosaltres, amb aquest carinyo, i m'envien missatges l'Olga i totes aquestes dones, aquestes senyores que ens escolten
1: gràcies
9: meravellosa.
1: Gràcies por su respuesta.
9: Gràcies por mandar su mensaje.
1: No, aquesta és una veu més amable. No,
9: sí. La que vaig escoltar jo ahir no tenia cap mena de sentiment. Era perfecta en la locució.
1: Gràcies por enviar su mensaje.
9: Però
2: home, si ja molesta que t'atengui un contestador en segons quina trucada, imagina't per informar-te i per entretenir-te, no? Sobretot per entretenir-te.
9: Bueno, no s'ho expliques sola, no ho diré.
1: No ho diguis, m'ho expliques a mi ara, quan acabem. Doncs nosaltres sí que no podríem viure sense la ràdio i sobretot sense tots vosaltres, perquè al cap i a la fi, sense vosaltres, això no existiria. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem, eh? Demà és divendres, tornem a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia aquí a la ciutat. Que passeu una molt bona tarda.
10: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
11: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
12: Buenas tardes, otra vez.
13: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja ens salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu sí. O per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
12: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya.
14: Són les 5, les 4 en Canàries.
15: Noticias en Onda Cero.
14: Muy buenas. La campaña electoral de Andalucía entra ya en sus últimas horas antes de las elecciones del domingo. El Partido Popular, con Juanma Moreno como candidato, afronta al final con confianza en mantener la mayoría absoluta que se coloca.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja esteu iniciant el divendres, que sí, que ja és divendres, divendres 15 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Esperem que la gent sigui feliç, que hagi tingut una setmana tranquil·la i que bé, que la gent pugui anar fent les seves activitats, ara que també, doncs això, no?, que les hores de llum durant el dia, diurnes, doncs, escolta, donen més ganes de fer més coses. Després la son la portes a sobre, però bueno, les ganes hi són de fer coses. I aquí sempre doncs, ens agrada fer-vos propostes, comentaris i esdeveniments de llibres, de pel·lícules, de sèries, de tot el que ens pugui fer il·lusió de gaudir quan hi ha bon temps. Aquest cap de setmana, a més, amb la fira del còmic, que està ja la gent doncs, revolucionada, doncs mira, tot això que tenim. Però si hem de parlar, David Morales, dels 15 de maig, què podríem dir? A veure, va.
1: Doncs mira, el 15 de maig hem de dir que hi ha el Dia Internacional

0: Nacional de Tres Malalties és el dia de la mucopolisacaridosi, que és complicada de dir, eh? L'esclerosi també tuberosa i la síndrome de Ehlers-Danlos. Tenim també que és el Dia Internacional de la Família, així en general, eh?
1: Val, sí, sí.
0: És el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, que això era una cosa molt, molt més típica de pensar-hi fa uns anys, eh?
1: Sí.
0: Quan et tocava o fer la mili o fer objecció de consciència.
1: El servei substitutori.
0: Llavors tenies el servei substitutori, per exemple.
1: Sí.
0: I, d'altra banda, tenim un dia que jo crec que a molts els agradarà. I és que és el Dia Mundial de la Reposteria.
1: Ostres, aquest sí. Jo sí.
0: Avui
1: sí,
0: és un
1: sí.
0: dia per gaudir allò
1: sí,
0: a lo gran.
1: Sí. La reposteria és allò que dius, bona, és una safateta de reposteria. Allò és com dir el màxim exponent de la felicitat, eh? Quina meravella. Tens algun preferit, David? Algun que et vingui al cap? Que diguis...
0: Mira, és que he de dir que jo, des que vaig descobrir a França l'éclair, en sóc un gran fan dels éclairs. Els éclairs venen a ser... utilitza la massa semblant a la de les lioneses. Són allargadets i llavors normalment van farcits. I el meu favorit és l'éclair de cafè.
1: Molt bé. Pues,
0: Descafeïnat, sisplau, a partir de determinada hora, que si no, no dormo.
1: Mare meva, no dormirà, pobra. Molt bé. No, jo aquells que són de... que tenen, per entendre'ns, com en lloc de paper ja directament és de xocolata, la base, i tenen així com una mantega. Ui, aquells són impressionants. I si tenen així... és que tots. És que ara em ve de gust, tots els tocinillos i les gemes... Sí. I,
0: Jo he de dir que cada vegada aquí en tenim de moltíssims i molt bons. El que passa és que cada vegada que vaig a França, per la varietat i quantitat que arriben a tenir a cada pastisseria,
1: sí, clar.
0: Acabo papejant per tots els aparadors.
1: Ah, és que, clar, t'ho imagina't. Ai, quina gana ens està entrant ara de cop i volta, eh? Bueno, va, què més tenim a part de la reposteria?
0: Doncs mira, anem cap als dies nacionals dels Estats Units, que en tenen alguns de ben curiosos. Mira, avui és el dia de portar flors a algú.
1: Molt bé.
0: Avui Miley Cyrus és la que dirà, no, a mi no,
1: no.
0: Que jo em puc comprar les flors jo mateixa.
1: Sí,
0: I can buy myself flowers, no?
1: Sí, totalment.
0: També tenim que avui, atenció, és el dia del barret de palla.
1: Molt bé.
0: No sé si em portes habitualment, David,
1: no,
0: jo no et veig, eh?
1: No, he sigut mai molt de... Anava a dir, no he sigut mai de... Vale, és igual.
0: De barrets.
1: De barrets, sí. No m'agraden els barrets. En general no m'agrada tenir el cap despegat. Tinc el cap molt gran i llavors, clar, hauríem de cobrir molt d'espai. Necessito... que corre a l'aire, o sigui que no. Tu sí, algun barret
0: no.
1: O no? Eh?
0: No, sóc de barrets, no.
1: Llavors, doncs això. No ens trobaran mai a cases de barrets, doncs.
0: Exacte.
1: Així, en general.
0: D'altra banda, també és el dia de l'asfalt.
1: Ah, molt bé.
0: Dius, bueno...
1: No, s'ha de reivindicar.
0: Podria ser del formigó, podria
1: sí.
0: ser dels maons... No, és el dia de l'asfalt, mira.
1: No, escolta...
0: Vols que et digui?
1: Normalment se'l trepitja molt, saps? Se'l sí. té molt a pisotot, saps? Vull dir, no, se l'ha de respectar aquí a l'asfalt, totalment.
0: I
1: home,
0: què millor?
1: Entre reposteria i asfalt, què vols que et digui? Bueno, sí.
0: És que anava a dir que què millor que celebrar el Dia Mundial de la Reposteria que fer-ho acompanyat de la celebració del Dia Nacional de la Festa de la Pizza.
1: Ostres!
0: Pizza i reposteria.
1: Pizza i reposteria, així com a dir una nit perfecta, o sigui, un divendres nit, què carai, un divendres nit perfecta, jo ho veig, eh? Pizza i reposteria.
0: Mira, ara us diré una cosa. Ara que parlem de reposteria i de
1: sí.
0: fer pastissos i tal,
1: sí, sí.
0: Un dia, fent un sopar amb uns amics, allò que estàvem a casa d'uns amics, i allò, van portar, algú va portar postres, no recordo qui, i estaven molt bones. I llavors algú va dir, en plan de conya, ostres, podríem fer un sopar només de postres.
1: Ah, està molt bé això.
0: I vam dir, mira, la pròxima ho fem. Cadascú que vingui que porti unes postres diferents, alguna cosa.
1: Molt bé.
0: Vam fer aquell sopar de postres, cadascú va portar un pastís diferent que havia fet a casa, que havia... No us ho recomano. La resta de la setmana el mal de panxa va ser terrible.
1: Imagina't, eh? Allò va ser una explosió...

0: de sucre. Saps allò quan ha de treballar una mica el pàncreas i tal, perquè ja han detectat sucre? Allà el pàncreas diu, mira, jo me'n vaig de vacances una setmaneta, perquè això estarem una setmana per poder detectar la insulina de tot aquest sucre.
1: També hem de dir que, de totes les postres que es van fer, la que més va triomfar va ser una que era immenjable.
0: Fixa't.
1: Que va ser, va ser un brownie fet pel nostre amic Albert. Que tu saps allò que s'utilitza, aquell suro que s'utilitza per clavar les plantes, les flors de plàstic?
0: Sí, sí.
1: Doncs era això.
0: Era això,
1: concretament.
0: Allò que has d'apretar amb el punxó aquest, diguem-ne,
1: sí,
0: perquè encaixi els ferros, diguem-ne.
1: Doncs des de llavors, el pobre Albert ja no ha tornat a fer mai més
0: brownies. És que se'm queden secs, no? Sí. Ja m'imagino. Déu-n'hi-do, doncs, escolta, ai, repostaria i pizza, quina meravella. Bueno, això en quant a dies nacionals mundials, a veure qui fa sant avui. Quin sant postre?
1: No, però avui és el dia de la dolça espera.
0: Oh, que ben lligat tot.
1: Està tot molt relacionat.
0: Molt
1: ben
0: lligat.
1: El dia de la Mare de Déu de la dolça espera.
0: Molt bé.
1: També tenim que avui és Sant Indalecio.
0: Indalecio,
1: sí, un altre que aquest suposo que ajudava a agafar la son, Sant Aquileo Taumaturgo.
0: Molt bé.
1: Sant Caleb, Santa Dimbna.
0: Déu-n'hi-do.
1: Dimbna, que és complicat fins i tot de pronunciar-ho.
0: Sí, sí.
1: Avui és Sant Isidro Labrador, que s'ha de dir que d'una banda és el patró de Madrid, però també és el patró de l'agricultura.
0: Ah, mira.
1: Però resulta que és el patró de l'agricultura des de fa un temps a casa nostra, a Catalunya. Perquè anteriorment hi havia hagut un altre patró, però va ser en el segle XVII que es va passar a que fos només a Sant Isidre.
0: Mm-hmm.
1: De fet, el costumari català de Joan Amades recull que el que era el patró dels agricultors, dels pagesos, fins allà al segle XVII va ser Sant Galderic.
0: Ah, mira.
1: Encara hi ha qui el celebra com el veritable patró de la pagesia catalana.
0: Mm-hmm. Molt bé, ben curiós, ben curiós. Galderic és un nom bonic, eh?
1: Sí, també, però no té el seu sant avui, eh?
0: Val, val.
1: Avui tenim més sants. Tenim Santa Juana de l'Estonac, tenim Sant Juan Bautista de la Salle, tenim que avui és Sant Severino de Septempena. No, perdó,
0: Sí.
1: Septempeda.
0: Val.
1: Sant Simplicio de Cerdeña, Sant Torcuato, Sant Witesindo de Córdoba, Sant Reticio de Autun i Sant Ruperto de Bingen.
0: Pues Bingen, està molt bé això, està ben...
1: Witesindo és un nom maco.
0: Mm-hmm. Sí, no, és preciós, a mi m'agrada, aquest nom, el trobo meravellós. Doncs bé, doncs aquesta és la... diguem-ne el nom dels sants que podem celebrar avui, però ja sabeu que el que també ens agrada i molt és poder saber quines eren les notícies de fa un segle. Per tant, viatgem a un 15 de maig, però de 1926.

0: 1.274 y tal número había salido del bombo premiado con 1.5 millones de pesetas.
1: Imagínate.
0: Pero ahora resulta pícara memoria que Asunción no recuerda bien dónde guardó el décimo.
1: Ay,
0: y
1: no.
0: Por mucho que cavila, nada, que no se acuerda.
1: Ostras.
0: Quizás eso de que el juzgado la deje en libertad provisional, bajo fianza, claro está, por asociación de ideas, dé con el escondite del décimo del 39.274. Seguramente.
1: Ostres, quina història, tu. De veritat que passen... Bueno, passen, passaven, no? Unes coses que realment, allò que sembla que no pugui ser, totalment. Aquesta vindria a ser una mica com les notícies del final del programa, però d'aquella època, O sigui que ben curioses aquestes històries. Bueno, va, vinga, anem a conèixer algun fet històric, algun fet que ha passat un dia com avui, i anem amb els tribuneros, perquè avui toca riure, que toca ja estar propet del cap de setmana. I fins a les 6 seguim aquí fent Nits de Ràdio.

0: Va passar tal dia com avui, 15 de maig del 2011. Espanya viu l'esclat del moviment 15M. Aquell diumenge, places com la Puerta del Sol a Madrid, la plaça de Catalunya a Barcelona o la plaça de l'Arenal a Sevilla es van omplir de gent. No era una manifestació qualsevol, era el crit d'una generació farta. La crisi econòmica del 2008 havia deixat un rastre de desocupació, desnonaments i precarietat, especialment entre els joves. Els bancs i les grans corporacions semblaven intocables, mentre el bipartidisme del PP i el PSOE dominava la política sense oferir alternatives. No ens representen, es va convertir en el lema d'un moviment que demanava una democràcia real. El diari El País va recollir així la veu del carrer.
1: Se ha llegado demasiado lejos. Que hace falta que se den respuestas de verdad. Desde los embargos que se están haciendo y echando a la gente de las casas, que los bancos están cobrando lo que pueden, pero encima les dejan endeudados toda la vida. Se quedan con la casa y con la persona. Bueno, la falta de posibilidad de futuro de los hijos. Yo tengo dos hijas.
0: El 15M va néixer de convocatòries a les xarxes socials, impulsades per plataformes com Democràcia Real Ja. Milers de persones de totes les edats i procedències van sortir al carrer. A Madrid, després d'una marxa massiva, un grup va decidir acampar a la Puerta del Sol. El que havia de ser una protesta puntual es va transformar en un campament improvisat que va durar setmanes. Hi havia tendes, assemblees, pancartes i debats interminables sobre com construir un futur millor. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 15 de maig del 2011, que Espanya vivia l'esclat del moviment 15M, també conegut com a Moviment dels Indignats.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Quan sona aquesta sintonia és que ho passarem bé, perquè és temps per l'humor, temps pels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos! Vinga! Ui! Ui! Ui! Ui! Quasi! Quasi, quasi! Sí, sí, crec que tenim... Tenim el Marc un altre cop a l'estació internacional des d'on fa les seves...
1: Igual tiene algo de metal.
0: De metal, exacte. Tiene el metal virus.
2: Exacte.
0: Estàs a un Fahrenheit, dius?

0: Ah, está un fire, está un fire. Sí, sí.
1: Eso está claro. Que no se le oye con los tubos esos que irradian para salir de la gravedad.
0: Exacte. Bueno, escolta, aquesta setmana és evident que la notícia de la setmana és que Florentino Pérez es dona de baixa de l'ABC. Això és el més important, possiblement, de totes les seves declaracions. Jo crec que ha creat un...
2: Hi ha una cosa més important, una cosa més important.
0: A veure.
2: Que els tribuneros...
0: A veure, Marc, intenta-ho ara, que se t'anava una mica.
1: A mi, aquesta persona...
2: La d'aquesta setmana és que els tribuneros...
0: ni creant un personatge et surt així. O sigui, el tema és que els dos cops, quan anava la part important del que anava a dir, és quan se li talla el micròfon.
1: Està on fire total.
0: M'ha semblat entendre, Marc, que deies que els tribuneros no van a dimitir, no?
2: Exactament.
0: Vale, bueno.
2: És això.
0: Vale, bueno. És que tenim el tenim el Marc, que clar, amb tot això de les...
1: Aprovecha ahora para preguntar.
0: Aprovecha per ir-le preguntando i que després ja vagi contestant, clar, perquè és que si no es fa molt complicat. Pensa que anar, que el so vagi fins a l'estació internacional i torni, això és complicat. Vull dir, clar, prou feines encara que entenem alguna, cosa. A veure, dèiem que això ens ha donat una idea, el Florentino, que és que si mai ens hem de...

0: donada baixa, pues, del Netflix o del Movistar o del que sigui, doncs podem fer una roda de premsa i aprofitem per dir, pues mira, vamos a darnos de baja, me sabe mal porque ya mi padre ya me dio esta línea de teléfono, però me voy a dar de baja perquè, escolta, perquè m'han pujat la tarifa o qualsevol cosa d'aquestes. Eh? Podríem organitzar rodes de premsa. Aquí hi ha negoci, Sergi.
1: Jo penso...
0: Sí?
1: Que se le oye respirar.
0: No, perquè sabem que hi és. Sabem que hi és. Digues, digues.
1: Però espera, espera.
2: Soc tu padre, Luc.
1: Psicofonies.
0: Són psicofonies, avui és Marc psicofonia ja la Berta avui.
1: A estas horas de la noche me entro com un, saps, un calfred d'aquest.
0: Sí, sí, jo vaig mirant enrere, no sigui que se m'aparegui algú de cop i volta.
1: Mi padre.
0: Sí, sí, mi padre. Mare meva, Déu-n'hi-do. Escolta, Sergi, veus negoci aquí a organitzar rodes de premsa a la gent cada cop que es vulgui donar de baixa d'algun servei?
1: Està clar que no som tan importants, no?, per fer això, o què?
0: Bueno,
1: perquè si no, està lleno. Clar. Perquè aquí la gent es va canviant cada dos per tres. Oye, que me doy de baja, aquí me dan más, a mi, pum, pam, pim, pum.
0: Sí, però potser una persona no...
1: Esto parece... Es que es como un negocio, saps?
0: Sí, però potser una persona no ens faria en cas, però si ens ajuntem 10 o 12... Saps què vull dir? I organitzem com un evento. Evento de darse de baja.
1: I llavors, un Palau Sant Jordi.
0: Un Palau Sant Jordi hem d'omplir molta gent, que es doni de baixa. Però bueno, sí que unir-nos uns quants i donar-nos de baixa, no? Per exemple, el Max hauria de donar de baixa de la companyia que té. Digues, digues.
1: Esto que es como un esto de anónimos.
0: De anónimos.
1: Los que nos donen de baixa.
2: Sí. Ja estic bien.
1: Ja estàs bien? A veure què diu. Espera, està en forma.
0: Ai, per favor. Ai, és que no puc. És que no puc parar de riure. Perquè ja, diu, ja estic aquí. I llavors, quan va a dir lo important, se li talla. És que així no hi ha manera, Marc. A veure.
1: Quan ja se connecta al robot i a bord, ja no
0: ho entiendo. Feia temps que no reia tant. Oy.
1: Esto es como los egipcios que te dicen tribunero, yo soy tu padre. Ja estic bé i tens que descobrir el punt.
0: Sí. No, és com exacte, és com els egipcis. De fet, ens envia pues, un halcón, un no sé què, ens va enviant petits símbols i nosaltres hem de desxifrar el que està dient. Està, ojo, que aquí pot estar un nou tipus de negoci també de comunicació.
1: Claro. De... Explica el Marc.
0: Sí, a veure, Marc, explica't, a veure.
2: Instructor, negoci de...
1: Està molt fàcil.
0: Està matant la cosa.
1: El negoci.
0: És meravellós. És meravellós, perquè ens perdem la part més important.

0: haciendo el camino.
1: No, no, es... Ai,
2: digue, això
1: és que amb prou feines... Amb prou feines d'arribar...
2: Això
1: és censura, exacte. Ara, mira, ara t'hem entès. T'hem entès el que et queixes de que això és censura. No, home, perquè ja m'estic acostumant. Ja estic entenent el llenguatge, el nou llenguatge del Marc, que és...
2: Què és això? Això?
1: És que està inventant la ràdio per gestos. Mm, sí. Que és una cosa meravellosa.
0: Sí, sí, sí, és la...
2: Sí.
1: És el futur.
2: La ràdio en Morse.
1: A la ràdio en Morse. Mira, hem entès alguna cosa. Hem entès alguna cosa. Un fort aplaudiment.
0: Sí, sí, sí. Sí, perquè hasta ahora para mí era como conceptual.
1: Sí, és ràdio conceptual. Que escoltes un concepte, o no, i intentes treure tota la... Tot el que seria el context, no?
0: Tu t'haces la
1: pel·lícula. Tu t'haces la pel·lícula, al final. I ja està, l'important és això. Ui, de veritat, quins moments que ens dona a vegades la...
0: la... Vinga, Marc, sí. Sisplau.
1: Va, vinga, Marc, aviam si te pillem alguna frase més. Va, vinga, anem a intentar-ho, va, vinga. Els oients també, casa seva.
2: Ara ja... On som? Espacio.
0: Esto ya es delirante. O sea, primero es una respiración que ya digo, madre mía.
1: És que té raó el Sergi. És a dir, ens entra la respiració perfecta, que dius, mira, està respirant bé. És meravellós. És un nou tipus de censura que no s'havia estudiat mai i que és super elegant, perquè, clar, vulguis o no, el pip, doncs era... És desagradable. Però, clar, que tu escoltis una persona, que et quedes tranquil, perquè dius, està respirant. I aquesta persona està viva. Però a la que va dir alguna cosa... Ai...
0: Alargar-la, hacen... Però no.
1: Respirar. Aquí que respiri bé el Marc. Una altra cosa és a la que comença a treure aire per la boca, ja no d'això. Bueno, si no, fes-ho per gestos. No sé, Marc, a veure si pots fer algun gest, alguna cosa.
2: Us estic enviant senyals de fum.
1: Ara sí! Ara sí que l'hem escoltat bé, que ens estan... Ei! Marc Gelabert! Sí, senyor!
0: Sí, el fum.
1: El fum. No, no, ens ha enviat senyals de bau, saps? Com de... A veure, Marc, has aconseguit donar-te de baixa d'alguna cosa? Home, de la companyia telefònica ho hauríem d'intentar.
2: Estic perdut aquí a l'espai, no sé on sóc ja.
1: Bueno, home, ara cada cop t'escoltem més a prop, deus estar més a prop. Deus estar ja... Deus...
0: Sí, que fort, clar, perquè està a l'espai, però si estigués a la Terra és per a canviar-se de companyia.
1: No, però tu pensa que estava a l'espai i com que tot va rotant molt, igual li ha enganxat un moment que no rotava bé, això, saps? I llavors la connexió es perd perquè va via satèl·lite. Tot això va al satèl·lite.
2: Okay, estic a la cara oculta de la Luna.
1: Està a la cara oculta. Ara se li entén tot. Bueno, mare meva, que hem patit, Marc, eh? Perquè, clar, és això que dius...
2: Sí, sí.
1: No, home, ara ja...
2: No vegis les postures que he arribat a fer per tenir cobertura.
1: Clar, perquè, vulguis o no, a l'estació internacional no tens molta mobilitat. Saps allò que diuen? Mou-te una mica! A veure si així agafa una mica més d'això. Però, clar, a l'estació internacional no et pots moure molt. És allò que, com a molt, gires, no? És allò de muévete i mou les celles, no?
2: M'he hagut de posar el traje i sortir a l'espai a veure si així tenia més cobertura.
1: O sigui, en aquests moments estàs fent un passeïto d'aquells especials...
2: Sí, el paseíto, el breaking dance.
1: Està fent el breaking dance allà dalt, t'imagines? Uno, el cruceíto. Home, tu, és fort això, eh? Bueno, recuperant el tema, podem fer algun tipus d'aplicació, Sergi, en la que doncs, la gent es doni d'alta i, jo què sé, un cop per setmana, no?, organitzem com si fos una roda de premsa i tota la gent que es vulgui donar de baixa d'alta

0: algú doncs que coincideixi aquell dia. I escolta, repartim gastos.
1: No, a veure, un moment. És que ja... Però i jo, haciendo de profe, sustituyendo, que ahora de baja del instituto este, ahora de alta, que me hacen una fiesta cada vez.
0: Clar.
1: I me dan regalos cuando me voy.
0: Sí.
1: Què vols, que fem alguna cosa
0: així? Sí.
1: Jo... Como fiesta, no?
0: Una fiesta. Una fiesta.
1: Ah, és que una fiesta vende. Una fiesta vende, venga.
0: Una fiesta vende. Com li podríem
1: una
0: dir a l'app?
1: A l'app, la sí. Fiesta vende.
0: La fiesta vende, eh? M'agrada molt com a nom genèric d'aplicació. Saps allò que a vegades obres el d'això, la botiga, diguem-ne, del Google Play o el que sigui, i et proposa aplicacions? A mi em proposa una aplicació que es diu la fiesta vende i jo me la baixo. Després ja miro aviam què... aviam què és, no? O quan baixeu aplicacions, mireu les valoracions que té, ho dic perquè no sé si tindrà bones valoracions la fiesta vende.
2: Bueno, perquè ja no hi quedarà ningú, tothom haurà marxat.
0: Clar, és veritat, és a dir, clar, la gent es donarà de baixa, vols dir, de la pròpia aplicació, no? És possible.
2: Sí. Bueno, que tu és en bucle.
0: Entres en bucle.
2: Baixa, entres,
0: el dones
2: abans. Sí.
0: Ah.
1: És per...
0: Sí.
1: És com un... Sí, sí, tu, traductor.
0: Saca el traductor.
1: Sí, sí. El traductor eres tu, que t'havies acostumat, no?
0: Sí, que passa és que, clar, m'he desacostumat molt ràpid, perquè de cop se l'entenia tot, i ara, clar, són unes pauses diferents.
1: Però, pues, més o menys, fer-nos un resum. Què bueno, és el que està dient?
0: Està dient que és un bucle sin fin de donar-se d'alta i donar-se de baixa, perquè hi ha gent que constantment, allò, mira que me voy de companyia, eh? Ui, no te vayas, i llavors... doncs et donen millors condicions. I a la que despistes una mica et tornen a pujar el preu fins a on estaves. I has de tornar a trucar, ui, que me voy, ui, que me voy. I llavors, al final, doncs, clar, hauríem d'estar fent rodes de premsa constantment, no? Era això, més o menys, Marc?
2: Sí, això.
0: Molt bé.
2: I que haurien d'haver-hi psicofonies.
0: Haurien d'haver psicofonies?
1: Algo de...
0: Tutorials?
2: Hi ha alguien... Hay alguien más.
0: Haurien d'haver tutorials, eh?
1: Como vasectomía o...
0: Oi. Avui, mira, sort que ja s'està acabant el... No, sort que ja s'està acabant el programa perquè a mi m'està explotant una neurona. O sigui, haurien d'haver, dius, tutorials per poder donar-se d'alta i de baixa, no automàticament.
2: Sí. Hay alguien... Se me oye.
0: És meravellós. És...
1: És el delta bashing.
0: És el delta bashing, sí senyor. Sí senyor.
1: Seràs de alta, seràs de bashing.
0: Sí.
1: Oi,
0: delta bashing, sí senyor. És un nom perfecte d'aplicació, delta bashing. Jo ho veig, això, eh?
1: La gent que està enganxada.
2: Alguns amb... Mallorca, ja ho fan.
0: Ah, mira, l'he entès. Exactament, daltabaixing dels balcons fan a Mallorca. Sí, però és internacional aquesta prova, eh? Ve gent de... Bueno,
1: perquè només és baixing, eh?
0: Això és més, sí, és veritat que és més baixing que alcing, sí. De fet, és gent que es dona de baixa sense donar-se d'alta.
1: Sí, clar, si puges diverses vegades i només et tires una, tres vegades d'alta i una de baixa, No
0: té molta...
1: Ha de ser automàtic, daltabaixing.
0: Daltabaixing m'agrada com a nom d'aplicació.
1: Avui em dono d'alta i avui em dono de baixa.
0: Sí.
1: I has de tenir per 5 per anar treballant, coses i tal.
0: I llavors, des d'aquesta aplicació, et pots donar d'alta a qualsevol companyia, del gas, de la llum, de telèfon, de diaris, de tot, no?
1: Explica-li, Marc.
0: A veure, Marc, com funciona?
1: Un, dos, tres, probando. Tiene inteligencia artificial. El 1, el 2, el 3.
0: Saps què crec que ha passat, Sergi? Que li han fet un reseteo de fàbrica. Saps això de que torna a començar?
1: I clar... Aquest és el personatge.
0: Sí. És un personatge que l'han resetejat i ara ha de tornar a començar. Clar, ha de tornar a aprendre a comptar... Les lletres, els números... Clar, ho està fent tot.
1: Pregúntale tu el que vulguis, algo senzillo.
0: Sí, algo que puguem entendre. Marc, t'agrada el nom de Delta Bashing per donar-te d'alta i un cop t'has donat d'alta que puguis donar-te de Bashing?
2: Sí, sí, és un bon nom. Tot el que havia Ming sempre és bo.
0: Molt bé, això s'ha entès bé. Això ho has entès fins i tot tu, Sergi, eh? Fa falta traductor, ho has entès?
1: Que ja ho sabem, en plan, està en el manual dels tribuneros.
0: Sí, senyor. En el manual, sí, sí.
1: Que massa, sí.
0: Hauríem de treure un llibre, la versió anual, no?, del manual del tribunero, de Nits de Ràdio, on expliquéssim aquests conceptes claus, no?, que tenen a veure, doncs, amb aquestes característiques, eh?
2: Ei, aló...
0: No, ara sí, t'escolto tu, ara és l'altre el que t'escolto.
1: Ara sí, aprofita, Marc.
0: Aprofita, Marc, digues la teva.
1: Que li la cistella avui.
2: Ara?
0: Sí.
1: Sí, sí.
2: Ara hi hem deixat parlar?
0: Sí, sí, sí, endavant. Endavant.
2: Sí? Doncs m'he quedat sense paraules.
0: Veus? És que clar, és que ja m'ho imaginava, això.
1: Ja m'ho imaginava. Estava en un sitio que no podia apuntar, nen.
0: Clar. Clar, clar. Estava... Clar, bueno, clar, a l'estació internacional no hi ha cobertura. Bueno, de fet, és tot cobertura, perquè, o sigui, el que estàs és cobert, diguem, amb l'escafandra ara i tot això, no? Però, clar, també et dic una cosa, això que has fet d'un passeig per fora de la nau, es poden passejar gossos per allà o com va això? Saps alguna...
1: Explica-li.
2: Sí, però has de portar una bosseta també.
0: Ah, clar, clar, clar, perquè un té raó que un desperfecte ja, o sigui, un petit excrement, un petit estronxodicani, pot perforar l'estació internacional perquè ja va tota pastilla. Allò va molt ràpid, perquè diu, no, total, deixeu aquí, nen, i a la propera volta que fas, a l'òrbita, et menges la d'Aixonsis directe, eh? I et pots rebentar el vidre, això, eh? És fort, eh, aquest tema.
2: Aquí a dalt també ha arribat al final la recollida porta a porta, la brossa.
0: Esteu fent el porta a porta a l'estació internacional? Ostres, quin detall. Sí, I llavors, sabeu quin dia és dilluns o dimecres, per si és l'orgànic o el plàstic? Com ho feu, això?
2: Això, bueno, tenim els... Nosaltres posem tot a... És a dir, fem una mica de recollida inclusiva.
0: Val.
2: Tot inclòs en el mateix contenit.
0: Tot inclòs en el mateix. És veritat que teniu com un dispensari on fiqueu, que teniu 3-4 entrades i hi ha una única bossa de deixalles per sota, és a dir, que tot va la mateixa?
2: Sí, home, a veure, s'ha d'economitzar.
0: Sí, senyor.
2: Ha de ser pràctica la cosa.
0: Està molt bé.
2: Todos para uno y uno para todos.
0: Exactament. És el, mira, es diu D'Artacan, eh? El D'Artanyan. Sí, sí. D'Artacan, si és de llaunes. Eh?
2: I el Pipicant, i el Pipicant.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: I el Pipicant i el
0: D'Artacan. És fantàstic.
1: Sí, tot sí. Això són les planes centrals de Tribuneros, l'entrevista.
0: Sí. No.
1: Les planes centrals de la secció d'avui.
0: No.
1: L'entrevista.
0: L'entrevista, és meravellós. En fi, doncs escolta, la setmana que ve ja mirem de contactar amb tu quan l'estació estigui ben centrada en tot el que... En tot lo que...
2: Miraré de tenir la Ouija arreglada.
0: Exactament. Tu, mira, en el proper passeig especial arregla la Ouija perquè ens puguem, ens comem mica a mica. I al final, l'objectiu, Marc, s'ha aconseguit, que és fer-nos riure. Hem rigut el Sergi i jo, i espero que els nostres oients, com temps feia que no aconseguíem...
1: Todos, como en una tribuna, hemos reído.
0: Exactament, eh? Escolta, o sigui, que visca la comunicació, visca l'Estació Internacional de Mediona, i la setmana que ve intentem escoltar-nos aquí als tribuneros amb en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Fins la propera setmana!
1: Visca! Visca! Visca! Visca! Visca!

Va passar tal dia com avui, 15 de maig del 2004. Moria Narciso Ibáñez Menta. El món de la interpretació perdia una de les seves figures més singulars i influents, Narciso Ibáñez Menta. Actor i director, la seva trajectòria va quedar profundament lligada al gènere del terror, tant a Espanya com a l'Argentina, on va desenvolupar bona part de la seva carrera. Amb ell desapareixia no només un intèrpret, sinó també una manera molt particular d'entendre la por a la pantalla. Nascut el 1912, va créixer en una família de tradició teatral i des de ben jove va demostrar una capacitat extraordinària per transformar-se en escena. Va ser a la televisió on va trobar un dels seus grans espais d'expressió. Especialment recordada és la seva participació a Històries per a no dormir, una sèrie que es convertiria en referent del terror televisiu en llengua espanyola. Tot i que el projecte estava impulsat pel seu fill, Narciso Ibáñez Serrador, la presència de Menta també davant la càmera aportava una intensitat difícil d'igualar.

Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 15 de maig del 2004, que moria Narciso Ibáñez Menta, mestre del terror.

0: I nosaltres anem acabant la funció, perdó, i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, que ens està fent inaugurar, o per alguns ja concloure, el que seria el divendres 15 de maig de 2026. Ja sabeu, aquest moment en el que estem sempre entre els que acaben la jornada, els que la comencen, i al final, en tots aquests casos, el que fem és compartir aquests moments que suposen el Nits de Ràdio, i més el que li diem, aquest tram despertador de 5 a 6. Però, clar, quan arriba aquest moment, abans de donar el relleu a Más de Uno i totes les notícies importants, que si hi ha eleccions, que si no sé què, que si no sé quantos, que si el Florentino, pues sí, voy a dejar de comprar el ABC, porque es que ya no quiero comprar el ABC, pues estem en aquestes situacions que...
1: El que em pregunto és si va convocar una roda de premsa per dir que deixava la subscripció de l'ABC, el dia que es doni de baixa de Netflix, no vull saber què farà.
0: Pues es que me lo estoy pensando, David, porque me lo estoy pensando, porque me están poniendo anuncios con todo lo que yo he colaborado a Netflix, con todo el dinero que he dado a Netflix, pues no me parece bien que me ponga publicidad. Igual que de esto, si no hablan bien del Real Madrid, pues lo voy a quitar, me voy a dar de baja, por mucho que me duela, ¿eh? Doncs tu imagina't, no? Bueno... Exactament, si la gent hagués de fer un comunicat cada cop que es dona de baixa de perquè no puedo compartir les claves o alguna cosa d'aquestes, doncs t'ho imagina't. Bueno, en fi, mira, ens hem de prendre les coses sempre amb una mica de filosofia i d'humor, que és una cosa necessària, que ja sabeu que fem aquí. Precisament per això ens agrada molt que ens expliqui el David Morales històries. Quina ens expliques avui per acabar el programa? A veure.
1: Mira, justament d'això va la cosa, de tenir bon sentit de l'humor fins al final. I és que avui parlem del senyor José Ramón Pose, un veí d'A Corunya, de 73 anys...
0: Sempre anava elegant, aquest, el senyor Pose.
1: Exacte, sí. Que va morir diumenge passat, en aquesta ciutat gallega. I dilluns, La Voz de Galícia va publicar la seva esquela.
0: Ai, ai.
1: Què diu l'esquela d'aquest senyor concretament? Què és el que es va publicar? Don José Ramón Pose Garrido falleció el día 10 de mayo de 2026 a los 73 años de edad. Descanse en paz. Sus hijas, Iria, Alba y Lara, hijos políticos, Rubén y Abdo, sus nietos André y Nora, hermanas, Tito, Lucy, Rosa y demás familia. Y unas frases que va deixar al señor José Ramón para que es publiquessin. No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida.
0: Fixa't.
1: Un saludo desde Monte Alto con amor, nenos. Hem de dir que Monte Alto és el barri, és el seu barri, el barri natal, i on va viure tota la vida. I aquest nenos és molt típic allà a Corunya.
0: Que bo.
1: Que, amb humor fins i tot en el moment que va traspassar.
0: M'encanta. Sempre s'ha de tenir aquest sentit de... de l'humor i sobretot l'altre dia ho comentàvem, no? Amb el Robert Calvo, quan parlàvem de vam fer aquesta celebrity de la Lola Flores, doncs que deia que li deia a la seva filla, no? Diu, hay que amar, és más importante que ames mucho a que te amen, no? Perquè al final és el que tu sents, no? I el que tu vius, i em va semblar molt interessant. Al final el que hem de fer és viure les vides, les de cadascú, amb el màxim del que puguem dins de les nostres possibilitats, oi? I haver dit que hagi valgut la pena, no, aquest viatge, jo crec que és una cosa molt, molt interessant, i aplaudim aquest sentit de l'humor, que és absolutament necessari. David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: T'esperem ja al tram despertador de diumenge a dilluns, però aquesta nit encara tenim el cinema i la història per acompanyar-vos durant tots els dies aquí, fer-vos costat a la matinada, tot fent nits de ràdio. Us deixem amb Más de Uno, amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia. Comencem la jornada avui divendres amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana pendents d'aquestes manifestacions d'educació. A hores d'ara no es registren incidències, és cert, però que ja tenim formades algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C-58 amb lentitud entre Sant Quirze i Ripollet en direcció a Barcelona. La C-17 també continua amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud, amb molta congestió a l'altura de Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha retencions ja fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat també tenim retencions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Avui arriba una llengua d'aire fred que farà que el dia sigui ventós, sobretot al sud i al litoral central, i també s'esperen ruixats a les comarques gironines, els quals seran més intensos durant la tarda i es mouran cap a Barcelona. Ambient de finals d'hivern, amb les temperatures que cauen, i s'esperen màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona.
2: Es de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: La reunió d'ahir dijous entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de la vaga de docents va acabar sense acord. Dimarts vinent hi haurà una nova trobada, però els convocants de les aturades només hi aniran si reben una oferta de millora salarial. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Els sindicats lamenten que Educació només els portés una proposta en matèria d'escola inclusiva i cap sobre el salari, per això demanen que els facin arribar dilluns un document que prioritzi la qüestió del sou. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: La inclusiva és un tema que no renunciarem i que és també prioritari, però no renunciarem a tractar el tema salarial i si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
3: Des del departament

0: asseguren que hi ha marge per trobar solucions en aquest sentit, però sempre en el marc de l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT.
1: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Paraules del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ha donat suport al posicionament d'educació i ha fet una crida als sindicats a seure, diu, i enraonar.
3: Nosaltres tenim mà estesa i en aquests termes estem disposats a enraonar i crec que és el que ens demana la societat catalana també, no? En fi, el camí és aquest.
2: El president ha evitat entrar a valorar si en properes reunions el govern oferirà més incentius o si està disposat a parlar de salaris. Igualment, com de moment no hi ha hagut acord, les vagues continuen en marxa. Avui és el torn dels docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i la jornada d'ahir, on l'aturada es va fer a Girona i la Catalunya Central, va tenir un seguiment del 21,5% segons el departament i d'un 55% segons USTEC. I un últim apunt encara en clau política, sàpiguen que Esquerra Republicana ha presentat la seva proposta sobre com ha de ser la línia orbital ferroviària. Volen que es converteixi en el quart cinturó dels trens, que uneixi Mataró amb Vilafranca del Penedès, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilanova. A més, Esquerra porta temps negociant perquè els 5.200 milions d'euros que costarien les obres, el que els posi l'Estat, com a titular del servei i la infraestructura. Per ara, indiquen, les converses avancen a bon ritme de concretar-se aquest pacte, Catalunya veuria molt millorada la seva xarxa ferroviària, sent aquesta una condició, perquè Esquerra acabi donant suport als pressupostos de la Generalitat.
4: Más de uno Catalunya.
2: Al juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i això farà repuntar de nou la inflació. De moment, però, viure a Catalunya a l'abril ha estat un 3% més car que ara fa un any, tot i que l'IPC s'ha moderat una dècima respecte al març. La baixada del preu de la llum i el gas ha donat un respir puntual a les llars, però la tendència continua a l'alçar després de més de 5 anys d'increments sostinguts. A més, el conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit els combustibles un 5,2% en un context que la proximitat de l'estiu també pressiona els preus. De fet, vestir-se de cara a la temporada d'estiu és un 4% més car i també pugen hotels, restaurants i paquets turístics. Pel que fa als aliments, els preus tornen a repuntar i són un 2,6% més car, especialment les llegums, les hortalisses i els ous. En canvi, l'oli d'oliva continua a la baixa. Canviem de qüestió, els treballadors de Nissan han convocat una protesta dimarts vinent contra l'ERO que la companyia nipona vol impulsar per acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres de l'automobilística a Catalunya. Els sindicats també rebutgen l'inici del procés de consultes per l'expedient, al·legant defectes de forma, i mentrestant ja sabem l'impacte que tindrà l'ERO de Glovo a Catalunya. Després de l'acord tancat amb els sindicats, 91 treballadors, la majoria de Castelldefels, Calafell o Molins de Rei.
5: Una de las cosas más importantes era desafectar el mayor número posible de localidades del ERE. La otra, recolocar el mayor número posible y aumentar las indemnizaciones donde era imposible que no los desafectaran, ¿no? Y que tuvieran que abandonar la compañía.
2: Eren declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya de Sílvia Rodríguez, secretària d'Acció Sindical, FCC, Comissions Obreres i assessora en la negociació. I un últim apunt, sàpiguen que dos treballadors han mort en accidents laborals en les últimes hores a Catalunya. La primera víctima ha estat un home de 56 anys que ha perdut la vida després que cedís la taulada en què estava treballant. L'altra persona que ha perdut la vida és un home de 64 que estava fent tasques de manteniment en una nau industrial quan s'ha precipitat per causes que es desconeixen des d'una alçada de 7 metres. Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar un finançament a llarg termini i en bones condicions és clau. Aquest ha estat el cas d'Estabanell, companyia del sector energètic i de les telecomunicacions, que ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de l'Institut Català de Finances, la banca pública de la Generalitat de Catalunya. Amb l'ICF Ecoverda pots accedir a fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat, Generalitat de Catalunya.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7:27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
6: Bon dia, el Girona empata amb un gol d'Estuani amb la Real Sociedad a Montilivi i surt de les posicions de descens després de la 36a jornada de Lliga a primera divisió. Els de Mitchell són un punt per damunt de Mallorca, Levante i Oviedo, que ocupen les tres darreres posicions, i de l'Elche, i amb els mateixos 40 que el Deportivo Alavés. A la Lliga CB

0: 31a jornada. El Joventut derrota 179 a l'Andorra amb 23 punts d'Enriqui Rubio. Els verdinegres són sisens a la classificació i Antonio García Robledo deixarà de ser a final de temporada el segon entrenador del Freiking Granollers d'handbol per ser el principal del Cajasol Sevilla, recient ascendit a la Lliga Sobal.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
11: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
12: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya.

0: de un ciclo, como el campo y el lirio.
1: Que tengamos un fin de semana. Pues.
0: Igualmente, pues.
1: 6 minutos, estamos en las 8, si tengan a 10.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
3: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
4: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
7: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
8: Què tal? Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 9 milions d'euros per la transformació del barri de la Marina fins al 2028, una actuació que forma part del Pla de Barris Ferran Cuixart.
9: Una transformació urbanística que pretén buscar un equilibri entre l'activitat econòmica i noves zones residencials. Està previst reformar el passeig de la Zona Franca amb un disseny semblant al de la Meridiana. El pla té com a objectiu recosir i connectar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
10: El disseny s'assembla molt, més petit, al que és la Meridiana. La mateixa morfologia, la mateixa secció que té la Meridiana, per tant, un tronc central en verd i carril bici i mobilitat privada i transport públic als laterals.
9: Es tracta d'una de les 43 accions que hi ha previstes en aquest projecte que forma part del Pla de Barris de la ciutat.
8: D'altra banda, Collboni també confia tenir els suports necessaris per aprovar l'increment de la taxa turística per als creueristes que fan escala a Barcelona de cop en comptes de fer-ho progressivament. Això voldria dir que aquests turistes haurien de pagar de 4 a 8 euros. L'alcalde vol introduir el canvi en les ordenances del 2027 i per això ha demanat als partits d'esquerres que hi votin a favor. Canviem de qüestió, l'Hospital Clínic de Barcelona ha aconseguit reduir en un 22% les emissions de CO2 del servei de diàlisi, una de les activitats hospitalàries amb més impacte ambiental pel consum elevat d'aigua i electricitat. Ens ho explica en Joan Valentín. Joan, bon dia.
11: Bon dia, Montse. En total, el clínic ha deixat d'emetre prop de 19 tones de CO2 i ha estalviat gairebé 600 metres cúbics d'aigua, que és l'equivalent a més de 9.000 dutxes de 5 minuts. La doctora Rosa Ramos, de l'Institut de Nefrologia i Urologia, explica que el projecte va començar amb una pregunta molt simple.
12: Com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental? I la bona notícia és que tenim nous tractaments, com és la diàlisi domiciliària, que ens poden ajudar.
11: A més, la reducció arriba tot i l'augment de l'activitat assistencial a l'hospital.
8: Un professor de l'Institut de Barcelona detingut per assetjar sexualment alumnes. Es tracta d'un home de 41 anys que a banda també els oferia drogues. La detenció es va produir al districte de Sants Montjuïc, però els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia el docent. Els Mossos han fet d'interlocutors amb les famílies per explicar-los la situació i han obert una investigació al respecte. Més coses, els Mossos d'Esquadra han conclòs que no hi ha indicis criminals en l'explosió de Butà i l'incendi que van tenir lloc dimarts al carrer Banero de Barcelona. Gabriel Figueredo, bon dia.
13: Bon dia, ho han apuntat fons policials després de les primeres anàlisis que efectius de la Unitat Central d'Inspecció Ocular han dut a terme al lloc dels fets. Hi ha dues persones, una mare i el seu fill de 10 anys, ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron.

0: amb cremades importants. La resta de veïns afectats no han pogut tornar encara a casa pels problemes que el foc ha causat en els serveis de llum i aigua.
1: En plana cultural, Còmic Barcelona obre les portes avui al recinte de Montjuïc en una edició que vol ser més internacional que mai i avançant la perspectiva de gènere. Ana Utiel, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Per primera vegada es reconeixerà una dona en la categoria de millor obra d'autoria espanyola. Pel pavelló 8 de Montjuïc hi passaran més de 100 autors i autores nacionals i internacionals amb especial atenció a les firmes asiàtiques. Sobre el nombre de visitants, la directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha assegurat que un dels problemes és la gestió de l'aforament i ha advertit que probablement hi haurà més cues, ja que no podran comptar amb l'espai de la plaça Univers.
1: I un últim apunt, en plana de successos, la policia catalana ha desmantellat un cultiu amb més de 1.800 plantes de marihuana en una casa de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès. La intervenció es va fer el 7 de maig en una finca de l'urbanització Can Coral.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
4: Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Alcina, ¿qué hora tienes?
6: Son las 8:00 a.m., 7:00 a.m. en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: caos.
1: La autoridad fiscal estima que España deberá recortar 10.000 millones de euros si quiere cumplir con la senda de gasto pactada con Bruselas. Revisión a la baja de la previsión de crecimiento, al menos una décima menos para este año, según la AIREF, por la incertidumbre de la guerra en Oriente Próximo y por la debilidad de las economías de nuestros socios europeos. Juan Olasagasti.
2: La incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio influye ya de manera negativa en el crecimiento económico y en la inflación y puede empezar a hacerlo en el empleo. Con todos estos factores, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal critica al gobierno por no sacar datos al respecto y excusarse en la guerra. La directora de análisis económico del organismo, Esther Gordo.
3: La incertidumbre que previsiblemente permanecerá con nosotros, pues no se puede utilizar para no actualizar las previsiones con toda la transparencia posible sobre los supuestos que se incorporan y las implicaciones.
2: La AIREF ya ha revisado a la baja el crecimiento económico para este 2026, una décima menos de lo que esperaban, hasta el 2,2%. Además, recriminan al gobierno el uso de fondos europeos para el gasto en pensiones.
4: Más de uno en Onda Cero.
5: El comentario deportivo de cada viernes a esta hora de la mañana con Edu García, el director de Radio Estadio. Buenos días, Edu.
6: Alsina, buenos días. Estaba fijada la fecha desde hace meses. Obras terminadas, sets ubicados, objetos recolectados y hasta las invitaciones cursadas con cierto boato porque la ocasión lo merecía. El remozado museo de Rafa Nadal en Manacor ya es una realidad, como que la inauguración quedó pelín mediatizada por la crisis abisal en un club, el club de sus anhelos. Como si tuviera la guía delante, sé que la experiencia es global, novedosa y redonda, porque hay muchos años de curro, de manos, de estrellas del deporte que han dejado su aportación para que los visitantes tengan muy difícil cerrar la boca. De Jordan a Bolt, de Gasol a Messi y Cristiano. De Rafa Leyenda hemos visto mucho, aunque nunca demasiado, de la persona, del camino, de los procesos y los pasos, bueno, pues tenemos mucho que descubrir. Su niñez, sus sueños, sus primeros trofeos, su primera raqueta, sus miradas tímidas encima del podio. Su apogeo, sus rivalidades, sus gestas, sus partidos increíbles, un reflejo de realidad con la fuerza del vestigio y la innovación tecnológica inmersiva que seguro sorprende al fan entregado y también al visitante ocasional que se pase tras comprarse las perlas. Más de 100.000 asistentes anuales venían pasando en peregrinación por el lugar donde su ídolo tiene sus raíces. Con esta remodelación y relanzamiento, pues será seguramente referencia obligada y gratificante en ese precioso rinconcito de Baleares. Eso sí, Rafa no estaba ya radiante. Ver su nombre mezclado con candidatos, con procesos, con listas, con lealtades, con fotos de brazos sobre hombros, no es lo ideal cuando estás cortando la cinta inaugural de tu obra más íntima. Eso sí, es inevitable que miles de madridistas lo proyecten empadronado en la castiza castellana. Él ahora no cree que sea su tiempo. Oye, que vayan al museo y de paso que le convencen. ¿No te parece?
5: Bueno, sí, es una opción. No, falta que él se deje convencer, si no es su tiempo, pues igual es que lo prefiere dejar para más adelante. El intento, ¿se entiende? El club de sus anhelos, dijo. Adiós, Edu, que tengas buen día, dijo Edu.
6: Adiós, igualmente.
5: Que tengas buen fin de semana, el domingo te veo igual. Son las 8:20.
6: Ay, es verdad.
5: Una hora menos en Canarias.
6: Otra vez.
5: Que tono de desagrado. Una hora menos en Canarias, digo, 8:20, ahora seguimos.
7: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
8: Què tal? Bon dia. Esquerra veu a prop el pacte de pressupostos després de l'acord pel tren orbital, mentre el govern confia a tancar els comptes abans del juliol. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
9: Bon dia. Continuem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana en quant a accidents i avaries. Tot i així, estem pendents un dia més d'aquestes mobilitzacions del professorat que tot just fa uns minuts, fa uns instants, han tallat la N240 a l'entrada de Lleida en els dos sentits de la marxa. També, però, si parlem de retencions habituals, farem l'atenció als voltants de Barcelona. Ja tenim retencions en tot el nord de la Trinitat, on es destaca la C58, que envia retencions ja des de Sant Quirze de manera intermitent en tot el seu tram, en direcció a Barcelona. També de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 entre Mollet i Bàrbara, en direcció Tarragona, i l'antitud habitual també de 2 quilòmetres a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. També des del Llobregat tenim una entrada amb complicacions a l'A2 i a la B23 des de Sant Feliu de Llobregat fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona per la B23 i per l'A2 fins a Cornellà del Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
8: Pel que fa al temps, avui arriba una llengua d'aire fred que farà que el dia sigui ventós, sobretot al sud i al litoral central. També s'esperen ruixats a les comarques gironines, els quals seran més intensos durant la tarda i després es mouran cap a Barcelona. Ambient de finals d'hivern, amb les temperatures que cauen, s'esperen màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: Sembla que l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra és cada cop més a prop. Els republicans han convocat per dilluns un Consell Nacional Extraordinari per valorar si es donen les condicions per avalar el pacte. La negociació ha fet un pas decisiu amb l'acord per construir el tren orbital, una nova línia ferroviària que doni el cinturó metropolità sense passar per Barcelona, amb una inversió prevista de 5.200 milions d'euros i calendari fins al 2040. Volen que es converteixi en el quart cinturó dels trens, que uneixi Mataró amb Vilafranca del Penedès, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilanova. A més, Esquerra porta temps negociant perquè els 5.200 milions d'euros que costarien les obres els posi l'Estat com a titular del servei i la infraestructura, per ara indiquen les converses avançant a bon ritme. Aquest projecte era un dels punts claus per desbloquejar els comptes després que el març del govern retirés els pressupostos per manca d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. L'objectiu és que el Parlament els aprovi abans d'acabar el juliol i des dels Estats Units el president Salvador ja s'ha limitat a dir que confia que els acords assolits amb aquesta formació es compliran.
7: Más de uno Catalunya.
8: Nova jornada de vaga i protestes del sector educatiu. Avui és el torn dels docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran i les accions han començat ja a primera hora amb un grup de docents que ha tallat l'N240 a Lleida poc després de 7:45 del matí a l'entrada de la ciutat, prop de l'església de Montserrat. Han bolcat contenidors i han col·locat mobiliari escolar per tal de bloquejar aquesta via. Es tracta de la quarta jornada d'aturades d'aquesta setmana, que arriba després que la reunió d'ahir dijous entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de la vaga de docents acabés sense acord. Dimarts vinent hi haurà una nova trobada, però els convocants de les aturades només hi aniran si reben una oferta de millora salarial. Ana Utiel, bon dia.
0: Bon dia, Montse. Els sindicats lamenten que Educació només els portés una proposta en matèria d'escola inclusiva i cap sobre el salari. Per això demanen que els facin arribar dilluns un document que prioritzi la qüestió del sou. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
10: La inclusiva és un tema que no renunciarem i que és també prioritari, però no renunciarem a tractar el tema salarial i si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: Des del departament asseguren que hi ha marge per trobar solucions en aquest sentit, però sempre en el marc de l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT.
11: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Paraules del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
8: Dos treballadors han mort en accidents laborals en les últimes hores a Catalunya. La primera víctima ha estat un home de 56 anys que ha perdut la vida després que cedís la teulada en què estava treballant. L'altra persona que ha perdut la vida és un home de 64 que estava fent tasques de manteniment en una nau industrial quan s'ha precipitat per causes que es desconeixen des d'una alçada de 7 metres. En aquest context, Inspecció del Treball ha sancionat les infraccions de les empreses amb 53 milions i mig d'euros l'any 2025. En el 90% dels accidents, treballs mortals investigats, l'empresa incomplia mesures de seguretat. Ferran Cuixart.
12: Bon dia. D'altra banda, el govern també anuncia que estudia recórrer la sentència del Tribunal Suprem que limita l'accés de la Inspecció de Treball a les empreses. Asseguren que el cos respecta, però no comparteix el pronunciament judicial que pretén restringir l'accés dels inspectors als centres de treball que són a la vegada domicili social de la companyia sense tenir una autorització judicial. La directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, deixa clar que, tot i la sentència, el cos continuarà exercint la funció pública inspectora.
13: De totes maneres, la Inspecció de Treball de Catalunya continuarà exercint la funció pública inspectora, és a dir, la comprovació de les condicions de treball en benefici de les persones treballadores.
12: I avança també que la resolució s'ha posat en coneixement del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que està actuant en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat.
7: Más de uno Catalunya.
14: Vamos de visita.
15: Hola, ¿qué tal?
14: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
16: Bien.
14: ¿Y la pequeña qué tal?
16: Está bien.
14: ¿Y tu gato?
16: Bien, muy bien.
14: Esta es.
17: ¡Wow! Me encanta.
18: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
14: Bienvenida.
18: Century 21.
16: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones.

0: obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Más de uno Cataluña. Montse Valls.
3: Les 8 i 27, als esports, Albert Arranz, bon dia.
4: Bon dia, el Girona empata amb un gol d'Estuani amb la Real Sociedad a Montilivi i surt de les posicions de descens després de la 36a jornada de Lliga a Primera Divisió. Els de Mitchell són un punt per damunt de Mallorca, Levante i Oviedo, que ocupen les tres darreres posicions, i de l'Elche, i amb els mateixos 40 que el Deportivo Alavés. A la Lliga CB, 31a jornada, el Joventut derrota 179 a l'Andorra amb 23 punts d'Enrique Rubio. Els verdinegres són sisens a la classificació i Antonio García Robledo deixarà de ser a final de temporada el segon entrenador del Freiking Granollers d'handbol per ser el principal del Cajasol Sevilla, recient ascendit a la Lliga Sobal.
3: En cultura, Còmic Barcelona obre les portes avui al recinte de Montjuïc en una edició que vol ser més internacional que mai i avançant la perspectiva de gènere. Per primera vegada es reconeixerà una dona en la categoria de millor obra d'autoria espanyola. Pel pavelló 8 de Montjuïc hi passaran més de 100 autors i autores nacionals i internacionals, amb especial atenció a les firmes asiàtiques. L'organització destaca que la presència d'editorials estrangeres creix any rere any i és una aposta estratègica per als propers anys. I en plana musical, avui arrenca la gira de celebració dels 40 anys de Sopa de Cabra a Barcelona.

0: L'inici de la gira es farà amb un doble concert avui i demà a la sala Razzmatazz, un espai icònic per al grup, i és que ja s'hi va gravar el disc Ben Endins i el concert de comiat el 2001. La banda gironina, pionera del rock català, repassarà himnes que han marcat diverses generacions i que formen part de la banda sonora del territori.
1: Eren dos ocells de foc sembrant tempestes.
0: Doncs així arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Ivan Gustems al control tècnic. Que passin molt bon dia.

0: seguro que conocéis a algún amigo al que compañía de seguros no para de subirle el precio cada año y por eso dice Alicia que le tienen contento.
1: Hombre, si esto os pasa a vosotros, lo que yo haría sería irme a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: Más de uno, en Onda Cero.
3: Mira esa casa, ¿entramos?
4: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
5: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
6: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
7: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
8: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
9: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtros sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontraelmaltrato.com.
10: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
11: Onda Cero Barcelona.
12: ¿Quieres vender o alquilar una vivienda, piso o casa? En Fincas Blanco te lo ponemos fácil. Somos tu inmobiliaria de confianza, con más de 35 años de experiencia y una gran red de oficinas a tu servicio. Llámanos al 93 409 20 30.
13: Fincas Blanco.
14: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu. Cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
15: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol, ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
16: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-Lloc 63-65, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
11: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
19: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
20: Molt bon dia.
19: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
21: Molt bon dia.
19: Com i per què va néixer l'entitat?
20: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
11: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
21: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
22: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
11: Onda Cero. La teva ràdio. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
23: L'altre dia vaig llegir un tuit, això l'he de comentar al programa, perquè algú es queixava, diu, quina oportunitat perduda per la tele local de Santiago de Compostela que li diguin Santiago TV en lloc de Santiago de Compostela.
11: Oh!
23: Que hagués sigut una cosa meravellosa de Compostela, perquè és la tele de Santiago de Compostela, o TV, depèn de si voleu amb TV o amb tele. De les dues maneres, és meravellós.
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
24: One, two, three, four.

0: amb els seus soniditos, i amb en Lluís Soler debatrem, com sempre, sobre un tema vital, de vital importància, que trencarà famílies i amistats.
1: Com cada divendres, per posar la cirereta del pastís a la setmana, acabarem amb la ràdio que et mereixes, recordant els moments més divertits del programa. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.

0: Gas a la Cerdanya.
1: No, jo tampoc, però...
0: I un quedo al Berguedà. Una mica, una estona abans.
1: Ni tan mal, tu.
0: Sí, sí.
2: No deia que a Granollers sembla que plourà aquesta tarda i a més tenim festa, que allà és la festa de l'Ascensió, la festivitat durant aquests tres dies.
0: Home, tres jueves en l'any que el reluce más que el sol, però era ahir, l'Ascensió.
2: El festiu és avui, avui es fa festa.
0: Avui, perdó, si és que estic descol·locat.
1: Jueves Santo, Corpus Christi...
0: Tres dies ahir en l'any que reluce más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió.
1: Doncs el que he dit.
0: Doncs avui. Avui no reluce más que el sol.
2: Gens, però... Sempre passa.
1: Avui,
2: eh?
1: És a dir, que les nenes tenen festa, Gabriel.
2: Correcte, i la meva dona també, vull dir, estan totes allà a casa.
1: Molt bé.
2: Sí,
1: molt bé. Alguna cosa es fa malament.
0: I és, perdona, i és Sant Isidro a Madrid.
2: També.
0: Vull dir que mitja Espanya està de festa.
1: Home, mitja Espanya no, a Madrid.
0: Bueno, i Madrid són mitja Espanya. Si passa una cosa a Madrid, és que passa a Espanya.
1: Doncs no. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Quina ens portes avui, Pol?
3: Doncs una en català, avui.
1: Vinga.

0: per celebrar Sant Isidre, una cançó en català.
1: Molt bé.
0: Sí, molt bé.
2: És com el poble es feia Sant Isidro.
0: Ah, sí?
2: Una foguera, sempre. Sí, Sant Isidro i Sant Joan.
0: Molt bé.
3: Doncs estem escoltant Corren, la cançó pública de l'any 2007 pel grup català Gossos, i és que avui precisament parlem
2: 2007?
3: De Corre.
2: Sí. Tan jove és aquesta cançó?
3: Sí.
0: Jo també he flipat, eh?
2: Sí, sí.
3: I és que avui precisament parlem de Corre i de la febre absoluta que desperta la mitja marató de Barcelona. Ahir dijous es va saber que ampliava el nombre de dorsals fins als 40.000 participants, una decisió que ja es va aplicar en l'edició anterior, quan l'organització va posar a la venda 36.000 inscripcions, superant així les 32.000 de l'any 2025. I les xifres d'avui confirmen que l'interès per la prova continua creixent sense aturador. En menys de 24 hores des de l'obertura de les inscripcions ja s'han venut més de 30.000 dorsals, és a dir, el 75% del total disponible. Això significa que a hores d'ara només queden 10.000 places lliures i, segons dades facilitades pels responsables de la cursa, el ritme d'inscripcions ha estat espectacular. En només una hora ja s'hi havien apuntat 10.000 corredors i al cap de 14 hores la xifra ja arribava als 20.000 inscrits. Unes dades que consoliden la mitja marató de Barcelona com una de les proves més atractives i multitudinàries arreu del món.
0: Trobo que la gent té moltes ganes de córrer.
3: Està molt de moda ara córrer.
0: Sí, sí, però...
3: No sé de què escapen, però...
2: Vull dir, no tothom... que vulgui córrer, pot córrer, ho ha de fer de la mateixa manera. Vull dir,
0: no, abans d'anar a córrer... Caminant?
2: No, vull dir que abans d'anar a córrer t'has de preguntar si tu pots córrer,
0: home,
2: com ho has de fer, pronador, supinador, el calçat, vull dir...
0: Uf, des de que fa el programa en bones mans, està d'un pesat,
3: no.
0: Aquest senyor.
3: Et dones compte ràpid, no, si pots córrer. No
0: és metge, ara.
2: Sí,
0: home,
2: no,
0: clar.
2: Això és molt important.
0: Home, i també consulta el teu metge.
2: Va petjada.
1: Que... Té raó en una cosa, que hi ha gent que... fa la mitja marató cada any i no es prepara bé per fer la mitja marató. Vull dir que mitja marató ja és... Estem parlant de 21 quilòmetres, vull dir que no és una cosa facileta.
0: Fins aquí arribo.
2: No és només pel córrer, és, vull dir, la gent va al gimnàs, la majoria de gent va al gimnàs i no ens plantegem, jo tampoc ho feia, el tema del calçat, de la petjada, de com camines...
0: Però a veure una cosa, si vas a un gimnàs amb cara i ulls, et fan proves, vull dir, et fan una entrevista prèvia...
2: Bueno, avui en dia...
0: Home, doncs aleshores, si vas a un gimnàs on no et pregunten aquestes coses bàsiques sobre el teu estat de salut...
2: Ja.
0: Doncs vamos, crec jo,
2: Pel preu que paguen alguns gimnasos, ja podríem fer més coses.
0: Ah, per això
2: sí,
0: et
2: sí,
0: dic,
2: sí,
0: t'hauríem de fer la revisió anual.
2: Total.
0: Totalment. Doncs mira, enhorabona a aquests que s'han apuntat. Pol, tu entenc que no, pel comentari que has fet no t'has apuntat
3: no
0: encara,
3: apuntat,
0: però
3: no.
0: T'apuntaràs.
3: Ho dubto molt.
0: Tampoc. Tu, Gavi?
1: No.
0: Però tu corres,
1: jo
0: no?
1: corria, però amb la pandèmia vaig deixar de córrer i ara em costa molt. Vull fer-ho i crec que ho faré a partir del... Sembla que un propòsit
2: corre...
1: de bon any. Faré a partir del mes vinent.
2: Ell corre només de 2 a 2:15, que quan ha d'acabar l'informatiu...
0: Exacte, quan ha d'imprimir.
1: Sempre,
0: quan
1: cada corre. Dia.
0: Entenc que tu i jo no correrem aquesta cursa, Robert Calvo, però...
2: Jo, és que tinc piscina.
0: Ah, aquell dia tens piscina.
2: Sí.
1: Vols que... la piscina, ara?
2: És broma, és una... És una figura cunyeta. Que fem servir aquest programa per dir que no anirem enlloc.
0: Quan el Lluís Soler no es queda a la recta final del programa, diem que té
2: piscina.
1: Té piscina.
0: Vinga, va, què preguntes a l'audiència? Si té piscina avui?
2: No, d'entrada plantegem ja el dilema del divendres que ens portarà precisament d'aquí a una estona, d'aquí a una hora aproximadament, en Lluís Soler i Roca, l'home que ha dividit més Catalunya que els Jordis. I avui, atenció, perquè ve a celebrar el Dia Mundial que es commemora aquest divendres. Sabeu quin és? És el Dia Internacional de la Família.
4: Nada más lindo que la familia unida, atamos por los lazos del amor.
2: Ai, sí.
0: Maga, aquesta cançó.
2: No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Bueno, clar, quan tens una família, allò medio cabal, no? Perquè si malauradament no tens una família mig normaleta...
0: Sí.
2: I manquen l'amor i el respecte, doncs,
0: i com clar, diuen a casa meva, en totes les cases cocinaves.
2: Que és una frase que m'encanta.

0: Sí, aquesta frase.
1: Sí, té més raó.
0: En totes cases cuecen habas. I és veritat. A més, quan es tanca la porta d'una casa, d'una llar, no saps mai el que passa allà dintre. Però de cara a la galeria, tots som estupendos, eh?
1: Tot és Facebook.
0: No passa res, tot és Facebook, sí. Bé, la majoria de llars del país, diguéssim que tenen una família més o menys unida, amb algunes friccions, potser, amb dos personatges que avui portem a l'antena i al debat públic.
1: Avui em fa una por el dilema.
0: Perquè a tota llar catalana i del país sempre hi ha una sogra. Ai, la sogra. Aquesta dona que també té un dia mundial, eh? És el 26 d'octubre. Sempre menyspreada, a vegades criticada sense raó i sense motiu, estigmatitzada. Aquella pobra dona que només vol que o bé el seu gendre o bé la seva jove se sentin doncs, com un mes a casa, no? Mai no es posen en res, s'ho miren tot des de la barrera, es guarden l'opinió perquè qui són elles per opinar?
1: Bueno.
0: Això és la sogra. Una figura que fa això de no opinar, de contenir-se, totalment contrària a la de l'altra gran figura de la família, el cunyat. El cunyat. Aquest diu, el cunyado ni diu, ni izquierdas ni derechas, ni machista ni feminista. Doncs aquest és el cunyat. El cunyat, que és una figura que a Espanya ja traspassa, diguéssim, a aquest home de la família, no? És la figura del cunyat. Tu pots ser una dona i ser un cunyat, no?
1: També.
0: Pots ser un home que no ets cunyat de ningú i ser un cunyat. És una figura nacional que s'ha quedat
1: ja... En canvi, la sogra... Els sogres sempre són bons, eh?
0: Els sogres?
1: Sempre... Els homes, sogres. Sí. És com, bueno, no...
0: El sogre bé, la sogra no.
1: Però la sogra sempre tenim...
0: El masclisme que ho envaeix tot, clar.
1: No, totalment.
0: Doncs el cunyat sempre és aquell que opina la nit de Nadal, que, bueno, quan arriba la nit de Nadal i te'n vas a casa de la família o el dia de Nadal dius, bueno, en fi, hauré d'aguantar aquell un altre cop, amb aquelles converses de política. Mai no falta, gràcies al cunyat, la política en un debat en qualsevol taula de Catalunya un diumenge. Ell mai no porta ni el tortell, no porta cap mena de postre, no porta res mai, però sempre porta la part de debat polític. I sempre l'encén.
1: Sí, a vegades també.
0: I el cunyat és aquell que sempre diu d'altra cosa no sabré, ara d'esto. Doncs el cunyat i la sogra avui al debat, cunyat o sogra, avui és el dilema del divendres del Lluís Soler Roca, sogra
1: no,
0: o cunyat.
1: No us preguntem per la vostra sogra,
0: no la vostra.
1: O el vostre cunyat,
0: clar.
1: No volem que es trenquin famílies avui, el que volem és què us agrada més, la figura amb tots els seus estigmes, les seves interpretacions de la sogra o del cunyat, no?
0: Us quedeu amb la sogra o el cunyat, és a dir, entre Guatemala i Guatepeor, com què te quedes?
1: Vinga, i avui no us escapeu, perquè a més aquesta pregunta del dia ve amb regal inclòs, Robert.
0: Sí, perquè l'auditori convida tothom... Que... Tothom no.
1: No, tothom.
0: Convida algunes persones que ens enviïn notes de veu aquest dissabte a les 7 de la tarda a un concert magnífic per a violí de Mendelssohn de la mà de la virtuosa Christine Balanes sota la direcció d'Anja Birmeier. Tot un plaer pels cinc sentits. Recordeu, demà a les 7 de la tarda un concert per a violí de Mendelssohn a l'auditori. Si voleu aconseguir aquesta entrada, molt fàcil, contesteu al dilema del divendres d'en Lluís Soler i Roca, sogra o cunyat, cunyat o sogra. Notes de veu al 676-760908 i ens feu saber que teniu una ànsia molt gran, moltes ganes d'anar a escoltar aquest violí demà a la tarda a l'auditori, 676-760908. Dic que ens ho diguin perquè nosaltres, per ciència infusa,
1: clar,
0: no ho podem saber.
1: Sí, perquè hi ha vegades que si envieu la nota de premsa i...
0: De premsa, no? La nota de veu.
1: És que estava mirant el Gabriel Figueredo. La nota de veu i després no ens dieu, m'interessa les entrades? Doncs no sabem que voleu, doncs, tenir opció a aconseguir-les. Gabriel Figueredo, sense intenció... De...
2: Millor. Jo crec que jo no parlaré dels meus casos perquè...
1: Clar, no és la teva...
2: Hauria d'anar al psicòleg. Ja
0: el Pol que controla dues entrades, perdó, quantes entrades hi ha en joc?
1: Tres dobles,
0: molt bé.
1: Gabriel, sense intenció de que t'estiguin escoltant a casa avui que estan de festa més i que ningú se senti ofès. No parlem del teu cas personal, no sé ni si tens sogra ni si tens cunyat.
2: Tinc cunyat i tinc una sogra.
1: Vale,
2: jo amb la sogra, mira, ja t'ho dic, em porto molt bé.
1: Però per què tu ets de tracte fàcil?
2: Jo crec que sí, però...
0: Es porta més amb la sogra que amb la dona, potser, no?
2: No.
1: Potser la sogra et defensa més, a vegades, eh?
2: Sí, no ho sé. No,
1: però
2: sé.
1: No parlem de tu, no
2: això
1: parlem
2: mateix,
1: de teus cas.
2: Jo crec que el concepte de sogra és molt més divertit.
0: Sí.
2: La cunyat és que és emprenyador, és més emprenyador. Jo crec que la sogra, potser per a punyetes, però és un concepte més...
0: Entranyable, no?
2: Jo crec que sí. Més gràcia.
0: El cunyat... En general, la figura del cunyat...
2: Fa pesat.
0: Sí, no se n'adona, però es fa pesat. Perquè els que s'intenten fer el teu amic, dius... Yeah. No cal.
1: No.
0: En canvi, la sogra, dius... pobra dona, vull dir, és que què ha de fer?
1: La sogra, no en tots els casos, perquè també hi ha sogres...
0: Insuportables, sí, sí.
1: Que déu-n'hi-do, eh? Però jo crec que intenten, el que deies al principi, no? Atreure't cap a la seva família, que et sentis com a casa, fer-te de... sense intenció de fer-te de mare, però intentar ser aquesta figura materna també per tu.
0: A mi m'agrada la sogra, que et dona pistes al... a l'altra part, el que no és el seu fill, saps? O la seva filla. I diu, mira, per anar amb el meu fill, tal. O per anar amb la meva nena, tal. I ja està.
1: Si t'han de donar pistes...
0: No, bueno, ja, però a vegades...
1: potser aquí no és, amic,
0: una pista no està gens malament de tant en tant.
2: Però per evitar algun cop o alguna...
0: Clar, vegada, clar.
2: També potser pot anar.
0: Que et pot dir, mira, jo que conec molt bé el meu fill, jo de tu no aniria per aquí.
1: Em agraden les que et diuen... ara ja te l'has quedat, ara no pots tornar, eh? Ja ha caducat,
0: I llavors hi ha el millor, que és la complicitat entre sogra i gendre, o sogra i jove, que és quan es miren i diuen, ai, mare de Déu, aquesta està com un llum, no?
1: No, no, és que clar. Doncs vinga, vosaltres què? Us quedeu amb la figura de la sogra o la figura del cunyat? Insistim, no parlem de casos personals. Pues, si ens voleu explicar, pues, mira, la meva sogra o el meu cunyat, tal i qual.
0: Us podeu desfogar. La veu, eh?
1: O sigui, exacte.
0: Distorsionarem la veu, sí.
1: Podem distorsionar la veu, eh?
0: No, l'Ivan no, ho farà, m'ha dit.
1: Sí, sí, està encantat l'Ivan de fer-ho. Distorsionàvem la veu i ja està, ens ho demanem. No, és broma. Intentem no trencar famílies, vale? Avui amb el dilema. Notes de veu al 676-76-09-08. La sogra o el cunyat. Vinga, repassem l'actualitat. El govern català i Esquerra a punt de tancar un acord per aprovar pressupostos.
2: Doncs sí, ho hem explicat aquesta setmana. Tant Esquerra com el PSC han reconegut que les negociacions estan molt avançades i tot podria precipitar-se després de les eleccions andaluses de diumenge. De fet, els republicans han convocat dilluns a la tarda una reunió del Consell Nacional del Partit en què s'analitzarà el moment polític i l'estat de les converses pressupostàries. El president de la Generalitat, de la seva banda, s'ha mostrat una mica més prudent. Això és el que ha explicat Salvador Illa des de Califòrnia.
3: En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
2: En tot cas, sembla que la línia ferroviària orbital, un projecte que costa entre 4.000 i 5.000 milions d'euros, ha estat el desllorigador de les negociacions. La setmana vinent també s'espera que la Generalitat i el govern espanyol celebrin una reunió bilateral per aprovar aquesta inversió.
1: I tanquem una setmana amb una nova jornada de vaga per part dels docents, avui a Ponent, al Pirineu i Aran.
2: Sí, ara ja es pot circular amb normalitat a la carretera nacional 240 a Lleida, però aquest matí un grup de docents l'ha tallat amb una foguera i contenidors i mobiliari escolar. Ara mateix està interromput, o almenys ho estava fins fa una estona, el trànsit en els dos sentits de la marxa a la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Les protestes continuen, com dèiem, després que Educació i els sindicats no aconseguissin arribar ahir a cap acord. Les dues parts s'han emplaçat a una segona reunió dimarts, però els representants dels docents volen que abans la conselleria presenti per escrit una proposta de millora salarial.
1: I acabem explicant que l'Ajuntament de Barcelona impulsa el nou pla d'usos a Ciutat Vella per potenciar les activitats culturals i limitar als clubs canàbics.
2: Sí, de fet, s'augmenta la regulació de totes les activitats vinculades al comerç no quotidià no alimentari, així es condiciona l'obertura de salons de manicura i pedicura i també botigues de complements de mòbils i objectes de regal. Es restringiran també, com dèiem, les associacions privades com els clubs canàbics. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Barcelona i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.
4: Aquest pla d'usos evita concentracions, monopolis i proliferació descontrolada d'activitats que no donen servei als residents ni aporten el teixit comercial de proximitat del districte.
2: El govern municipal del PSC ja compta amb el suport de Junts i PP, que han participat en el procés d'elaboració d'aquest pla, confiant també a incorporar el pacte Barcelona Comú i Esquerra.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Gabriel Figueredo, gràcies i bon cap de setmana.
2: A vosaltres igualment.
5: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: Quan cal, hi som. Aquesta és la nova campanya del Banc de Sang i Teixits per demanar a la població que, igual que donen sang, també han de donar plasma. I és que asseguren que és cada cop més necessari.
0: La mitjana de donacions de plasma a Catalunya ha augmentat en les darreres temporades. També és més alta que la mitjana de donació de sang perquè es pot fer amb més freqüència. Amb tot, des del Banc de Sang i Teixits asseguren que no n'hi ha prou. I és que a Catalunya més de 3.000 persones necessiten de forma permanent medicaments que s'elaboren a partir del plasma. I 4.000 més reben transfusions directes d'aquest component cada any.
1: Doncs per saber més sobre aquesta donació de plasma, saludem Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Joan Ramon, per començar i perquè tothom ho entenguem, què és el plasma?
6: El plasma és la fracció líquida del teixit sang, per dir-ho d'alguna manera. Està format bàsicament per un 80% d'aigua i la resta de proteïnes. Aquestes proteïnes seran les que, un cop tractem aquest plasma, d'aquestes proteïnes obtindrem aquests medicaments que ens són tan valuosos.
0: Fins ara tothom tenia molt present la importància de donar sang. N'hem parlat aquí a la ràdio, sempre en parlem que hi ha una campanya sempre per Nadal o per Setmana Santa, però no havíem insistit tant en el plasma, no? I per què és tan important?
6: A veure, el plasma és igual d'important que la sang perquè, com he dit, a partir d'aquest plasma podem obtenir aquests medicaments que, si no, no els podríem obtenir de cap altra manera. I són medicaments que, com heu dit, són vitals per una sèrie de malalts a Catalunya, uns 3.000, que pateixen una sèrie de malalties minoritàries i en els quals aquests medicaments els són capdalt per tirar endavant el dia a dia.
1: Clar, entenc que aquest canvi, que el plasma hagi obtingut tanta importància com la donació de sang, respon a l'evolució de la ciència, de les investigacions, al canvi en els tractaments, no?
6: Sí, a veure, la donació de plasma sempre ha existit i sempre del plasma s'ha anat obtinguent aquests tipus de medicaments. Ha estat d'arrel de la pandèmia amb la qual la Unió Europea i els estats que en formen part ens n'adonem tots plegats de que tenim una dependència excessiva de mercats externs que ens proveeixen aquells medicaments als quals nosaltres no som capaços d'arribar a fabricar. Com heu dit, nosaltres a Catalunya som autosuficients amb un 39%. La resta són medicaments que hem d'importar d'altres països per fer front a les necessitats dels nostres malalts. Les condicions geopolítiques, les pandèmies, ens han fet veure que aquesta dependència és excessiva i que hem de potenciar internament aquestes donacions per mirar d'incrementar aquesta autosuficiència. D'aquí el pla que té el Banc de Sang i Teixits des de fa ja uns anys de visibilitzar encara molt més aquest tipus de donació, ser pedagògics amb els donants, saber explicar què és el plasma, per què serveix, què n'obtenim d'aquest plasma, els usos que fem d'aquests

0: La unitat, per exemple, de cremats als hospitals, com n'hi ha una al Vall d'Hebron, que és la líder al nostre país, i allà es tracta molt amb plasma. Aquestes persones que tenen problemes de pell, en aquest cas, i que s'han de tractar amb aquest plasma, no?
1: A veure, el plasma, a banda de ser la matèria primera a la qual podem obtenir aquests medicaments, bàsicament immunoglobulines, per tractar tota una sèrie de malalties, també té unes indicacions a nivell de transfusió. És a dir, en el plasma hi ha tota una sèrie de factors de coagulació, factors de regeneració, que facilita la seva administració amb unes indicacions determinades amb uns malalts específics, el fet de doncs, aportar aquests factors de coagulació o aportar aquests factors de regeneració, com bé comentes.
2: A banda d'aquesta regeneració, en quines malalties es fa servir aquests medicaments que necessiten de plasma?
1: A veure, cada vegada més s'opta pel medicament, no el plasma com a component sanguini a transfondre, bàsicament per un tema de volums, és a dir, l'administració d'una unitat de plasma fresc congelat amb un malalt per tractar la malaltia que sigui, sempre que estigui indicat, doncs és un volum d'uns 270-300 mil·lilitres. L'administració del medicament específic que comportaria o que conté aquest plasma, estem parlant de 5, 7, 10 mil·lilitres, amb la qual cosa, en terme de volums, és molt més fàcil manegar aquests volums tan petits en malalts que no grans volums, perquè té una sèrie de conseqüències.
0: Clar, fins ara les persones que van a donar sang ja són informades del fet de que també es pot donar plasma. De fet, no sé si en la mateixa donació de sang hi ha una extracció del propi plasma.
1: Sí, sí, sí. Com bé dius, quan donem sang, un cop processem aquesta bossa de sang, bàsicament obtenim tres grans components, els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes. El que passa és que el volum de plasma que obtenim d'aquesta donació de sang convencional són uns 270-280 mil·lilitres. Amb una donació específica de plasma en podem arribar a obtenir uns 700 mil·lilitres. D'aquí que, evidentment, obtenim més volum i amb més volum doncs, tenim més matèria primera per poder fabricar o per poder obtenir aquests medicaments.
2: Clar, dèiem al principi que la bona notícia és que el plasma es pot donar més sovint que la sang. Entenc que és que quan s'extreu plasma o s'extreu aquesta sang per treure el plasma, s'entreu menys volum de sang i per això podem donar més seguit, o com funciona això?
1: No, bàsicament, com us he comentat abans, el plasma majoritàriament hi ha un gran percentatge del plasma que és aigua.
2: Sí.
1: Lo important, un cop feta la donació, podem donar plasma cada 15 dies, amb un màxim de 24 donacions a l'any. Lo important de la donació de plasma és recuperar aquest volum, que amb una ingesta hídrica normal de qualsevol persona, en 24-48 hores l'ha recuperat. Amb una donació de sang, el problema és que, a banda que també indirectament estem donant plasma, estem perdent, per dir-ho d'alguna manera, cèl·lules, que són els glòbuls vermells. I aquesta regeneració d'aquests glòbuls vermells ja no és tan ràpida en 24-48 hores, sinó que triguem pràcticament 2 mesos a generar, que és l'interval entre donació i donació de sang.
2: Senyor Grífols, aleshores m'estic perdent alguna cosa perquè potser no sé com funciona la donació de plasma. Què s'extreu quan donem plasma? No s'extreu sang?
1: Sí, podem fer dos tipus. El plasma el podem obtenir de dues maneres. Mitjançant una donació de sang convencional,
2: sí,
1: i posteriorment nosaltres processem aquesta unitat de sang que has donat i separem els diferents components, entre els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, o una donació específica de plasma amb la qual mitjançant uns equipaments, unes màquines, nosaltres processem un volum de sang del donant, separem els diferents components en el mateix punt de donació, ens quedem el que volem, en aquest cas és un volum de plasma, i retornem en el donant el que, entre cometes, no volem, que poden ser els glòbuls vermells. Clar. Això ens permet doncs, ser molt més eficients amb aquest tipus de donació perquè podem recollir molt més volum.
2: Clar, això és el que no estava entenent. Recuperem la nostra sang sense el plasma, clar.
0: Un dels objectius que m'imagino que també es fixen en aquesta donació de plasma que s'està impulsant ara és que cada vegada s'hi sumin més persones joves. Vull dir, al llarg de la vida hi ha persones que s'hi sumen de molt joves i s'hi estan fins als 70 anys aproximadament, que és l'edat límit de donar sang, no? Però el que vol el Banc de Sang i Teixits és que s'incorpori aquesta població jove, que també té una sang, evidentment, i un plasma molt més més qualitat, no? I que s'hi estiguin tota la vida, no?
1: A veure, tampoc és exactament això.
0: Ah, no?
1: És a dir, A nosaltres, les condicions per donar sangoplasma són exactes.

0: també les mateixes. Tenir de 18 a 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en principi, trobar-nos bé de salut. Prèvia a la donació, nosaltres fem una petita avaluació per valorar la idoneïtat de la donació per part del donant, explorant doncs, possibles viatges, intervencions quirúrgiques, medicacions que poguessin contraindicar la donació. Si tot és correcte, doncs, pots procedir a fer-la. Però tampoc és cert que el plasma d'una persona o la sang d'una persona jove sigui millor que la d'una persona gran. Són exactament el mateix. El que passa que a nosaltres ens interessa incorporar nous donants, és a dir, donants joves, perquè aquests, òbviament, tenen fins als 70 anys molt de recorregut de potencials donacions. D'aquí que, per una banda, hi ha un esforç per part del Banc de Sang i Teixits d'incorporar constantment nous donants a poder ser de la franja d'edat de 18 a 25 anys perquè tenen un potencial recorregut i, per un altre cantó, de tots aquells donants que habitualment donen sang, intentar que vagin alternant els tipus de donació, de donació de sang i de plasma, perquè, com he comentat, doncs, els dos components a nosaltres ens són molt importants. Tingueu en compte que nosaltres anualment tenim unes 162.000 persones que donen només sang. Després tenim de l'ordre d'unes 7.000 persones que donen només plasma. I després tenim un nombre que aproximadament són unes 7.800 persones que donen sang i plasma. Llavors, a nosaltres ens interessa, per un cantó, mantenir els que ja donen sang i plasma i els que donen plasma, i que d'aquests 160.000 que donen sang, que algun d'ells, a més, anualment alterni la donació de sang amb la de plasma, per incrementar aquesta mitjana que heu comentat de les 2,2 donacions de plasma anuals.
1: Aquestes xifres que ofereix el senyor Grífols són molt importants i molt interessants que la ciutadania les conegui, perquè sovint, senyor Grífols, les notícies negatives sobresurten més que les positives, però les hem de destacar, les positives, perquè la ciutadania les conegui. M'imagino que totes les persones que ens escolten, o la majoria, sabran que Espanya fa 34 anys que és líder mundial en donació d'òrgans, Catalunya és líder a tot l'Estat en aquesta donació, però és que, a més, Catalunya és líder també a l'Estat en les donacions de sang. Aquí es donen el 40% de totes les que es fan a l'Estat. I, a més, de la donació de sang, destaquen les dones, que són les que més donen sang. Per tant, crec que podem enorgullir-nos d'aquest múscul que tenim, no?, i d'aquesta generositat.
0: Sí, totalment. I en quant a la donació de plasma, amb escreix som la comunitat que aportem més plasma per poder fabricar medicaments. És a dir, nosaltres anualment acostumem a enviar per a la fabricació d'aquests medicaments de l'ordre d'uns 80-82.000 litres de plasma perquè a partir d'aquest plasma fabricar aquests components sanguinis. Altres comunitats estan molt, molt, molt, molt endarrere dels volums que arriba a enviar a Catalunya. I això, de forma indirecta, doncs és un agraïment a totes les persones que fan les donacions, sigui de sang o de plasma, per poder disposar cada vegada més i ser més cada vegada més autosuficients.
2: Com estan ara les reserves de plasma? Quantes donacions necessitarien ara mateix?
0: Mira, nosaltres l'any passat, el 2025, el vam tancar amb 38.000 donacions de plasma. Per aquest any 26 ens hem fet l'objectiu d'assolir les 42.000 i en màxim 3 anys hauríem d'intentar assolir les 60.000, que seria d'immunoglobulines, que és un dels medicaments que obtenim d'aquest plasma, amb un 50%. Aquest 50% podríem cobrir la necessitat del 100% d'aquests 3.000 malalts que necessiten de l'administració d'immunoglobulines de forma constant. És la fita que nosaltres tenim fixada.
2: Doncs esperem aconseguir aquesta fita, sobretot amb aquesta campanya que està en marxa en el Banc de Sang i Teixits, quan cal i som. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, com sempre, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: Bon dia, bona.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que

0: respirar força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
3: Víctor Llucià, què tal?
4: Molt què bon tal? Bon dia, Míriam. Com aneu?
3: Reservo la pregunta del dia pel final, eh?
4: Saps què? No l'he escoltat avui, tampoc. És que estàvem amb música ara...
3: Doncs la reservo pel final.
4: Sí? L'hauré de pensar molt o no?
3: Bueno, potser sí, potser sí.
4: M'enganxarà una mica de sorpresa, vale.
3: Potser
4: m'ho preparo.
3: Et poso en un problemet. Vinga, va, el Girona continua ficat en un embolic.
4: És,
3: no
4: que,
3: sortim, eh?
4: És que ahir havia d'aconseguir una victòria a l'estadi de Montilivi contra la Reial Societat i només va ser capaç d'esgarrapar un punt, empat insuficient, diria jo. Després Mitchell no està d'acord, eh? Però és que era pràcticament una final per la permanència i tot i gaudir de grans ocasions per inaugurar el marcador, van ser els bascos qui es van avançar gràcies a una diana de cap del central John Martín a la sortida d'un corna, però després del descans va entrar el màxim golejador de la història del Girona, Cristian Estuani, per canviar-ho tot. Es va haver d'infiltrar per poder jugar després de la lesió que ha patit el genoll i 20 minuts més tard va establir l'empat definitiu després d'una centrada del capità d'Arnau Martínez. Encara quedaven 20 minuts per acabar el partit, però els blanc i vermells ja no van poder culminar la remuntada. Ja et dic, considera Mitchell que és un empat de molt valor.
5: No he tingut por en cap moment, perquè hem parlat amb l'equip de qualsevol situació que podia donar-se al camp. Hem parlat de fer moltes coses, de tenir intensitat, de finalitzar moltes jugades, de ser un equip agressiu, ho hem fet. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
4: Ara són dos partits complicats els que li queden al Girona, però sempre es pot aferrar doncs, a Cristian Estuani, que va tocar tres o quatre pilotes, és el màxim golejador de la història del Girona, i Mitchell també el considera el jugador més important de la història del conjunt blanc i vermell.
5: En tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
4: És que no té més davanters al Girona. Lesionat Bannat, lesionat també Abel Ruiz, no té més que tirar a un senyor de 38 anys que...
3: Però mira, que demostra que està en plena forma
4: i
3: que pot salvar l'equip.
4: Que té gol, que si està a l'àrea salvarà el Girona i tant de bo sigui ell l'autor del gol que acabi consolidant el Girona primera divisió. Ara el Girona està fora del descens, 40 punts, que són els mateixos que té l'Alavés, que també està fora del descens. Per sota estan amb 39 empatats, l'Elche, el Mallorca i el Levante. L'Elche serà el rival del Girona a l'última jornada a Montilivi, a veure si guanya aquest cap de setmana contra l'Elche Atlético de Madrid i no s'ho ha de jugar tota l'última contra l'Elx.
3: Queden dues jornades,
4: aquest cap de setmana i el següent. Però és que aquest cap de setmana s'enfronten Levante i Mallorca, que estan empatats a 39 punts. Un dels dos segurament
3: es
4: condemnarà al descens. Sí, tota la jornada a les 7 de la tarda diumenge. Aquesta jornada sí que mola.
3: Home, i tant.
4: El Barça és l'únic que juga a les 9:15, a un quart de 10 de la nit, tota la resta de la jornada.
3: Però el Barça ja no interessa.
4: No, partit de Costellada màxima contra el Betis. No, perquè el Betis tampoc ha jugat res. El Betis ja té assegurada la Champions, o sigui que serà fer quatre passes, acomiadar com cal segurament a Lewandowski. No ho sabem, eh?
3: Quina
4: jo crec que sí, jo crec que sí.
3: Jo ho he escoltat aquest matí, però clar, no sé...
4: Bueno, en principi, ja et dic, en principi sí. Però, ja et dic, aquesta jornada serà d'infart, el Barça jugarà contra el Betis aquest partit pràcticament de costellada, i l'Espanyol, que està una mica més tranquil, amb 42 punts, jugarà contra Osasuna al Sadar, tots dos tenen 42 punts, per tant, depèn dels qui sumin de baix, també un empat pot ser dolent o no per l'Espanyol.
3: Vinga, el Real Madrid, nou incendi. Ara, entre Arbeloa i Mbappé, què els hi passa?
4: Jo no entenc absolutament res del que està passant aquesta setmana.
3: Ni a la telenovela de...
4: No té cap mena de sentit, la telenovela turca es queda...
3: Sí, totalment, no res. És molt interessant, això.
4: Increïble. Ahir els blancs van guanyar 2-0 l'Oviedo al Bernabéu. Era l'últim partit de la temporada a casa. Per tant, creus que hi va haver xiulets o no? Doncs sí, una mica sí.
3: Imagino qui seria.
4: A l'arribada dels jugadors hi ha xiulets, és a dir, ja se'ls van dur com una mica tota la plantilla, no?
3: El president també, imagino.
4: També van haver de retirar fins i tot una pancarta en contra de Florentino.
3: Molt bé, la llibertat d'expressió.
4: Tot superdemocràtic. Sí. I, clar, va haver una xiulada puntual que sí que es va endur Kylian Mbappé, que va entrar al terreny d'això quan mancaven 20 minuts de partit, va escoltar xiulets i al final Mbappé, que és un tio que tindrà moltes coses, però és bastant assenyat, jo sempre que l'he escoltat parla bé, diu coses interessants, va voler sortir a parlar i es va quedar bastant a gust.
6: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
4: Ell diu que estava bé, que estava per ser titular, que clar, no va jugar al Clàssic per lesió, clar, el del Clàssic fa 3 dies, sí, 4 dies. Sí. Clar, i Arbeló va dir, hombre, d'un jugador que no estava bé per jugar al Clàssic, pues no el poso a titular.
3: Es recupera bé.
4: Clar, no? Però no el posaré a titular al cap de 4 dies si no podia jugar l'anterior partit.
3: No, pobre, que no es faci mal.
4: Clar, Mbappé no es refereix a que Arbeló li ha dit de paraula que és el quart davanter, però sí, ha posat a 3 davanters i no l'ha posat a ell. Clar, els periodistes van anar a Arbeló a dir-li, oye, es que Mbappé acaba de decir que le has dicho que es el cuarto delantero. I Arbeló va respondre, clar.
7: Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
3: Enganxadíssim
4: el col·laborat. Estava descol·locat, però és que clar, a més Mbappé, ja et dic, va parlar primer amb les teles, després amb les ràdios, és a dir, va poder dir moltes coses. Sí, es va queixar indirectament, no ho va dir tan clar, però de la destitució de Xavi Alonso, va dir que al principi de temporada l'equip tenia una estructura i que la segona part de la temporada no, que és quan... l'ha agafat Álvaro Arbeloa, podríem dir que la relació no és del tot bona. També va donar explicacions per les vacances o suposades vacances que va anar amb la seva parella Esther Expósito a Itàlia estant lesionat. Va dir que tenia permís del club. Però ja et dic, va dir això, que al principi de temporada hi havia una estructura esportiva amb Xavi Alonso, a la segona no hi va haver i el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, és increïble. Álvaro Arbeloa li va recordar una cosa també.
7: Y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
3: Tasca.
4: Uau. Per mi, pal important aquest, jo crec també. Clar, i si en aquest bon ambient que hi ha, que respira, doncs falta José Mourinho. Que demà es juga la seva presència amb el Benfica a la Champions. I li han preguntat si renovarà amb el Benfica, perquè se li acaba el contracte i té una oferta de renovació.
8: Proposta de renovació del Benfica na quarta-feira. Proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, que eu não quis saber, que eu não quis analisar e que só vou fazê-lo a partir de domingo.
4: En português s'entén, no?
3: Sí, això olora a bocata de calamares que tira patas. O sigui...
4: Clar, diu que no ha volgut analitzar la proposta, que li va arribar el dimecres i que l'espera obrir el diumenge. Clar, igual diumenge també rep una altra trucada d'un altre dirigent. Així que veurem com acaba tot plegat.
3: Ai, que interessant. Vinga, va, encara en futbol. Demà el Barça busca aixecar la Copa de la Reina.
4: Que significaria el segon títol de la temporada per les de Pere Romeu després de la Supercopa i la Lliga. Només resten dos partits importants per tancar el curs, aquesta final de demà contra l'Atlético de Madrid a Gran Canària i la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió a Oslo. Després encara quedaran dos partits de la Lliga F ja absolutament intranscendents. I per la final de la Copa de demà el Barça podrà aconseguir la seva 12a Copa, la tercera de forma consecutiva. Dues baixes per lesió, les ja conegudes de Laia Alexandri i de Caroline Gray, amb totes dues per lesió.
3: Víctor, estàs nerviós?
4: Sí, ara sí, ara sí, ara estic nerviós. A veure.
3: La sogra o el cunyat?
4: Ostres!
3: Però no, no, no parlem de casos personals, eh? Parlem de la figura de la sogra amb tots els seus estigmes o la, el cunyat que va sopar el dia de Nadal.
4: A veure...
3: Amb quin et quedes? No el teu cas, eh?
4: No,
3: que
4: no
3: sé
4: cas.
3: Si tens sogra,
4: no,
3: o tens cunyat.
4: Sí, la meva sogra m'ha arreglat ara un parell o tres de pantalons.
3: Ah, aleshores quedaràs això... amb la sogra, sí, sí. Però no, no.
4: No, és que el típic cunyat que és... sabe-lo todo, intens, que va dar listillo, de... que et dona lliçons i no s'entén absolutament de res, aquest és molt pitjor, clarament.
3: Si et quedes amb la figura de la
4: sí,
3: sogra, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: Víctor i Llucia, gràcies.
4: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Tornem de seguida.
9: És la una, mediodia en Canàries.
10: Notícies en Onda Cero.
9: Buenas tardes. Nuevo incidente con una narcolancha. Esta vez ha ocurrido en aguas de Almería, donde una embarcación cargada con petacas ha embestido una patrullera del servicio de vigilancia aduanera durante una persecución. No hay heridos. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
11: Todo ocurría anoche cuando la patrullera Audaz del Servicio de Vigilancia Aduanera resultó embestida por una narcolancha durante una persecución en la que la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible. Durante el transcurso del operativo, la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo. La patrullera sufrió la rotura de una ventanilla, mientras que la lancha intervenida finalmente no pudo ser remolcada a puerto. Ningún funcionario ha resultado herido.
9: El incidente se produce en el último día de campaña electoral en Andalucía, marcada por el fallecimiento de dos guardias civiles en otra persecución en Huelva. Hoy el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, pedía al gobierno que reconociera policías y guardias civiles como profesionales de riesgo.
12: Urgimos al Partido Socialista de Sánchez y de Montero que deje de bloquear la ley para que la policía y la guardia civil puedan ser considerados profesión de riesgo. Nuestros policías y guardias civiles están jugando la vida y algunas veces pierden la vida, como lo hemos visto en estas fechas, y por tanto tiene que dejar el Partido Socialista de boicotear esta medida, que es clave para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén más protegidas en la lucha contra el narcotráfico.
9: Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla por un posible caso de acoso, han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio. Onda Cero Sevilla, Paloma Ginés.
13: Consideran que es un paso atrás y piden que continúe la investigación para depurar responsabilidades. Blanca López, experta en gestión del acoso escolar, ha valorado la sentencia y explica que no aplica toda la responsabilidad de lo sucedido al colegio, pero sí recoge que no activó el debido protocolo y sí que puede haber otro tipo de consecuencias.
14: La sentencia está diciendo que sí tenían que haber abierto el protocolo. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Que no hay otras consecuencias? Sí, puede haber consecuencias administrativas a través de la inspección educativa.
13: Para pedir que continúe la investigación, los padres de Sandra Peña han hecho públicos datos de la autopsia de la menor, como que tenía alcohol en sangre, 0,59 miligramos exactamente. Quieren que se investigue dónde tomó este alcohol, ya que entre que llegó a casa y se certifica la muerte, pasaron solamente 10 minutos.
9: En Santander, este viernes testifican los peritos del siniestro del Bocal, en el que fallecieron 6 personas, declaraciones que van a estar centradas en los herrajes de la pasarela. Según ha podido saber Onda Cero, los informes periciales coinciden en señalar un fallo en el diseño del material elegido. Onda Cero Cantabria, María Agudo.
15: Los herrajes utilizados en la pasarela colapsada del Bocal están centrando esta tercera jornada de testificales. Hoy los peritos están presentando los informes que elaboraron y según ha podido saber Onda Cero, las explicaciones de los técnicos coinciden en un aspecto. El material elegido constituyó un fallo en el diseño de la pasarela al no haber colocado herrajes de acero inoxidable, sino galvanizados. Un material que, según los técnicos, se debería de haber cambiado en el año 2015-2016. 2016. En estos momentos falta que presten declaración los peritos de la demarcación de costas.
9: Irán insiste en que todo buque que quiera atravesar el estrecho de Hormuz tendrá que hablar con su marina. Teherán dice estar dispuesta a negociar con Estados Unidos siempre y cuando Washington cese los ataques. Asunción Salvador.
16: El ministro iraní de Exteriores acaba de insistir en que su país está preparado tanto para volver a la guerra como a la mesa de negociación, pero advierte de que la falta de confianza en Trump es el principal escollo para el diálogo. Abbas Araghchi.
17: Tras 40 días de guerra, ofrecen negociar. Nosotros estamos interesados, pero solo si la otra parte habla en serio y quiere entablar negociaciones reales. Y la realidad es que ya no confiamos en Estados Unidos, y ese es el principal obstáculo en el camino de cualquier esfuerzo diplomático.
16: In the way of any diplomatic effort. Aún así, ha añadido, Irán intenta mantener el alto el fuego para dar una oportunidad a la diplomacia. Y mientras Trump, volviendo desde Pekín, ha vuelto a exigir que los ayatolás se comprometan a suspender su programa nuclear durante 20 años como condición para llegar a un acuerdo.
9: Y sepan que la Fiscalía italiana acaba de anunciar que investigará la muerte de 5 turistas italianos que estaban haciendo submarinismo en Maldivas. Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
10: ¿Cómo quedará el mapa político de Andalucía? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, elecciones al Parlamento de Andalucía en Onda Cero. A partir de las 8 de la tarde, especial elecciones andaluzas con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un análisis exhaustivo con un gran equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero, información actualizada minuto a minuto y recuento en tiempo real. Este domingo a las 8 de la tarde, especial elecciones andaluzas con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.

0: Cero Catalunya. Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Barcelona aprova el projecte del Parc Central de Vallcarca.
2: L'objectiu és que el barri guanyi un nou pulmó verd i està previst que les obres comencin a finals d'aquest any i tinguin una durada aproximada de 18 mesos. Segons indica el consistori, amb la creació del parc i la reforma dels carrers perimetrals, el barri guanyarà 10.000 metres quadrats d'espai verd delimitats per l'avinguda de Vallcarca. El pressupost total de l'urbanització del parc i la futura reforma és de prop de 9 milions d'euros.
1: Desallotgen els ocupes de l'estació de trens de Sant Joan d'Espí.
2: Segons informa l'Ajuntament, un dispositiu format per tècnics municipals, policia local, Mossos d'Esquadra i personal de DIF i Renfe ha coordinat la sortida de les persones i ha buidat l'immoble, que ha quedat tapiat. El consistori apunta que ha liderat la mediació amb els ocupes perquè marxessin.
1: I detingut un professor d'un institut de Ciutat Vella.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Fonts policials també confirmen que la detenció es va produir al districte de Sants-Montjuïc i després d'aquesta detenció el professor no tornarà a treballar en aquest institut.
1: Enxampats, dos falsos revisors del gas per robar joies a una dona gran d'Horta Guinardó.
2: La víctima és una dona de 86 anys a qui van robar joies per un valor entre 3.600 euros i 4.000 euros. Aquesta vegada, però, els falsos revisors han estat enxampats in fraganti pels Mossos d'Esquadra i han acabat detinguts. Es tracta d'un home i una dona de 28 i 23 anys respectivament que ja tenien antecedents per delictes contra el patrimoni i que ara s'ha acusat d'un delicte de furt.
1: Són notícies d'aquest divendres 15 de maig. Com cada divendres a aquesta hora descobrim un nou secret de Barcelona i, com no pot ser d'una altra manera, amb en Xavi Casinos. Xavi, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal estàs?
3: Molt bé.
1: On anem avui l'excursió?
3: Avui anirem a una escola.
1: Ah, molt bé, aprendre. A recordar
3: sí,
1: vells temps.
3: A recordar vells temps. I anem a una escola especial
1: molt bé.
3: Que actualment es troba a la Rambla del Raval, al número 113, i és una escola que en aquests moments es diu Cavall Bernat.
1: Uh-huh.
3: Que és el pic més emblemàtic de la muntanya de Montserrat,
1: sí.
3: Cavall Bernat. Doncs bé, aquesta escola, que va ser creada als anys 40, el 1945, té la particularitat, dos particularitats. Una d'origen, que és que va ser creada pels fills dels treballadors del metro de Barcelona.
1: Uh-huh.
3: Jo quan les empreses tenien aquest sentit paternal cap als treballadors i feien aquestes coses, i després que a dins conserva un teatre que actualment està obert perquè per l'ús d'entitats del barri, vull dir que és molt del barri, que té tocs d'inspiració gaudiniana. És un teatre molt maco. Aleshores, no sabem qui va ser l'arquitecte, probablement va ser un arquitecte propi de la companyia, per tant no ha transcendit el seu nom, però evidentment sentia admiració per l'obra de Gaudí, perquè ho va reflectir, sobretot en el teatre. Doncs bé, la història és la següent. Com dèiem, la companyia, aleshores, la companyia del Transversal, encara no era una companyia pública, una companyia privada, la que va fer el que avui és la línia 1, doncs va ser aquesta companyia que va tenir la idea de crear aquesta escola, que bueno, era pels fills i també els treballadors, doncs feien classes nocturnes de diferents especialitats. Bé, la qüestió és que l'escola va pertànyer al metro, després ja quan es va municipalitzar el metro i es va crear una sola companyia, TMB, diguem que TMB va heredar, entre altres coses, aquesta escola. I es va mantenir en funcionament pels fills de... sempre gratuïta.
1: Això és important.
3: Pels fills dels treballadors fins a l'any... fins als anys 80.
1: Mm-hmm.
3: Fins al 85, crec recordar, que aleshores doncs, la companyia el va cedir a l'Ajuntament i des d'aleshores des de l'Ajuntament va canviar el nom original, que era Escuelas Comerciales Montserrat.
1: Oh.
3: Això explica...
1: Que d'aquella època sona, eh?
3: Això explica que dintre de l'escola hi hagi nascuts i elements molt relacionats amb la muntanya de Montserrat i amb la Verge, i que després al canviar el nom
1: es fes
3: un nom molt montserratí, no?
1: Uh-huh.
3: I bé, ja està. És fantàstic perquè, de fet, van començar en el carrer Jocs Florals, que està a Sants, però l'èxit que va tenir l'escola va obligar a fer-la més gran i fer-la on avui

0: ja està. Al principi, el primer curs, els nens només van fer gramàtica, aritmètica i música, i a partir de l'any següent, és a dir, el curs 46, ja van fer totes les assignatures reglades en aquell moment pel Ministeri d'Educació, per les autoritats educatives. Què més puc dir? Bueno, a part de les classes nocturnes pels empleats, i que era gratuïta, que això és molt important.
1: O sigui, classes nocturnes també pels pares.
0: Pels treballadors, sí, que volguessin doncs, aprofitar. Tenien un sistema de beques, de manera que els nanos que acabaven els estudis a l'escola podien acollir-se a un règim de beques que els permetia seguir els estudis superiors, era fantàstic. I el teatre, com que ja he dit, és maquíssim, és una meravella, doncs en el seu dia s'utilitzava com a teatre, que encara s'utilitza, i també com a cinema. I aleshores, si un es fica per on no ha de ficar-se i acaba a una sala de projeccions que ja no s'utilitza, es troba un projector històric, el OSA 6.
1: Què és això?
0: El OSA 6 era una marca de projector de cinema que va estar fabricat aquí i que va ser molt important el desenvolupament de les sales de cinema a tot Catalunya. Era un projector històric que va ser... Es va dissenyar cap als anys 50, va ser comercialitzat sobretot en aquella època i als 60, i bé, una màquina extraordinària que segur que un la toca una mica i la pot tornar a fer funcionar.
1: I tu l'has vist?
0: L'he vist, sí.
1: Perquè ja has passat per on no tocava.
0: Per on no tocava.
1: Com sempre.
0: Doncs, que et digui,
1: bueno, i per això ens pots explicar aquí tots aquests secrets de Barcelona.
0: Ja que ens hi posem.
1: Doncs ja sabeu que aquests i d'altres secrets els trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Divendres més anem al teatre, ho fem de la mà de l'Edu Jiménez. Edu, què tal?
7: Buenos días.
1: Muy constipado, ¿eh? ¿Te veo?
7: Sí.
1: Bueno.
7: Vamos a ver. Vamos
1: tiempo,
7: a ver.
1: Tiempo.
7: Digámoslo así.
1: Venga.
7: Mira, hoy os traigo unas propuestas, hago como una especie de mini monográfico del Antic Teatre y también de propuestas de circo, ¿vale?
1: Vale.
7: Empezamos por el Antic Teatre. Este fin de semana, bueno, de hecho empezó el jueves. Forman parte del Festival Strip Art, que es un festival que se va a celebrar en diferentes espacios de la ciudad, que está caracterizado porque son propuestas de jóvenes creadores. Y el Antic Teatre acoge este fin de semana y hoy viernes unas propuestas. Hacen dos propuestas este viernes y luego tres propuestas el sábado y el domingo, todas a las 8 de la tarde, ¿vale? Este viernes se puede ver, en primer lugar, una compañía que se llama Humancia, que presenta su proyecto Frágil. Son nueve bailarinas que presentan un viaje a lo largo de la vida en el que vemos la fragilidad del ser humano, ¿no? Desde que es un bebé, pasa a la edad adulta y luego a que es anciano. Pero nos quiere contar como que esa fragilidad no tiene por qué ser un problema, o sea, como aceptar nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad como parte de la esencia del ser humano, ¿no? Como abrazarla, aceptarla y que eso no tiene por qué ser un defecto, ¿no? Que el ser humano es frágil y vulnerable, uh-huh. pero eso no es nada malo, claro. ¿no? Y yo vi una parte de esta pieza, el principio, y he de decir que se ve esa evolución en la vida humana y cómo tratan el tema este, es muy interesante. Y luego la otra pieza que se puede ver el viernes es The Miseducation, de Julia Romero y Mar Pérez, que ponen el foco de la violencia que se ejerce en los centros educativos, tanto psíquica como

0: formada por Arno Ferreira y Gilles Paulet, que son dos chicos belgas. En esta ocasión presentan como un espectáculo en los que ellos van vestidos con arneses de cuero, y es un espectáculo que se basa en las nociones de atracción y tracción, ¿no? Ellos van luchando y manipulándose entre ellos. Es muy curioso porque es como si fuera una especie de lucha grecorromana, muy visual, y yo creo que vale la pena conocer su trabajo. Yo lo vi hace 4 años en el Sismógrafo d'Olot, en la Plaza de Toros, y era como un sitio aparte diferente. En este caso lo van a hacer en carpa, pero creo que es una apuesta también visualmente muy potente. Y ellos dos presentan el domingo a las 6:30 de la tarde, junto a Janiel Brusset, otro espectáculo que se llama Armour, que es una mezcla de danza y acrobacias. En este caso lo que quieren hablar es de la parte tóxica de la masculinidad, de cómo dejarla atrás y afrontar las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo abrirse a otro tipo de hombre, ¿no? De que no todo tiene por qué ser tóxico, y sobre todo dejar al lado la parte de la violencia. Este espectáculo, ya lo pone en la página web, os lo digo yo también, está recomendado para mayores de 15 años, porque es verdad que la relación que se establece entre los cuerpos de los tres acróbatas es como muy íntima, y eso puede violentar un poco. Entonces te avisan que si vas a verlo, sepas.
1: Al menos ya estás avisado.
0: Exacto. Uh-huh. O sea que os recomiendo que estos tres espectáculos, y dentro de 2 semanas intentaré hablar de los que quedan, si todavía quedan entradas, para que vayáis al mercado a verlos.
1: Pues como siempre, muchas opciones para disfrutar del teatro, del circo, de la danza. Edu Jiménez,
0: gracias,
1: siempre,
0: Miriam.
1: Un placer.
0: Hasta luego.
2: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
1: Els soniditos amb el Pol Ferrer.
3: Aquí estem.
1: Tu i jo, mano a mano.
3: Sols.
1: Ara jo he criat reforços.
3: Si
1: he demanat
3: ara
1: ajuda, ja a veure si venen, perquè estic sola. No, el Robert està a punt de venir, espero. I he demanat ajuda. Així que, no sé, potser estic fent temps per veure si arriba aquesta ajuda. No, va, vinga, va, comencem, va.
3: Doncs comencem amb la sèrie.
1: A veure.
4: Anexo 5-7. Oficinas y análogos. Puesto 423 en la lista europea de lugares de trabajo de riesgo.
1: Qué fácil.
3: He dit que avui no m'he passat.
1: Sí, però aquesta ja té un temps.
3: Sí,
1: s'ha d'haver vist. Mira, arriben els reforços.
3: Ojo que no la sap.
1: Arriba, ja, però jo sí. Així que aquesta està feta. No te la dic encara, a veure si,
3: a veure si
1: ella la sap. Montse Valls,
5: hola.
1: Què tal? Com que no t'han deixat venir a l'info,
5: ja.
1: Que t'han enviat a una roda de premsa...
5: Us he trobat molt a faltar,
1: Nosaltres també, per això t'he dit, vine.
5: I tant.
1: No perquè ja estigui sola i necessiti ajuda, no sé. Que també.
5: Ai.
1: Ha posat ja el sonidito de la sèrie. Jo la sé, no he dit res.
5: Quina
1: encara.
5: Por, és que a mi això... Ai, però és igual, sento una pressió a sobre ara
1: com
5: mateix.
1: Com que jo la sé, ja tenim el punt guanyat.
5: Vale.
1: Però te la poso a veure,
5: sí,
1: si la saps.
5: A veure,
1: tu.
5: Sí, vinga, jo va. La sé.
4: Anexo 5-7. Oficinas y análogos. Puesto 423 en la lista europea de lugares de trabajo de riesgo.
5: Crec que sí,
1: segur.
5: És Càmera Café.
1: Molt bé.
5: Sí.
1: Bueno,
5: sí.
1: Molt bé.
5: M'encantava.
1: Era molt xula.
5: M'encantava. Sí. Quan arribava al col·le a les tardes és la que feien.
1: Jo per això deia, és que fa molts anys, i clar, potser eres una nena.
5: Sí, sí, sí, sí, era nena.
1: Era... I ara tornen a fer, l'he vist, no sé, l'he vist, que he pensat, no sé si em va llit bé.
5: Ah, no, mira, fa molts anys que no la veig, eh? Així
1: sí,
5: que m'hauria de fixar
1: sí.
5: En els diàlegs, a veure què...
1: Sí.
5: Què?
3: Dolents, són dolents.
1: Sí. Era molt simple.
3: Sí.
1: Però divertida. Vinga, va, uno de uno.
3: I vas a pel 2-2.
1: Sí.
3: La pel·li és molt fàcil.
1: A
6: veure. Es fin de semana, Batnik. No te conozco, no existe.
1: Mira, arriben més reforços. A veure si...
5: Hola, espera, Robert, que t'he robat el lloc.
1: No us canvieu gaire de lloc, Robert Calvo, la sèrie l'hem encertat, Càmera Café.
7: Hombre, mítica Càmera Café, com l'Arturo Valls,
1: sí,
7: la
1: sí.
7: Cañizares, que és Esperanza sí, Pedreño.
1: Sí, boníssima.
7: Ana Milán.
1: Sí. La peli, jo no
3: és
1: sé...
3: És una escena molt...
1: A veure... Sí, escoltem.
6: Es fin de semana, Batnik, no te conozco, no existe.
1: És que la veu... Sí.
7: Aquest és...
5: El doblador...
7: Espera. Això és super...
3: Superestrella,
7: no? No, aquest que feia... Espera. Hi havia un home...
1: La veu és de Will Smith,
7: sí,
1: però clar, doble més actors.
7: Hi ha una pel·li aquesta. Que és... No sé si és el Schwarzenegger, un d'aquests, o el...
1: Poli de guarderia.
7: No.
5: No
7: un que es converteix en superheroi.
5: Ah.
1: Ah, no, però aquesta no. Aquesta és molt de la nostra època. L'último superhéroe. L'último héroe.
7: Un nen que es creu que el superheroi del qual
1: sí.
7: Es fan és el superheroi,
1: sí.
7: És el seu pare que fa de superheroi.
1: Sí, no, però crec que no és aquesta.
7: No és aquesta,
3: Molt fàcil.
1: A veure.
5: No.

0: pista. Yo, ay,
1: espera, no sé, tornem a escoltar.
0: Vale, tornem a escoltar.
2: Es fin de semana, Batnik, no te conozco, no existe.
3: Es fin de semana, Batnik.
0: No te conozco.
1: ¿És de dibuixos?
4: No. Ah. Posa'ls-hi la llarga.
2: Es fin de semana, Batnik, no te conozco, no existes. Joder. Vaya carro.
5: Sí.
2: Conduzco yo.
5: Olvídate, no pises. Dios.
3: No sé.
0: Que estàs tan furiós o algo així o que no, és que...
1: Resacón en Las Vegas.
3: És,
1: Resacón en Las Vegas?
4: És Resacón en Las Vegas. És quan surt del col·le,
1: eh? Sí, sí, sí.
4: I les tardes paren al cotxe.
1: És que estàs flipant ara, eh? Mira, que l'he vist mil vegades, però clar, has de posar una altra frase.
4: Sí, clar.
1: Has de posar la frase de Resacón en Las Vegas.
0: No l'hagués encertat,
1: sí.
0: Eh? Per res.
1: Lo del col·le, he pensat... vale.
4: Era molt fàcil.
1: Ara m'ha vingut a la imatge... Però, veritat que també dobla el Will Smith? O em sona molt la veu?
4: Pues ara no ho sé, la veritat.
1: Aquest és el Bradley Cooper, no?
4: Exacte.
1: No bueno, sé, dos a dos.
0: Jo m'estava pensant amb la nena de fons i tu, bueno, els nens que parlen de fons i tal, em pensava que era més la pel·li que hi ha, que crec que és La Roca, que es converteix en supercangura de cop i volta.
3: Sí, ja sé qui és, sí que és. Bueno, La Roca, ostres.
1: Jo he pensat El Superjefazo o algo així, per això li he preguntat si era de dibuixos. Vinga, va, dos de dos. Molt
4: la cançó sí,
1: Montse.
4: Que si la falleu marxo.
1: Ah, vale, Montse. Bueno,
3: a veure.
4: No, és que és molt fàcil.
1: Depèn de l'època, respondrà un o
4: l'altre. La Montse serà la saber.
1: Doncs ja està, la Montse.
0: Home, wow.
1: Aquesta sí, Despacito.
6: Despacito.
3: Aquesta cançó que és la... és del 2016, crec que recordar,
0: Montse. Aquesta cançó és quan jo feia 18 anys.
3: 2016, oi?
0: Efectivament, sí.
3: 2016. Des de llavors, és el més vist a YouTube, és això, eh?
1: És que el videoclip és espectacular.
3: Bueno, i que...
0: Ho va patar també, perquè Justin Bieber per allà i mig.
3: Uns dies una, bueno, una col·laboradora d'un programa d'aquesta casa que ha estat a Puerto Rico i ha posat fotos al tor i a dret i dic, ostres, és que San Juan de Puerto Rico és tan maco,
1: sí.
3: No?
1: Sí, sí,
3: jo
1: sí,
3: he estat, però aquelles fotos em sembla que és un lloc molt maco.
1: Marxem.
3: Anem a Puerto Rico. Puerto
0: Rico. La setmana que ve li puc demanar jo el Bad Bunny.
3: Ah.
0: A Puerto Rico, que anarà la setmana que el veig.
3: Em va dir
1: aquí,
3: la...
1: el Bad Bunny, el
0: Bad Bunny.
1: Has quedat amb ell?
0: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
0: El 22 de maig a l'estadi olímpic.
1: Ens convidi,
3: És una persona...
0: Per això anem tots a Puerto Rico.
1: La setmana que ve...
0: Té una cançó que es diu Voy a llevarte pa PR.
1: Sí. Ah, pues perfecto. I que no sé què a nosotros. La setmana que ve fem la setmana del turisme aquí a Onda Cero Catalunya.
3: Perfecte, Puerto Rico.
1: Doncs és perfecte. Programa especial des de Puerto Rico.
3: Perfecte. A més que allà, ja ho sabeu, és una institució Bad Bunny per una qüestió de defensa d'allò puertorriqueño, eh?
1: Sí, perquè ens queixem molt de Bad Bunny, però és veritat que a la Super Bowl vam veure la defensa que fa de,
3: sí, sí.
0: Home, que no li de tota la comunitat latina. Que a Hawaii.
1: Exacte. Totalment, totalment.
3: Devia fer més fotos, no?, de la cançó.
1: Ai, que xula que està. Ho has posat fàcil, però s'havien de saber, eh? També tu.
4: Molt fàcil.
1: Ah, bueno, també s'havien de saber. Vinga, va, que farem un pleno avui.
4: Ja acabem amb el famós.
7: Parte de lo que he hecho a lo largo de mi vida es porque buscaba ese momento cuando... imagínate.
1: Sí, calleja.
3: Calleja, calleja, okay.
1: Calleja.
3: Calleja, no? Juan Jesús,
1: sí,
3: Calleja.
1: Sí.
3: Que recordo aquella tarda que estàvem tots aquí a la redacció enganxats a la pantalla de la Montse, no, perquè ja havia estat fora del seu horari, però...
1: Quin vertigen.
3: Aquella tarda en la qual a les 4 de la tarda va agafar aquella nau espacial, no sé què era allò de...
1: El coet aquest, no?
3: Sí,
1: per
3: que va sortir de la...
1: El passeïto a la luna i volver.
3: El passeïto a la luna i volver, sí, sí. I va veure la Terra des de fora, em sembla al·lucinant, això. Has de pagar 250.000 euros,
1: no? Ah,
3: pel bitllet.
1: Molt assequible.
3: Sí, però ho va fer.
0: Em pensava que seria més car, també. Poder viatjar a la Lluna.
3: És que no és viatjar a la Lluna, eh? Surs a l'atmosfera i tornes a baixar.
0: Ja.
1: Fas un entrepanet, et fan un pícnic, eh?
3: La Katy Perry n'hi va pujar també la setmana
1: també,
3: següent.
1: Sí,
3: la Katy Perry,
1: sí, sí, sí,
3: sí.
1: Només faltem nosaltres, Robert.
0: I quan va aterrar va fer un petó al terra.
1: Sí, clar, com el papa, no?
0: Unes coses.
1: És el papa, no? Que fa el papa. Montse Valls, gràcies per ajudar-nos a...
0: No, a vosaltres per convidar-vos.
1: Sí, ara li faré, ara li faré. Sé que has de marxar ja, sí. No et pots quedar al dilema, però te'l plantejo.
0: Vale.
1: Mentre que
0: així
1: esperem que arribi
0: a...
1: No arriba perquè és per avui...
3: No vol dir, això que et plantejarà la Míriam, que l'hagis de tenir necessàriament. Som-hi.
1: No, clar, no l'has de...

0: perquè tenir. N'hi ha de ser un cas personal, eh? Vull dir...
1: En general.
0: És en general la figura, d'acord? ¿Vale? Amb què et quedes? Amb la figura... M'està mirant la Montse, com dient, a veure què em pregunta. Amb la figura de la sogra o del cunyat? Com a figura, eh?
1: Perquè avui no estem celebrant el Dia Internacional de les Famílies.
0: Tu crec que no tens ara mateix sogra, però sí que tens cunyat.
2: Tinc cunyat i me l'estimo
1: Néstor.
2: Moltíssim.
0: Clar, el Néstor.
2: És com el meu germà, sí. És que porta més anys a la família quasi que jo que sé què. Però... que difícil.
1: Ai, el Néstor ara està patint amb la...
2: O sigui, clar, a nivell personal em quedo amb el cunyat, perquè ara mateix és el que tinc i no tinc sogra. Però mai he portat malament la figura de la sogra, eh? La veritat. No sé què dir-te.
0: Està massa matxacada, la sogra. Sí.
1: N'has tingut moltes de sogres, tu?
2: No, he tingut... No, una. Una. Però...
0: I passamos pàgina, em sembla a mi, eh?
2: No,
0: per
2: no,
0: com
2: no.
0: Dit.
2: No. Em quedo amb el cunyat. Doncs perquè he tingut la sort de tenir molt bons cunyats, la
0: pots
2: veritat.
0: Pots respirar tranquil.
2: Per part de tots dos he tingut molts cunyats, molts bons cunyats.
0: Montse Valls, moltíssimes gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
2: Igualment, moltes gràcies.
3: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Lluís Soler, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
4: Doncs molt bé, molt bé.
0: Et
4: molt
0: trobem
4: content,
0: a faltar.
4: De... Ja, estic a distància, estic a distància avui.
0: Però, bueno...
4: Però hi ha una explicació que després us la...
0: Després ens ho dius, però com que ja vas faltar el dia del teu aniversari, ja has dit, no puc faltar més.
4: No, perquè al final em fareu fora.
1: No, i a més és que la gent sap perfectament que aquell dia va marcar un abans i un després. Vull dir,
0: home,
1: tu no havies fet mai cap salt d'aquest tipus a la, a la teva dia.
4: És lleig, no? És lleig.
0: Va, què ens preguntes avui? Quin és el dilema?
4: Doncs mira, com estem en aquests dies que estem celebrant el Dia de la Família...
1: Avui és el Dia de la Família.
4: Sí, avui. I com això de les famílies és com els gustos, eh? Cadascú té la seva... Cadascú és el seu pare i mare, no? Que
1: bueno, no, o no. És... Bueno, si pare o mare, sí. Vull dir... Bé, ara parlem d'això.
0: O no, millor no.
4: Home, cadascú és el seu pare i mare.
1: Sí, vull dir que
4: és una dita, és una dita que cadascú prefereix unes coses.
0: Sí, que cadascú té el seu caràcter, les seves
4: maneres. Per tant... Arran del tema de la família, sí. Què sou més? De la figura, no a nivell personal, sinó de la figura familiar dels sogres o dels cunyats?
0: És a dir, no volem que ens expliqueu el vostre cas.
4: No,
1: que
4: no
1: si voleu,
0: bueno, si voleu,
1: que faran
0: sí.
1: El que us doni la gana, com ja hem dit abans a l'inici.
0: Clar, sí, ho recordem, eh? No estem preguntant pel vostre cas concret, sinó tots els tòpics que hi ha al voltant de les sogres.
1: Hem dit ja a l'inici que
0: sobre els cunyats.
1: Si algú... vol aprofitar l'antena de la ràdio per desfogar

0: Però no és la cunyada, és clar, com un concepte de cunyada és molt fort.
1: De tresina.
0: S'ha d'explicar, no. Bueno, fa una mica de tresina, sí, però és la cunyada és la parella masculina dels meus amics masculins homosexuals. Elles són les cunyades, jo els dic les cunyades.
1: Escolta, i també tens amics heterosexuals amb parella. Sí. El meu marit no és el teu cunyat.
0: Sí que ho és. Sí que
1: només
0: ho és
1: dels
0: sí.
1: teus amics.
0: Sí, però escolta'm una cosa. Les cunyades de les parelles del món LGTB homosexuals tenen una pàtina diferent a la que té el teu marit. Jo al teu marit no li explicaria coses que a la meva cunyada sí que li explico.
1: Doncs ho podries explicar perfectament.
0: Sí, no s'espantaria de res.
2: No entenc aquesta diferència.
1: No, jo tampoc, però bueno.
0: Jo sí que ho entenc. És igual, jo tinc algunes cunyades i tinc alguns
1: cunyats.
0: I tu et
1: quedes amb la figura dels cunyats?
0: No.
1: No,
0: no, no, és que no de la que jo tinc. Dic, en general, la imatge, el prototip de cunyat sí. que tots tenim al cap, el senyor que va d'entero per la vida, que lo sabe todo.
1: Esta copa tiene un agujero.
0: Madre mía, madre mía. Coses, sí. I diu allò de... Jo sí que sé d'esto, no? Com diuen, d'altra cosa no sabré, però d'esto, madre mía. Doncs aquest cunyat a mi no m'agrada, no em cau bé. No... Segurament hi ha algun que trenqui la norma. Hi deu haver un cunyat amable, afectuós.
1: Sí, evidentment.
0: Però en general no. Llavors, m'agrada la sogra. La sogra, sobretot. M'agrada el paper del sogre, que és el senyor que està sempre callat i no diu res perquè sí, per la cuenta que le trae, però la sogra no da puntada sin hilo, i és el que m'agrada a mi. Però el que m'agrada és la sogra.
1: És molt diferent la sogra d'un home que la sogra d'una dona.
0: Ah, clar, sí, sí.
1: Amigo
0: sí.
1: mío.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Perquè ella, la de l'home...
1: Les nostres sogres els hem robat els fills.
0: Clar. I l'altre n'ha guanyat un.
1: N'ha guanyat un. Però això que això és mentida. Això és mentida. Totalment mentida.
0: La teva m'han guanyat algun de jove. O sigui, quan va ser la jove de la teva sogra,
1: sí.
0: ella va sentir que li arribava una filla a la família?
1: Bé, la figura de la sogra o la figura del cunyat és el que estem debatent
2: sí,
1: avui.
2: Esclar, és que és un problema.
1: No, jo no parlaré del meu cas personal.
0: No, perquè
1: llavors
0: te la premsa a casa i...
1: Exacte, no. Però jo crec que, com el Robert, jo també em quedo amb la figura de la sogra, perquè... Jo he viscut, jo he conegut sogres meravelloses, no meves,
0: Pensava que anaves a dir, jo ja sóc sogra.
1: No, espero que no. Però la meva àvia va ser una sogra per la meva mare, que va fer de mare, més que de sogra.
2: Yeah.
1: I jo aspiro a ser com ella. La meva mare va intentar ser com ella, el que passa és que també l'altra pare ha de posar de la seva... part.
0: M'estava pensant en el que explicaves això, que una vegada la meva mare em va dir que en realitat a priori l'home, el pare de la nena, diguéssim, sí. és qui posa firme el nòvio que ve i la sí. raó, no? En el cas del
1: però
0: meu avi...
1: Però després es fan amics.
0: Clar, en el cas del meu avi, que no obria la boca ni per demanar aigua, la meva iaia, la mare de la meva mare, diu que li ponia firme a tu padre. Sí. Li ponia, diu, tu eres tonto, què? Sí, la mare de la meva mare, sí. Llavors amb els nets era encantador.
1: El meu pare és superbon sogre amb el meu marit. Sí. Bueno, i la meva mare era molt bona sogra amb el meu marit.
2: És que em permetreu que us quedeu amb coses molt personals que vosaltres viviu.
0: Sí,
2: però si ho pensem en general, com la figura de sogres o de cunyats, aquí està el debat, aquí està el dilema.
1: Jo crec que, clar, és que el cunyat és molt pesat, la figura, la figura del cunyat.
2: Però, sí, és un tòpic.
1: És molt pesat.
0: També
1: en canvi, la de la sogra, és que tot també té parts dolentes... Si parlem dels tòpics de les sogres.
0: Trencaré una llança a favor del cunyat, una només, que és que tenim a qualsevol cotarro. Vull dir, el cunyat, per més que sigui graciós barato, és graciós.
1: Yeah.
0: La sogra a vegades està una mica enfadada. No dic que...
1: I tu, pensem... Lluís?
2: Jo intento ser pràctic a la vida. Una cosa no vol dir que no estimis a l'altra, per tant... Jo prefereixo, en aquest cas, la figura del cunyat o cunyada.
1: Per
2: què? Vaja. Perquè és el que està més a prop.
0: Ah, jo mateix cunyat que
2: cunyada, alerta. Jo, per mi, el gènere no fa la distinció.
0: I tant.
2: El tema és que el cunyat o la cunyada és qui està més proper a la teva edat. Per tant, conviuràs molts més anys, si tot va bé, amb aquesta persona. I té els mateixos gustos, els mateixos pensaments, més o menys, encara que sigui pel rang d'edat. Els sogres... Tu ja tens els teus pares, i és veritat que hi ha sogres que et poden cuidar més que els teus pares, cada situació és diferent. Però jo crec que sent pràctic és molt millor entre les dues figures, escollir entre una i l'altra, jo prefereixo cunyada o cunyada.
0: Per això jo connecto més amb les sogres perquè soc més de la seva edat, una miqueta, no?
2: Clar, tu ets més iaia amb això, clar.
0: He de dir una cosa, que és que a mi m'agrada molt de la relació sogres i joves, sí, o sigui, les dues dones,
1: sí.
0: És quan s'estableix aquell punt de que totes dues saben com és el fill, i el marit en aquest cas, saben els seus punts dèbils, tot

0: totes dues, el veuen actuar totes dues, es miren a la cara i diuen, nena, el que hem d'aguantar totes dues, no? I hi ha aquell moment de complicitat, de comunió entre totes dues, no?
1: Però això...
2: També passa amb els cunyats.
0: Això ho he vist, vull dir, jo he vist relacions de sogres i joves que es miren un moment i diuen, és que és inaguantable, tu. És que el teu fill diu, ja.
1: Però pitjor és encara quan la sogra i el jove... la sogra i el gendre es porten bé.
0: Ah, perquè llavors hi ha una cosa
1: aleshores,
0: espectacular.
1: No tens raó, ni a casa dels teus pares ni a casa teva.
0: És veritat.
1: I quan vas a casa de ta mare a dir, mami, mira el que m'ha fet el Pepito. Oh, pues que té raó el Pepito.
0: Clar.
1: Com que té raó? Home, no, et defensaré a tu.
0: Es posa per seva, sempre.
1: Clar, les sogres
2: això,
1: si són una mica llestes. Sí.
2: Això Míriam diu molt a...
1: A favor de la sogra.
2: En contra de la teva posició, perquè això demostra que pateixes i que no vols estar quedar-te sola
1: no, però...
2: davant d'un equip que pugui
1: formar. No, això vol dir que si tinc raó i punt, i ja està. vinga.
0: Tu imagina't que, per exemple, no sé, una... passa una... No, no és gràcia, eh? Una coseta d'aquelles... Un accident familiar, una nit de Nadal o un dia d'un aniversari,
1: sí.
0: I han de córrer tots a l'hospital, a l'ambulatori, no sé què, han d'anar allà... I es queden a la sogra i el cunyat. Les dues figures juntes, allò explota.
1: Bueno.
2: Perfecte, és ideal.
1: Vinga, escoltem què pensa la nostra audiència. Oi, Pom fa, no sé si posar el distorsionador de veu o què.
0: No, bueno, distorsionem però, les que ens ho hem demanat.
1: Clar. Vinga, va, escoltem.
3: Bon dia, amics. Jo no puc dir per qui em decanto. Quan vaig ser mare per primera vegada d'un noi, la comadrona, en venir-me a dir que tot havia anat bé, em va dir, vostè serà sogra. Per tant, ja he après estar a l'altre cantó. Per mi, totes són meravelloses. Que tingueu un bon dia.
4: Home, doncs no ho sé, perquè a veure, el cunyat i la sogra, com que en principi no vivim amb ells, doncs jo suposo que a vegades és millor fer, no sé, seguir la veta, seguir la corrent, perquè com que tampoc vivim amb ells, doncs anar fer veure que sí, que estàs bé, però després a casa teva pots pensar el que vols. No sé, és allò que en català en deien fer el joc de la puta i la Ramoneta, Però bueno, fent-ho així suposo que es pot passar bé. Vinga, bon migdia.
5: Bon dia, nois. Doncs és complicat, això de sogra o cunyats o cunyades. No sé, o sigui, jo no vaig a parlar de mi, però jo crec que me quedaria amb cunyats i cunyades.
6: Hola, bon dia, amics. Mira, jo em decanto per la sogra. Sí, prefereixo la sogra més que la cunyada. O el cunyat. En fi, adeu, felicitats pel programa.
7: Hola, família. Mireu, em quedo amb la sogra. Estava pensant, però des del primer moment sí, m'he declinat per la sogra, perquè sí que és veritat que el cunyat dona molt joc també, però què passa? Que és el passat. El cunyat normalment és per passat, perquè ja ho sabe tot, perquè ell ho fa tot bé. La sogra és diferent. I així és un homenatge per la meva sogra també, que ja no la tinc, i em duia molt bé amb ella. I sí que és veritat que amb una mirada sí que sabia perfectament el que volia. O el que volia dir de tot. Una abraçada per a tots. Bon cap de setmana.
8: Bon dia. Pues yo, entre mi suegra y mi cuñado, me quedo con mi cuñado. Pero mejor con mis cuñadas, ¿eh? Ya os lo digo, que si luego hay que escoger, porque esto sería otro subgénero, mis cuñadas. Pero es, son más... Me entiendo mejor con mis cuñadas que con mi suegra. No hay color. Mira, os voy a contar una cosa que me dijo una vez, que estaba, cuando recién nos casamos, estaba yo haciendo la comida y vine a casa, abrió una tapa de la olla, estaba haciendo la comida y me dice, es que a mi hijo así no le gusta la comida. O sea, desde ahí, con eso os digo todo. O sea, que por eso os digo, yo, mi cuñado, y si puedo elegir...

0: cunyades. Adéu, bon cap de setmana.
1: Bueno, ai, hi ha gent per tot.
2: Tu creus que es trencaran que sí. Famílies avui?
1: Jo crec que ara mateix hi ha alguna casa de Catalunya on comença a haver-hi...
2: Que t'he escoltat a la ràdio dient sí. Que la cunyada...
3: Famílies separades, no? Hay famílies en Catalunya que no se hablan, no?
1: Bueno, a partir d'avui sí.
3: És això. Sí, sí,
1: no, he de dir que una cosa que... Avui que se celebra aquest Dia de les Nacions Unides de les Famílies, el Dia Internacional, també hi ha moltes persones que tenen doncs, la dissort de no tenir una família amb tots els ets vius, no tenen el cunyat ni la sogra. Uh-huh. I malauradament hi ha persones que viuen molt soles a la vida i també ens hem de recordar d'elles perquè són una família, elles mateixes.
2: I quantes sogres et fan de mare clar. I quants cunyats et fan de germans, eh? Que no
1: I, de, tingut, i de pares, dels nens...
2: No, no
1: i de...
2: totalment, totalment.
3: I per sort tenim allò de la família que un escull, no?
2: Home,
3: és a dir,
2: ja,
3: que,
2: clar, aquestes...
3: Que a vegades els amics són més família acabo, que la família
1: totalment.
3: Natural.
1: Clar. Acabo de recordar un quadre familiar que ens anirà perfecte per descriure això.
3: Acabo el Guernica.
2: El Guernica?
1: No. Acabo de recordar un quadre que descriuré tot seguit. Mira, recordeu aquell estiu a Mallorca, a Marivent, quan van a missa, la Letícia,
2: sí, sí, sí.
1: El Felipe,
2: les
1: dues nenes i la reina emèrita Sofia,
3: sí.
1: La reina
3: emèrita
1: vol sortir de la foto amb les nenes. Sí. I l'altra sí. Li va fotent cops de puny.
2: Però això és que has educat malament els teus fills respecte als seus avis, perquè va ser la nena la que li va apartar
1: la mà
2: i això està molt lleig fer-li a un avi.
3: Jo crec que això seria un altre dilema. Ser monarqui... Formar part
2: de
3: la família...
2: No, això no ho volem.
3: Real, o no?
1: I llavors, en aquest cas, és que la Letícia ho té fotut. Té la sogra que no s'aguanten, perquè es va veure allà que no s'aguanten. I llavors té la Helena i
2: les cunyades,
1: i l'altra Cristina, mare de Déu!
2: Podria trucar la
1: que
2: reina
1: truqui.
2: I...
1: Letícia, llama.
2: Per últim, us vull fer una pregunta. Què us veieu més?
1: Però el majestat, he dit Letícia.
2: No.
1: Soc mal educat.
2: I he passat... No, no ens escolta, no pateixis.
1: Sí, que ho sé.
2: Què us veieu més en el paper? Ah. De cunyats o de sogres?
1: Jo de sogra.
2: Tu ets una sogra,
1: Jo sóc una sogra, sí.
2: I tu, Lluís?
3: Jo, no sé, ostres, això és difícil.
1: És
3: jo
1: cunyat,
3: em veig...
1: Perdona.
2: Tu ets una mica cunyat.
1: Ets el cunyat total.
2: El que es queixa de tot...
1: És el cunyat intel·lectual.
3: Però
2: això
3: que
2: sí.
3: Esteu carregats de tòpics.
1: Sí.
2: Però si avui parlem de tòpics, és que...
3: Ja. Bueno.
2: Lluís, va, explica'ns, per què no has pogut venir avui al
3: programa? Ah, clar, això és
2: molt
3: important.
2: Va.
3: És que aquest matí, fa re hores... hem presentat el que és el Clotilde Fest d'aquest any, el 2026.
2: Sí, ho han
3: que ja sabeu que és el festival.
2: Els companys d'informatius han estat per allà, no?
3: Ah, exacte, sí que els hem vist. Sí. Com sabeu, és el festival que es fa cada inici d'estiu al Palau Robert, als Jardins de Barcelona,
2: festival
3: del
2: fantàstic.
3: Palau Robert, al Passeig de Gràcia a cantonada Diagonal. I aquest any, a Europa FM, estarem el dia 2 de juliol i amb una programació fantàstica.
1: Plàstica dels 5 oros.
3: Exacte, allà. Tenim una programació fantàstica als Jardins del Palau Robert amb el grup Siderland, que és el grup que ho està petant amb la cançó Tuturu, que tothom està ballant, que només cobris Facebook,
1: tuturu,
3: Instagram...
1: Tuturu.
3: Sí, més o menys.
2: No així,
3: Tuturu. Que és fantàstica, que tothom està ballant, és la cançó que apunta a ser la cançó de l'estiu, i nosaltres la tindrem allà en directe amb el Siderland. També tindrem els Banda Neon, amb els seus èxits de Guapíssima, Esposos Prohibits, o sigui, fantàstics, i tot acompanyat i amenitzat, perquè no hi hagi ni un segon sense música, sense animació, ho farem amb la Bulma Beat. O sigui, que així, el 2 de juliol, llavors aniré dient com podeu aconseguir les invitacions.
1: Qui condueix la gala?
3: La gala? El concert?
1: La gala.
3: Doncs tindrem un dels nostres locutors, DJs d'Europa FM, que estarà allà presentant-ho. Quan tinguem les invitacions...
2: Ni ens ho demana.
1: A mi no em porta ni a fer una mica de radiofórmula a l'estiu, res.
3: No, això ja en parlarem.
2: No ens conviden mai a Europa.
3: Ja en parlarem.
1: Jo l'estiu que ve, si tornés a...
2: Un cameo.
1: Està confirmant, no, d'aquest estiu ja? No està. Bueno, si es confirmes que aquest estiu faig la ciutat d'estiu... Com que no tinc gaire feina durant la setmana, podria assumir un torn de fórmula de dilluns a divendres a la tarda.
2: Ai,
3: mira,
2: que dramàtic.
3: Crec que és més viable tenir-te un torn a una caseta de seguretat de la platja de la Marbella que no fer un torn de la radiofórmula urbana.
1: Vale.
2: Bueno, ja saps quin tipus
3: home,
2: de música
3: serà millor.
2: Que
3: exacte,
1: serà
3: per això t'ho dic.
1: Turno...
2: Però un cameo a Europa podríem fer, el Robert Illa.
3: A l'Aito de la Caixa.
1: Sí, detrás del 10x10.
3: Exacte.
2: Mare meva.
3: Bueno,
2: nois, et deixem perquè estàs molt enfeinat.
3: Sí, és que aquesta nit ens trobem a la plaça Major de Nou Barris.
2: No pares.
3: I també tenim concert d'Europa FM a partir de les 10. Plaça Major de Nou Barris. Festa

0: Jo no barris, amb els Èxtasis, amb l'amic Marcos MK, amb el seu hit Festuc, i amb l'Uri Ferrer, que estarà punxant música fins que ens facin fora de la plaça.
1: Molt bé. Doncs no pares, Lluís. Gràcies per haver trobat un foradet per fer la secció d'avui, que sé que estàs
0: molt bé. Tot per vosaltres.
1: Una abraçada, bon cap de setmana.
0: Cuideu-vos.

0: Doncs el Robert Calvo ha hagut de sortir un moment, així que vinga, va, escoltem el primer moment de la setmana. Espera, Robert Calvo, entres o no entres? Perquè hem d'anar fent vies, si no ens quedarem sense temps. Va, tirem el primer moment de la setmana.
1: Montse, bon dia, com
2: bon
1: estàs?
2: Bon dia.
3: Tenemos a una Miss Mundo.
1: Ella també té uns germans que l'adoren, una mare que l'estima moltíssim.
4: ¡Qué preciositat!
5: I té un carrer sencer, és com una família seva, vull dir.
4: Ay, qué bonito. Bonito, de verdad.
1: Tot el barri de Sants, que la Montse quan surt per allà pel carrer diu...
6: Ja us he reconegut.
2: Em passa que quan vaig, òbviament quan vaig pel carrer, sempre que entro al meu carrer, algú saludo.
6: I tu que em vas fer un autògraf pel carrer.
1: Ah, home, entra el monyos.
2: M'ha passat anar amb algú d'aquí la feina o algú està pel meu carrer i que em diguin, pots parar de saludar la gent?
6: A tots els que heu vingut, ja us he reconegut.
1: La Montse és la monyos de Sants.
2: No creguis, sóc de les que menys monyos.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Càrrec que ostentava fins fa uns anys la Núria Feliu i ara té el seu poder la Montse en Valls.
7: Jo et dono i tu em dones, jo rebo i tu reps.
1: Et faries una geganta, tu, com es va fer fer ella?
2: Sí, em faria una geganta, em faria una passa jo també a Sants.
7: I vaig pensar, m'haig d'esperar a morir per tenir-la? No, home, no, escolta, me la faig.
1: Plaça de Montserrat Valls.
2: On anar a prendre alguna cosa, i tant.
8: Escolta-me, se la cindrà, si no, per què?
1: La Montse Valls, que és la geganta de Sants, la successora de la geganta de Sants, que era Núria Feliu, que en poc descansi. Jo crec que seria una bona ambaixadora de Sants, la Montse, de fet.
0: Home, i tant.
1: Aquí en el programa ho és, sens dubte, sens dubte. Bé, aquesta ha estat una setmana que han passat moltes coses, entre elles que has tingut una mica de cagalera. Trobes millor ja?
0: Home, sí.
1: Si no,
0: ja
1: està recuperadeta ja.
0: Home, sí.
1: Coses que passen. I en el dia de la teva absència no vaig cantar. No vaig fer cap estirabot. Vaig imitar.
0: Home, d'entrada has començat a parlar de la Núria Feliu, de la geganta no sé què...
1: Bueno, però això parlo cada dia, de la Núria Feliu. No?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, no vaig fer res d'allò que a tu et molesta, que és que canti, que aquestes
0: a
1: coses,
0: no? A
1: mi
0: no em molesta que canti.
1: Ah, val.
0: Ho saps perfectament. Vale.
1: Doncs vaig imitar, però em vaig atrevir una imitació que no havia fet mai a la vida. No l'havia fet en públic. Aquí a la redacció sí, però tampoc m'havia atrevit mai a dir-li a aquesta persona que l'he imitat que l'havia imitat.
0: A veure...
1: És la cap d'administració d'Onda Cero a Catalunya, Cristina Domingo Rua. És que els explicava aquí als companys que ahir la tarda...
9: Jo tinc una anècdota.
8: Hombre!
1: Va sortir per la porta, pel passadís, la companya Cristina Domingo Rua del Departament d'Administració.
3: Cuidado, vull dir, cuidado.
1: I va dir...
9: ¿Qué?
1: Bueno, me voy a mi casa que... Me
9: va dir... Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
1: Me voy a mi casa que me va a pillar la tormenta.
10: Perdón. ¿Me estás imitando?
5: No sabia si t'hauries de passar ja la imitació.
1: Doncs mira...
5: No has de saber.
1: Un carinyo, Cristina, un besito.
3: Qué guapa, qué maja.
2: La millor.
1: Que està allà al despatx escoltant-nos i ara s'està enfadant una miqueta.
10: A mi no me imites, por favor.
1: Ai, sí que s'està poniendo un poco oscuro. Vaig dir això... I al cap de 10 segons va començar a ploure d'una manera.
3: Però
1: això, sí, sí.
10: A mi no me imites, por favor.
0: Ja tens les capses fetes?
1: No, he portat una bossa de casa que ja començava a recollir les coses.
0: Vés a omplir-la, perquè...
1: Escolta'm, diuen en aquesta vida que si t'imiten és que ets important.
0: No, home, la Cristina Domingo és molt important en aquesta casa. No
1: si
0: sé
1: no,
0: què faríem sense ella.
1: Si no, qui ens pagaria les nòmines? Bueno, ella no les paga en persona.
0: Però
1: ella
0: no sé què faríem sense ella.
1: Ella posa si t'han de treure alguna cosa, si t'han de sumar alguna cosa...
0: Posa seny a tot plegat.
1: Bueno, si ens han de treure, que no ens treguin gaire, perquè
0: no,
1: si no...
0: No.
1: Vale, acabem. Sempre aquí parlem de nosaltres i poques vegades parlem dels oients que construeixen també aquest programa.
0: Són meravellosos.
1: I els quals aquesta setmana els hem preguntat, podríem ser nosaltres substituïts per la intel·ligència artificial?
0: No pas.
1: Ens han dit coses molt maques, entre elles que som un element de normalització lingüística, però hi ha algú que ens ha alertat. Vostè espera que la intel·ligència artificial ens substitueixi? Podria viure vostè sense la ràdio que va inventar Marconi i que hem construït els demés?
9: A mi no m'he de fer preguntes ninguna, que me va dar un ataque!
1: Gràcies a un boig,
0: i tant.
1: Estem aquí nosaltres.
0: Com passen tantes coses.
11: Que sí, claro que sí.
1: 676-76-0908, mirant el futur de la ràdio.
12: Jo no podria passar sin escuchar vostres voces.
3: Sí, seguro.
13: Gràcies a ustedes y a Onda Cero, aprendí a entender el catalán.
3: Es que los catalanes son muy raros, coño, se emperran a hablar catalán.
13: Puedo entender a todas las personas que entran y me hablan en catalán.
9: ¡Ay, qué bonito, por favor!
14: Yo prefereixo parlar amb una persona que no amb una màquina.
3: Me emociono. Emocionado, mira.
14: Lo sento. Jo crec que sí que arribarà, serà un desastre.
11: I a demà pel culo.
0: Ai, esperem que no tingui raó aquest oient, perquè esperem
1: que no
0: ser substituïts
1: ningú.
0: Mai.
1: Bueno, jo si em persegueixen pagant igual i em substitueix un altre, doncs...
0: Home, Jo ho vaig dir un cop, que el futur és aquest, que les màquines treballin i nosaltres cobrem, si perfecte, és que està inventat, seria fantàstic.
1: Doncs, els empresaris no estan amb tu.
0: No, no, segurament no. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem de cap de setmana, però tornem dilluns, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda, però sobretot un bon cap de setmana.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pues se acabó en 10 horas, fin de la campaña, y en 2 días, fin de la carrera de fondo en Andalucía, sin suspense sobre quién gobernará la comunidad y sobre quién no tiene opción alguna de regresar al gobierno. Emociones fuertes no se esperen, no confíen en que haya sacudida. Si lo que buscan es un chute de adrenalina, no es su sitio Andalucía, porque las encuestas son apabullantes. Solo falta por saber si no llega Moreno a la mayoría absoluta o si se pasa y así no le debe nada a Vox. Alguna duda más queda por despejar, es verdad. Si la marca más humilde de la izquierda adelanta a la otra marca de la izquierda. O si la candidata Montero se hunde hasta el sótano por debajo del listón ya abajo que dejó Juan Espadas, los 30 escaños. Y si Sánchez asume la derrota del PSOE andaluz como la suya propia, ya que tanto se ha mojado en la campaña de la que ha sido su vicepresidenta en el gobierno durante

0: Una de les claus de la negociació amb Esquerra és la línia orbital ferroviària amb una inversió d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que anirà a càrrec de l'Estat. Un compromís que Pedro Sánchez pot adquirir ara, a diferència del nou finançament o l'IRPF. Tot i això, Junts considera que no és cap prioritat pels catalans. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El portaveu dels juntaris del Parlament, Salvador Vergés, reconeix que és un projecte interessant, però sense cap benefici a curt termini.
2: I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026, i també, més que pensar només sempre en l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'hi ha de pensar, òbviament, doncs pensar en el conjunt del país.
1: Vergés ha avisat Esquerra que, si dona suport als pressupostos, es convertirà en còmplice del desgavell del govern.
0: Dilluns també serà clau per saber si el Departament d'Educació i els sindicats poden arribar a un acord que serveixi per aixecar les mobilitzacions del mes de maig. Ana Utiel, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, però, les protestes continuen. Avui han estat cridats a la vaga els docents de les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu, on s'han tallat les carreteres Nacional 230 i 240. D'altra banda, avui també hem sabut que Comissions Obreres i UGT han convocat vagues parcials al servei de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint amb les vagues de docents a tot Catalunya.
0: Un grup d'economistes catalans ha presentat l'informe Fènix. Aquest alerta que l'actual model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca l'empobriment de la societat per la baixa productivitat. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda. L'estudi posa de manifest que Catalunya està destinant molta ocupació en sectors amb salaris baixos, com el de serveis, turisme i l'indústria càrnia, i això provoca una productivitat econòmica baixa. L'economista Miquel Puig és un dels autors.
5: L'aplicació de les mesures ha de tenir una certa urgència, perquè malgrat que s'apliquessin demà, el seu efecte, com sabeu tots, seria al llarg dels propers anys.
4: Entre les mesures apunten unes polítiques d'immigració més selectives i també reduir la capacitat turística.
0: I la 8a edició del Clotilde Fest compta de nou amb Europa FM com una de les seves grans aliades.
3: Els jardins del Palau Robert de Barcelona acolliran concerts gratuïts entre el 18 de juny i el 9 de juliol. En parla Carles Escolar, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió.
6: Aquesta ubicació que facilita l'accés a tothom, la gratuïtat i la possibilitat de gaudir d'un bon concert en un jardí espaiós i a l'hora acollidor quan comencen els calors estiuencs. Són, sens dubte, punts forts d'aquest Clotilde Fest.
3: Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat actuaran a l'escenari d'Europa FM.
0: També tenim titular d'esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: El Girona no surt del problema i haurà de guanyar aquest diumenge al Metropolitano.
7: Sí, el conjunt gironí tenia una oportunitat d'or ahir davant la Reial Societat a Montilivi, però només va poder sumar un empat gràcies a una diana de l'heroi de l'última dècada del Girona, Cristian Estuani. Els de Mitchell sumen ara 40 punts, un més que el Mallorca, que és a la zona de descens, amb 39. Aquest diumenge, nova final al Metropolitano contra l'Atlético de Madrid, que ja no juga res pel que fa a la classe.
0: I repassem la previsió del temps amb en Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Continua el cel cobert a Catalunya amb precipitacions dèbils a moderades localment persistents a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que poden ser localment forts a Girona, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu i a la Vall d'Aran poden ser en forma de neu les precipitacions per damunt dels 1.200 metres en quantitats significatives a la Vall d'Aran. Temperatures que avui baixen, quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona, 15 a Girona. Demà dissabte a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continuarem amb precipitacions dèbils que seran en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. A la resta, cel poc nuvolat, amb núvols d'evolució diurna durant la tarda a l'interior que podrien deixar alguna precipitació aïllada. Així mateix, les temperatures diurnes pujaran, excepte al Ter Sud. Se preveuen màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida, 20 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passant gairebé 6 minuts a 2:45 de la tarda, Dani Sánchez al control tècnic.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: L'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El govern ja compta les hores per tancar un pacte amb els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, tot i que públicament apel·li a la prudència i la discreció. Segons fonts coneixedores de les converses, la setmana que ve serà clau per desbloquejar unes negociacions que fa mesos que s'allarguen. Ricard, quins moviments interns estan fent hores d'ara els partits per acabar de decidir-se?
1: Doncs, per un costat, el soci majoritari Esquerra Republicana ha convocat un Consell Nacional dilluns vinent a 6:45 de la tarda. Es tracta d'una trobada extraordinària on la direcció del partit informarà els responsables territorials sobre l'estat de les negociacions dels pressupostos que es basen en la millora de competències i serveis públics a Catalunya, com pot ser el traspàs de Rodalies acordat amb el PSC per investir Salvador Illa president de la Generalitat. Ara bé, serà una sessió explicativa i no es durà a terme cap tipus de votació per part de la militància. Mentrestant, des de Califòrnia, en ple viatge institucional, Illa s'ha mostrat prudent sobre aquesta qüestió, assegurant que el seu objectiu és complir amb els acords d'investidura tancats amb els republicans.
10: En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
1: De fet, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, no dona per tancat l'acord de pressupostos, tot i que fonts coneixedores de les converses apunten que arribaria la setmana vinent. A més, fa poca estona hem sabut que s'han reprès les negociacions amb l'altre soci del govern, els Comuns, tal com avançava l'Agència Catalana de Notícies, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
11: A hores d'ara, el que sí que vos puc dir és que els Comuns i el Govern de la Generalitat ja han tingut una primera reunió per parlar de pressupostos. Això vol dir que hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem.
1: Recordem que els Comuns ja van arribar al febrer a un acord amb el Govern, tot i que finalment va caure perquè Esquerra no els va fer costat.
0: El més enrevessat d'aquestes converses, Ricard, és que el compliment de moltes promeses del PSC amb Esquerra depenen del que es decideixi a Madrid.
1: De fet, Illa ja es va veure obligat al març a retirar els pressupostos perquè el Congrés manté bloquejades algunes demandes dels republicans, com el nou finançament, la recaptació de l'IRPF o el Consorci d'Inversions, amb el vot contrari de Junts. Encallar-se en aquestes qüestions farien impossible tenir pressupostos per aquest 2026 i fons del partit asseguren que tenen pressa per aprovar-los pel bé de la ciutadania.
0: Per això han decidit recuperar el projecte de la línia orbital ferroviària, un element clau per desbloquejar les negociacions amb el govern. De fet, aquest dijous els republicans van presentar la seva proposta i defensen que l'Estat pagui els 5.200 milions d'euros que costaran les obres.
1: El més probable és que rebi la llum verda entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, després que el govern faci pública una segona proposta sobre el ja conegut com a quart cinturó ferroviari i que no serà gaire diferent a la dels republicans. D'aquesta manera, Esquerra desenterra un projecte caigut en l'oblit des del 2010, que consisteix en construir una nova línia de trens que uneixi el Maresme amb el Garraf, connectant Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense haver de passar per Barcelona. Hauria d'estar acabada l'any 2040 i costarà 5.200 milions d'euros. Esquerra vol que les obres es paguin amb diners estatals, però cal el vistiplau del PSOE. Per això és clau la reunió bilateral Estat-Generalitat, que se celebrarà segurament dimecres de la setmana vinent. D'arrencar aquest acord, els republicans tindrien arguments suficients per aprovar els pressupostos de la Generalitat mentre donen temps a l'Estat amb altres acords que depenen d'ells. Serien els primers comptes de la legislatura de Salvador Illa i suposarien la fi de les pròrrogues que s'arrosseguen des del 2023.
0: I en aquest context, el portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, aprofita per criticar que Esquerra hagi rebaixat les seves exigències inicials per aprovar els pressupostos.
2: Esquerra Republicana, aprovant aquests pressupostos a qualsevol preu, perquè ha passat, evidentment, com dèiem, de defensar que era una línia vermella l'IRPF, no? La gestió de l'IRPF des de Catalunya, al final doncs, aquesta línia orbital el que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
0: Vergés considera una presa de pèl plantejar un projecte que s'acabi el 2040 amb el caos diari que es viu a Rodalies. De fet, els juntaires proposen que l'Estat traspassi tots els

0: d'aquest matí amb la direcció del cos sobre la infiltració de Mossos en assemblees educatives. Hauria d'haver servit per aclarir que la compareixença d'aquest dimecres de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Lluís Trapero, pretenia defensar el cos, però la percepció interna, Ricard, és una altra.
1: Sí, els representants sindicals asseguren que els agents es continuen sentint desemparats i utilitzats i denuncien que, una vegada més, se'ls ha situat al centre de la polèmica sense oferir-los prou suport. Un malestar que, diuen, és estructural i ve de lluny. Albert Palacio, portaveu del sindicat dels Mossos USPAC, en declaracions Onda Cero.
2: Bueno, jo penso que es van equivocar amb les paraules que van utilitzar perquè tothom que hagués escoltat aquesta compareixença pues, es va sentir atacat, sobretot els companys d'informació que així se'ns han manifestat. Home, sempre ens hem considerat desemparats i sempre se'ns ha utilitzat.
1: En paral·lel, el sindicat CGT ha elevat el cas de la infiltració dels Mossos als jutjats. Ja han interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per una suposada vulneració de drets fonamentals com el de vaga o reunió sindical.
0: I la polèmica prova pilot per desplegar agents de paisà als centres escolars que ho demanin també arribarà al ple del Parlament la setmana vinent. La cambra votarà una moció de la CUP que exigeix al govern retirar la iniciativa de forma immediata. Està previst també que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui dimarts en comissió per donar explicacions sobre aquesta prova. I a tot això, les vagues de docents continuen. Avui és el torn dels de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, on hi ha hagut talls de carreteres des de primera hora del matí i concentracions, Anna, davant dels serveis territorials del Departament d'Educació.
3: Sí, la jornada ha començat amb un tall a la Nacional 240 a Lleida, però també hi ha hagut accions a la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Aquestes protestes arriben l'endemà d'una reunió entre el Departament i els sindicats convocants de la vaga, que va acabar sense cap acord, però amb una nova data de reunió dimarts vinent. Els mestres i professors mobilitzats avui lamentaven l'actitud que ha tingut el govern fins ara.
4: Es tracta d'una protesta de tot el personal docent davant de la inacció del govern, i recalco del govern, per seure's a negociar. No es volen moure del marc de l'acord signat amb els sindicats en minoria.
5: Ahir la consellera va venir amb les mans buides i aquí estem.
3: Recordem que USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, els sindicats que convoquen les vagues, han exigit rebre dilluns per escrit una proposta de millora salarial per part del departament. Si això no passa, no assistiran a la reunió de dimarts. De cara a la setmana vinent, a més, continuaran les aturades. Dilluns serà el torn dels docents del Barcelonès, dimarts del Maresme i els Vallesos, dimecres de les mestres d'escoles Bressol de tot Catalunya i dijous dels docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: I atenció, perquè si les mobilitzacions docents continuen segons el calendari previst, podríem tenir dos dies molt complicats per a la mobilitat a tot Catalunya. El 27 de maig i el 5 de juny hi ha convocades dues vagues al conjunt del territori. Per aquells mateixos dies, aquesta és la novetat, els sindicats Comissions i UGT han convocat també vagues parcials a la xarxa de Rodalies.
3: Per tant, els ciutadans es podrien trobar amb dificultats per moure's tant a la xarxa viària com a la ferroviària. Comissions Obreres i UGT han convocat aquestes dues jornades de vaga al·legant que no s'estan complint els acords pactats al febrer per incrementar la plantilla, la seguretat i els salaris. En tot cas, els dos sindicats confien a poder resoldre aquestes demandes en una mediació amb la Generalitat.
0: En plan econòmica, avui s'ha presentat l'informe Fènix, elaborat per diversos economistes. L'estudi carrega contra l'actual model econòmic de Catalunya i la seva estructura de productivitat baixa. Aquesta, per conseqüència, Ferran, aboca, diuen, a un empobriment de la societat amb salaris baixos.
6: Sí, l'estudi apunta que l'actual estructura productiva de Catalunya està mal enfocada perquè potencia diversos sectors empresarials subvencionats per la resta del teixit econòmic, sectors principalment com el turisme, les entregues de menjar a domicili o la indústria càrnia. Són sectors que tenen una productivitat baixa, com a conseqüència, per tant, salaris baixos, i que provoca també que els treballadors no generin prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics. Alhora, són sectors que reclamen molta demanda d'ocupació, però que aquesta és estacional i irregular. Xavier Quadras és un dels autors.
7: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys ens ha portat on som, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya, tal com l'entenem, i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar.
6: La productivitat de l'economia catalana és, per dades segons l'informe, inferior a la de totes les economies europees i estatals amb les que es pot comparar. L'estudi també evidencia la diferència entre el PIB del territori i el PIB per càpita. Aquesta segona és la que demostra el nivell de vida real que tenen les persones de manera individual, i en això asseguren que Catalunya està en retrocés.

0: Com a mesures i recomanacions, l'estudi demanda unes polítiques d'immigració més selectives, augmentar també el salari mínim i reduir la capacitat turística. Si no, remarca l'informe, l'economia catalana anirà perdent capacitat any rere any.
1: Els expedients de regulació de Glovo i Nissan hem de sumar-hi el que s'està negociant a Nestlé amb un impacte d'almenys 178 treballadors a Catalunya. Avui la plantilla de la planta de Girona s'ha concentrat a les portes de la fàbrica per denunciar que els acomiadaments no tenen cap justificació. Així ho denunciava la Noelia Eslava, membre del comitè d'empresa.
2: Argumenten reestructuració o reorganització i no és real. Els arguments són mentida. Pràcticament tot el que hem llegit a l'informe és mentida. O sigui que anem a lluitar per anul·lar aquest ERE.
3: Els acomiadaments previstos a Girona són 12, però la planta més afectada per l'ERO és la d'Esplugues, amb 158 sortides. A Reus se'n preveuen 8. La direcció de Nestlé els justifica per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Un pla de reestructuració que té a escala espanyola amb 123 acomiadaments més i internacional.
1: I pel que fa al mercat immobiliari, la compravenda d'habitatges a Catalunya va baixar al 8,4% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat. Són dades de l'Observatori Notarial de Catalunya. Aquesta caiguda és lleugerament superior a la mitjana estatal.
3: La vicedegana de l'entitat, Raquel Iglesias, assenyala que les dades confirmen un canvi de ritme al mercat immobiliari català. Sumem ja 2 mesos consecutius d'un alentiment en les operacions de compravenda. En total, al febrer es van autoritzar prop de 8.400 compravendes d'habitatges amb un preu mitjà de 2.400 euros per metre quadrat, fet que suposa un increment del 4,3% respecte al mateix mes del 2025. Per la seva banda, els préstecs hipotecaris per l'adquisició d'habitatges sí que van augmentar, concretament en un 1,5%. L'import mitjà de les hipoteques també es mou a l'alça, amb 193.600 euros de mitjana.
1: La plana local del dia d'avui està molt centrada a Barcelona. L'Ajuntament impulsa un nou pla d'usos a Ciutat Vella per potenciar les activitats culturals i limitar els clubs cannàbics.
3: Sí, de fet, s'augmenta la regulació de totes les activitats vinculades al comerç no quotidià no alimentari. Es passa de 55 a 180 activitats regulades. Així es condiciona l'obertura de salons de manicura i pedicura i botigues de complements de mòbils. També es restringiran, com dèiem, les activitats associades privades, com els clubs cannàbics. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Barcelona i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.
4: Vull destacar que crec que s'ha aconseguit una eina que restringeix la implantació d'activitats d'aquestes absolutament negatives que voldrien que desapareguessin de l'àmbit no tan sols del districte de la ciutat, com és l'Optimal, al voltant del comerç del cultiu de cannàbics i productes relacionats amb el que en diem els grow shops i els clubs cannàbics.
3: El nou pla també vol potenciar les activitats culturals que fins ara estaven restringides o prohibides, com noves galeries d'art, activitats de museus, biblioteques i arxius, cinema, llibreries o sales de conferències. El govern municipal del PSC ja compta amb el suport de Junts i PP en la votació que es farà la setmana vinent en comissió. També confien a incorporar el pacte Barcelona en Comú i Esquerra.
1: I seguim a Barcelona perquè la capital catalana comptarà amb una festa major més aquest estiu. A les dels barris i a les de Santa Eulàlia i la Mercè s'hi afegeix la celebració de benvinguda al Tour de França, que passarà per Barcelona el 5 de juliol.
3: Sí, però les més de 60 activitats culturals, comercials, gastronòmiques i esportives per rebre l'arribada de la carrera francesa començaran molt abans, el 26 de juny.
5: Per celebrar des dels barris i amb els barris. 60 activitats, 10 concerts, 8 companyies d'arts escèniques, 18 actuacions al carrer. Per tant, serà una festa major, com la coneixem a qualsevol dels nostres barris o la festa major de la ciutat.
3: La festa major del Tour tindrà també pregoner, tot i que l'alcalde Jaume Collboni no n'ha revelat el nom. També hi haurà el pa del Tour i el cartell oficial de la celebració.
1: I encara a Barcelona, Jordi Martí Galvis vol ser alcaldable per Junts a les eleccions municipals de l'any que ve. Així ho ha comunicat ell mateix a la direcció del partit.
3: La seva intenció és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels juntaires de la capital catalana. En aquestes eleccions internes, previsiblement, hi participaria també el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment com a candidat. Recordem que el secretari general de Junts, Jordi Turull, va dir a principis d'abril que pretenien anunciar el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona abans de l'estiu.
6: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
7: Onda Cero, la teva ràdio.

0: Doncs a aquesta hora repassem l'actualitat esportiva. Ho fem amb el Víctor Llucià, qui tenim ja aquí als estudis. Hem de començar parlant del Girona, que continua embolicat en la lluita per la permanència.
1: Perquè ahir no va fer la feina i només va empatar davant la Reial Societat a l'estadi de Montilivi, 1-1, tot i que els de Michel van fer un gran partit i van exhibir com a mínim competitivitat. Un gol del central basc, John Martín, va inaugurar el marcador a la primera meitat, però després del descans va entrar el màxim golejador de la història del Girona, Cristian Estuani, que es va haver d'infiltrar per poder jugar i va establir l'empat definitiu després d'una centrada del capità Arnau Martínez quan mancaven encara 25 minuts pel final. Res a retreure l'entrenador madrileny als seus jugadors.
2: Hem fet un bon partit en tots els sentits, en atac i en defensa. Hem fet moltes recuperacions en camp rival, hem pressionat molt bé, hem fet moltes coses bé, però el futbol és les àrees, no han estat bé en el gol d'ells i després pues, s'ha costat fer gols. No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona.
1: Aquest diumenge, nova final al Metropolitano contra l'Atlético de Madrid. Els blanquivermells ara són fora de la zona de descens amb 40 punts i per darrere estan empatats amb 39 l'Elche, el Mallorca i el Levante, els dos últims en zona de descens. Més tranquil està l'Espanyol, que té 42 i jugarà el Sadar contra Osasuna, que té els mateixos punts.
0: També ahir el Real Madrid va destapar una altra guerra, aquesta entre Mbappé i Arbeloa.
1: Sí, perquè la victòria contra l'Oviedo amb dianes de Gonzalo i Bellingham va ser el de menys al Bernabéu en un duel sense res en joc. Kylian Mbappé, que va haver d'escoltar xiulets quan va entrar al camp, es va queixar després de la destitució de Xavi Alonso. A més, va confirmar que va viatjar a Itàlia per recuperar-se de la lesió amb permís del club.
3: Yo me equivocaba no ayudando al equipo a ganar títulos, es lo más importante. Lo más importante aquí es de ganar títulos. Eso es que me he equivocado, como todos mis compañeros. El resto son opiniones. La gente no sabe el contexto de todo, de por qué me fue ahí, si yo he tenido la autorización del club o no, que yo he tenido. Y al final eso únicamente vende papel y hace cosas para la gente. Pero yo la única cosa que es importante para mí, mi foco es de ganar títulos y no lo hemos hecho. En eso que me equivoco yo y el equipo, es lo más importante.
1: L'entrenador blanc, Álvaro Arbeloa, va desmentir que Mbappé fos el quart davanter de la plantilla, unes paraules que havia pronunciat el francès just abans. I tot mentre José Mourinho continua sonant per agafar la banqueta blanca, tot i que l'entrenador portuguès ha negat contactes amb Florentino Pérez i té una proposta de renovació del Benfica sobre la taula.
0: I encara en futbol, el Barça podria aixecar demà la tercera Copa de la Reina consecutiva.
1: La dotzena en el palmarès de l'equip femení, que significaria el segon títol de la temporada per les de Pere Romeu després de la Supercopa i la Lliga. Es veuran les cares amb l'Atlético de Madrid a les 8 del vespre a l'estadi de Gran Canària. La Laia Alexandri i Caroline Graham Hansen són baixa per lesió, tot esperant que l'atacant noruega pugui estar disponible per la final de la Lliga de Campions davant l'Olímpic de Lió el dissabte 23 de maig a Oslo. I un últim apunt, demà dissabte, penúltima jornada del grup 2 de la primera ref, tots els partits a les 9 de la nit a la zona alta. Sabadell Antequera a la nova Creu Alta. Els arlequines tenen la possibilitat de col·locar-se líders amb un triomf i una punxada de l'ara primer classificat, l'Eldense, que juga contra el filial de l'Atlético, que és tercer. A més, s'enfrontaran Nàstic de Tarragona i Europa al nou estadi Derbi Català. Els graciencs han de guanyar per mantenir la plaça de play-off, mentre que els tarragonins necessiten els 3 punts per no baixar de categoria.
0: I a la plana poliesportiva, en bàsquet, el Joventut s'aferma a les posicions de play-off.
1: Amb una victòria davant el Morabanc Andorra a l'Olímpic per 101-79, els verdinegres es mantenen en posicions de privilegi de la Lliga ACB. Exhibició de Ricky Rubio, autor de 23 punts i 7 assistències. Però el tècnic dels badalonins, Dani Miret, és exigent amb el rendiment dels seus.
4: Ara tenim dos partits fora de casa, amb la qual cosa haver guanyat avui ens dona possibilitats de mirar cap a dalt i ser ambiciosos. Hem fet un esforç en el primer quart i crec que mentalment hem estat bé en seguir el pla de partit, però hem fet molts errors. I al final els hem permès fer molts bàsquets. Penso que el nostre to defensiu al principi hauria d'haver estat millor. Hem estat alguna cosa millor defensivament en algun moment. a la segona part. Hem d'entendre millor que aquests partits es guanyen des de la solidesa i des de la consistència jugant 40 minuts.
1: Només resten 3 jornades per acabar la fase regular i la penya és 6è. Encara té un partit pendent d'acabar contra l'Unicaja de Màlaga. Encara en bàsquet, el Barça, després de les informacions que vinculen el tècnic Ivon Navarro amb el club, a més, un comunicat negant contactes amb cap altre entrenador, deixant clar que Xavi Pascual continuarà sent l'entrenador de la secció. I d'altra banda, en MotoGP, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya amb l'absència destacada de Marc Márquez per lesió. En els primers entrenaments lliures a Montmeló, Àlex Márquez ha signat el millor temps en una sessió marcada per les caigudes de Jorge Martín i Pedro Acosta. Demà, cursa a l'esprint a les 3 de la tarda i diumenge, la cursa completa a les 2 del migdia.
0: Víctor i Llucià, gràcies com sempre i molt bona tarda.
1: A vosaltres igualment.
0: El Còmic Barcelona arrenca avui amb una 44a edició marcada per una forta presència internacional i pel canvi d'espai a causa de les obres de remodelació de la Fira de Montjuïc. El Saló se celebra fins diumenge i l'organització espera mantenir les bones xifres de públic dels últims anys. Roger Mateu, bona tarda.
5: Bona tarda. El Còmic Barcelona reunirà aquest cap de setmana grans figures del món del còmic en una edició que reforça especialment la dimensió internacional, la cultura asiàtica i les noves tendències del sector. Entre els convidats destacats hi ha el japonès Shintaro Kago, referent del manga experimental, i l'editor en cap de Marvel, C.B. Sabulski. Durant 3 dies, el Saló combinarà xerrades, signatures i exposicions amb activitats de cosplay, webtoon i doblatge, una de les grans apostes d'enguany. Tot plegat en una edició marcada també pel trasllat al pavelló 8 de la Fira de Montjuïc. La directora del Saló, Meritxell Puig, assegura que les sensacions són bones, però reconeix que aquesta edició obliga a adaptar-se a les limitacions del nou espai.
6: És un bon any, segueix sent un bon any. Tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim perquè l'entrada és la que és.
5: L'edició començarà aquesta tarda amb l'entrega dels Premis Còmic Barcelona, que aquest any seran històrics perquè per primera vegada el premi La millor obra d'autoria espanyola recaurà en una dona, ja que totes les nominades són autores.
0: El Clotilde Fest torna a Barcelona i ja té cartell. El festival que animarà els jardins del Palau Robert durant 4 dijous entre juny i juliol comptarà amb artistes com Siderland, Mamaduixa i els Amics de les Arts. En té més detalls de Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. El certamen enguany arriba a la seva 8a edició i citarà el jovent català amb la música pop catalana més fresca durant tots els dijous del 18 de juny al 9 de juliol. Una combinació perfecta entre música, jovent i ràdio. Clara Quirante és directora general de Joventut.
8: Jo crec que la ràdio sempre ha sigut

0: Espectacular para la mayor superproducción de audio del año en España.
1: Ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
2: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Aquest cap de setmana, diumenge, a partir de les 7, es jugaran la major part dels partits de la penúltima jornada de Lliga a Primera Divisió, excepte el Barça-Betis, que sense res en joc es disputarà a partir d'un quart de 10. El més emocionant és la lluita per mantenir la categoria. Ara mateix, l'11 és el València amb 43 punts

0: la Real Societat, però no va sumar els 3 punts. Malgrat això, Mitchell donava per bo l'empat.
1: No he tingut por en cap moment, perquè hem parlat amb l'equip de qualsevol situació que podia donar-se al camp. Hem parlat de fer moltes coses, de tenir intensitat, de finalitzar moltes jugades, de ser un equip agressiu, ho hem fet. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
0: Novament, Stuani es va posar la capa d'heroi. Va sortir a la mitja part per anivellar el marcador. L'uruguaià mai li falla a Mitchell.
1: És el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys de Stuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
0: El Real Club Deportiu Espanyol també està lluitant per no perdre la categoria. Ara mateix es troba en 42 punts a la classificació i visita diumenge a 7 de la tarda al Sadar per jugar davant Osasuna, un altre equip que també està buscant salvar la categoria. El Girona jugarà diumenge al Metropolitano davant l'Atlético de Madrid. Encara en futbol, Laia Alexandre i Caroline Graham són les dues absències més destacades a la convocatòria del Barça femení, totes dues per lesió, per disputar demà la final de la Copa de la Reina a l'Estadi de Gran Canària contra l'Atlético de Madrid. I en la jornada 31 de la Lliga ACB, ahir el Joventut aconseguia la victòria davant a la Morabanc Andorra per 101-79.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a Onda Cero.

0: amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya ver ni tiene.
1: Por fin.
2: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
7: L'IBEX 35 ha tancat aquest divendres en els 17.600 punts, un 1% menys, un final de setmana agre després de certa remuntada al llarg de la setmana. Finalment, no s'han produït acords importants en la cimera entre els Estats Units i la Xina i això ha repercutit negativament a les borses. ArcelorMittal i Celnex són les empreses amb les pèrdues més importants, mentre que Puig i Repsol lideren els números verds.
4: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.

0: utilitzat.
1: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
0: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
2: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia, parlant amb la família van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca, pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres

0: que hi ha una escletxa de llum i esperança en fer realitat la melodia de tenir uns pressupostos abans de l'estiu. Dilluns vinent està previst un Consell Nacional d'Esquerra Republicana per avalar que existeixen les condicions necessàries per tancar un acord pels comptes. En cas d'aconseguir aquesta llum verda, dimecres es produirà una comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid en què es preveu que el govern espanyol ofereixi als republicans les garanties que es compliran els acords que depenen de l'Estat, com és, per exemple, la línia de tren orbital. Tot i que sembla que les negociacions estan encaminades amb els dos socis, Esquerra i Comuns, el govern reclama prudència.
1: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat i tan bon punt això sigui, estem apretant a màxims, no?, entre el govern de Catalunya i les diferents formacions polítiques per garantir que el país pugui tenir pressupostos, però encara no tenim aquest acord tancat.
0: Són paraules del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Des de l'oposició són contundents amb aquest apropament de posicions. Els juntaires lamenten que Esquerra hagi rebaixat les seves exigències a l'hora d'aprovar els comptes i els populars titllen d'estafa el nou model de finançament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars aquest divendres 15 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La setmana vinent serà clau en matèria pressupostària, però se li acumula la feina al govern perquè també haurà d'estar pendent d'intentar arribar a un acord amb els sindicats educatius que permeti aturar les mobilitzacions fins a final de curs.
1: De moment, però, les protestes continuen. Avui han estat cridats a la vaga el professorat de les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu, on s'han tallat les carreteres N230 i N240, tot plegat amb un seguiment, segons xifres del departament, d'un 18%. D'altra banda, avui també hem sabut que Comissions Obreres i UGT han convocat vagues parcials al servei de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint amb les vagues docents de tot Catalunya.
0: De fet, aquesta hora hi ha manifestacions de docents que per aquestes protestes estan tallant el túnel del Cadí. Més coses. L'actual model econòmic a Catalunya és insostenible i aboca a l'empobriment de la societat per la baixa productivitat. Així es desprèn de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes catalans.
1: L'estudi posa de manifest que Catalunya està destinant molta ocupació en sectors amb salaris baixos, com el de serveis, turisme i l'indústria càrnia, i això provoca una productivitat econòmica baixa. L'economista Miquel Puig és un dels assessors.
2: L'aplicació de les mesures ha de tenir una certa urgència, perquè malgrat que s'apliquessin demà, el seu efecte, com sabeu tots, seria al llarg dels propers anys.
1: Entre les mesures, unes polítiques d'immigració més selectives i reduir la capacitat turística.
0: Avui parlarem també a la brúixola de drets digitals. Ho farem a partir de la primera enquesta que s'ha elaborat en el marc de l'Observatori de Drets Digitals i que ens deixa unes conclusions molt interessants, però que també ens conviden a la reflexió.
1: Per posar-ne algun exemple, el 69% de la ciutadania considera insuficient la protecció actual dels seus drets digitals i el 95% dels enquestats creuen que els menors estan desprotegits a internet. Aquesta setmana ens hem traslladat a la Llotja de Mar, on s'ha celebrat la trobada internacional pels drets digitals, i hem pogut parlar amb el portaveu de l'Observatori, Jesús Herrero, per analitzar els resultats de l'enquesta. Avui escoltarem aquesta conversa.
0: En cultura, la 8a edició del Clotilde Fest compta de nou amb Europa FM com una de les grans aliades.
1: Els jardins del Palau Robert de Barcelona acolliran concerts gratuïts entre el 18 de juny i el 9 de juliol. En parla Carles Escolà, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió.
3: Aquesta ubicació que facilita l'accés a tothom, la gratuïtat i la possibilitat de gaudir d'un bon concert en un jardí espaiós i a l'hora acollidor quan comencen els calors estiuencs. Són, sens dubte, punts forts d'aquest Clotilde Fest.
1: Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat actuaran a l'escenari d'Europa FM.
0: I ens quedem a la plana musical perquè acabarem la setmana a ritme amb la Marta Lozano.
1: Sí, i com sempre ens portarà tota l'agenda musical d'aquests dies amb protagonisme de concerts d'artistes que celebren anys de carrera i que volen revisitar els seus èxits amb els seus seguidors, i descobrirem el nou himne del Mundial de Futbol a la veu d'una persona que repeteix, Shakira.

0: Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions, però abans de tot volem conèixer la previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Pinyà. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continuarà el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils que podran ser en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat, però amb la formació de núvols d'evolució a l'interior que podrien deixar algun ruixat aïllat. Les temperatures diuen urnes pujaran, excepte el Ter Sud. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida i 20 a Barcelona. Per altra banda, bufarà vent moderat de la component nord-oest al nord de l'Empordà i Ter Sud, sense descartar intervals forts i ratxes molt fortes al sud de Tarragona. A la resta del territori, vent fluix a moderat, predominant la component oest. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen exactament 6 minuts de les 7 de la tarda al control el tècnic Juan Carlos García.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.

0: L'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El govern ja compta les hores per tancar un pacte amb els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, tot i que públicament apel·li a la prudència i a la discreció. Segons fonts coneixedores de les converses, la setmana vinent serà clau per desbloquejar unes negociacions que fa mesos que s'allarguen. Quins moviments interns estan fent els partits a aquestes darreres hores per acabar de decidir-se? Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs, per un costat, el soci majoritari, Esquerra Republicana, ha convocat un Consell Nacional dilluns vinent a 6:45 de la tarda. Es tracta d'una trobada extraordinària on la direcció del partit informarà els responsables territorials. Sí. Ara bé, serà una sessió explicativa i no es durà a terme cap tipus de votació per part de la militància. Mentrestant, des de Califòrnia, en ple viatge institucional, ella s'ha mostrat prudent sobre aquesta qüestió, assegurant que el seu objectiu és complir amb els acords d'investidura tancats amb els republicans.
2: En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
1: De fet, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, no dona per tancat l'acord de pressupostos, tot i que fonts coneixedores de les converses apunten que arribaria la setmana vinent. A més, aquest migdia hem sabut que s'han reprès les negociacions amb l'altre soci del govern, els Comuns, tal com avançava l'Agència Catalana de Notícies, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
3: A hores d'ara, el que sí que vos puc dir és que els Comuns i el Govern de la Generalitat ja han tingut una primera reunió per parlar de pressupostos. Això vol dir que hem reprès la negociació amb el Departament

0: d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem.
1: I és que els comuns ja van arribar al febrer a un acord amb el govern, tot i que finalment va caure perquè Esquerra no els va fer costat.
2: El més enrevessat d'aquestes converses és que el compliment de moltes promeses del PSC amb Esquerra depenen del que es decideixi a Madrid.
3: De fet, Illa ja es va veure obligat al març a retirar els pressupostos perquè el Congrés manté bloquejades algunes demandes dels republicans, com el nou finançament, la recaptació de l'IRPF o el Consorci d'Inversions, amb el vot contrari de Junts. Encallar-se en aquestes qüestions farien impossible tenir pressupostos per aquest 2026 i fonts del partit asseguren que tenen pressa per aprovar-los pel bé de la ciutadania.
2: Per això han decidit recuperar el projecte de la línia orbital ferroviària, un element clau per desbloquejar les negociacions amb el govern. De fet, aquest dijous els republicans van presentar la seva proposta i defensen que l'Estat pagui els 5.200 milions d'euros que costaran les obres, Ricard.
1: El més probable és que rebi la llum verda entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, després que el govern faci pública una segona proposta sobre el ja conegut com a quart cinturó ferroviari i que segurament no serà gaire diferent al dels republicans. D'aquesta manera, Esquerra desenterra un projecte caigut en l'oblit des del 2010, que consisteix en construir una nova línia de trens que uneix el Maresme amb el Garraf, connectant Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense haver de passar per Barcelona. Hauria d'estar acabada l'any 2040 i costarà 5.200 milions d'euros. Esquerra vol que les obres es paguin amb diners estatals, però per això cal el vistiplau del PSOE. I per aquest motiu és clau la reunió bilateral Estat-Generalitat, que se celebrarà segurament dimecres de la setmana vinent. D'arrencar aquest acord, els republicans tindrien arguments suficients per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Serien els primers comptes de la legislatura de Salvador Illa i suposarien la fi de les pròrrogues que s'arrosseguen des del 2023.
2: Gràcies, Ricard. Doncs en aquest context, el portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, aprofita per criticar que Esquerra hagi rebaixat, diu, les seves exigències inicials per aprovar els pressupostos.
4: Esquerra Republicana, aprovant aquests pressupostos a qualsevol preu, perquè ha passat, evidentment, com dèiem, doncs de defensar que era una línia vermella l'IRPF, no? La gestió de l'IRPF des de Catalunya, al final doncs, aquesta línia orbital, el que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
2: Vergés considera una presa de pèl plantejar un projecte que s'acabi el 2040 amb el caos ferroviari diari que viu Rodalies.
3: De fet, els juntaires proposen que l'Estat traspassi tots els diners que deu en infraestructures a Catalunya. Segons la darrera actualització per part de Foment del Treball, la xifra total s'eleva a 50.000 milions d'euros. I qui també ha reaccionat a l'acostament de postures és el Partit Popular. Ho ha fet el líder del PP català, Alejandro Fernández, que titlla la línia de tren orbital d'enganyifa directament i defensa que els recursos vagin a parar a infraestructures del present, no del futur.
5: Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per a garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves. O sigui, fins que no estiguin garantides aquelles que donen servei directe a la ciutadania, tot el que més em sembla fer volar coloms.
3: També ha dit que considera que el nou model de finançament és una estafa.

Els Mossos d'Esquadra i els seus sindicats surten amb mal regust de la trobada d'aquest matí amb la direcció del cos sobre la infiltració de Mossos en assemblees educatives. Hauria d'haver servit per aclarir que la compareixença d'aquest dimecres de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pretenia defensar el cos, però

0: la percepció interna Ricard és una altra.
1: Els representants sindicals asseguren que els agents es continuen sentint desemparats i utilitzats i denuncien que una vegada més se'ls ha situat al centre de la polèmica sense oferir-los prou suport. Un malestar que diuen és estructural i ve de lluny. Albert Palacio, portaveu del sindicat dels Mossos USPAC, en declaracions a Onda Cero.
2: Bueno, jo penso que es van equivocar amb les paraules que van utilitzar perquè tothom que hagués escoltat aquesta compareixença pues, es va sentir atacat, sobretot els companys d'informació que així se'ns han manifestat. Home, sempre ens hem considerat desemparats i sempre se'ns ha utilitzat.
1: En paral·lel, el sindicat CGT ha elevat el cas de la infiltració dels Mossos als jutjats. Ja han interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya per una suposada vulneració de drets fonamentals com el de vaga o reunió sindical.
0: A tot això, les vagues de docents continuen. Avui ha estat el torn dels de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, on hi ha hagut talls de carreteres des de primera hora del matí, concentracions davant dels serveis territorials del Departament d'Educació. Segons la conselleria, el seguiment d'aquesta vaga territorial ha estat del 18%, mentre que USTEC eleva la xifra al 50%. Més detalls amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. La jornada ha començat amb un tall a la Nacional 240 a Lleida, però també hi ha hagut accions a la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Aquestes protestes han arribat l'endemà d'una reunió entre el departament i els sindicats convocants de la vaga, que va acabar sense cap acord, però amb una nova data de reunió dimarts vinent. Els mestres i professors mobilitzats avui lamentaven l'actitud que ha tingut el govern fins ara.
4: Es tracta d'una protesta de tot el personal docent davant de la inacció del govern, i recalco del govern, per asseure's a negociar. No es volen moure del marc de l'acord signat amb els sindicats en minoria.
5: Ahir la consellera va venir amb les mans buides i aquí estem.
3: Recordem que USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, els sindicats que convoquen les vagues, han exigit rebre dilluns per escrit una proposta de millora salarial per part del departament. Si això no passa, no assistiran a la reunió de dimarts. De cara a la setmana vinent, a més, continuaran les aturades. Dilluns serà el torn dels docents del Barcelonès, dimarts del Maresme i els Vallesos, dimecres de les mestres d'escoles Bressol de tot Catalunya i dijous dels docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: Gràcies. Anna, de fet, ara mateix una protesta de docents talla la C-16 a Riu de Sardenya a l'alçada del túnel del Cadí. Fem una petita pausa per la publicitat, quan passen 15 minuts de les 7 de la tarda i continuem aquí a la Brúixola.
6: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
11: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
6: Onda Cero, la teva ràdio.

0: En plan econòmic, avui s'ha presentat l'informe Fènix, elaborat per diversos economistes. L'estudi carrega contra l'actual model econòmic de Catalunya i la seva estructura de productivitat baixa. Aquesta, per conseqüència, aboca a un empobriment de la societat amb salaris baixos. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. L'estudi apunta que l'actual estructura productiva de Catalunya està mal enfocada perquè potencia diversos sectors empresarials subvencionats per la resta del teixit econòmic, sectors principalment com el turisme, les entregues de menjar a domicili o la indústria càrnia. Són sectors que tenen una productivitat baixa, com a conseqüència, per tant, salaris baixos, i que provoca també que els treballadors no generen

0: generin prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics. Alhora, són sectors que reclamen molta demanda d'ocupació, però que aquesta és estacional i irregular. Xavier Quadras és un dels autors.
1: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys ens ha portat on som, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya tal com l'entenem i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar.
0: La productivitat de l'economia catalana és per dades, segons l'informe, inferior a la de totes les economies europees i estatals amb les que es pot comparar. L'estudi també evidencia la diferència entre el PIB territori i el PIB per càpita. Aquesta segona és la que demostra el nivell de vida real que tenen les persones de manera individual i en això asseguren que Catalunya està en retrocés. Com a mesures i recomanacions, l'estudi demanda unes polítiques d'immigració més selectives, augmentar també el salari mínim i reduir la capacitat turística. Si no, remarca l'informe, l'economia catalana anirà perdent capacitat any rere any.
2: Gràcies, Ferran. Més coses. Als expedients de regulació de Glovo i Nissan hem de sumar-hi el que s'està negociant a Nestlé amb un impacte d'almenys 178 treballadors a Catalunya. Avui la plantilla de la planta de Girona s'ha concentrat a les portes de la fàbrica per denunciar que els acomiadaments no tenen cap justificació. Així ho denunciava la Noelia Eslava, membre del comitè d'empresa.
3: Argumenten reestructuració o reorganització i no és real. Els arguments són mentida. Pràcticament tot el que hem llegit a l'informe és mentida, o sigui que anem a lluitar per anul·lar aquest ERE.
4: Els acomiadaments previstos a Girona són 12, però la planta més afectada per l'ERO és la d'Esplugues, amb 158 sortides. Arreu se'n preveuen 8. La direcció de Nestlé els justifica per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir també la viabilitat futura de la companyia. Un pla de reestructuració que té a escala espanyola amb 123 acomiadaments més i internacional també.
2: Pel que fa al mercat immobiliari, la compravenda d'habitatges a Catalunya va baixar al 8,4% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat. Són dades de l'Observatori Notarial de Catalunya. Aquesta caiguda és lleugerament superior a la mitjana estatal.
4: La vicedegana de l'entitat, Raquel Iglesias, assenyala que les dades confirmen un canvi de ritme al mercat immobiliari català. Sumem ja 2 mesos consecutius d'un alentiment en les operacions de compravenda. En total, al febrer, es van autoritzar prop de 8.400 compravendes d'habitatges amb un preu mitjà de 2.400 euros per metre quadrat, fet que suposa un increment del 4,3% respecte al mateix mes del 2025. Per la seva banda, els préstecs hipotecaris per l'adquisició d'habitatges sí que van augmentar, concretament en un 1,5%. L'import mitjà de les hipoteques també es mou a l'alça amb 193.600 euros de mitjana.
2: Ja coneixem els detalls del Pla Estratègic 2026-2030 del cos d'agents rurals. Entre els punts més destacats hi ha duplicar els efectius, passant dels 670 agents actuals als 1.300, així com ampliar també la cobertura horària durant la franja nocturna.
4: Fins ara els agents rurals només feien serveis nocturns de manera puntual, però ara es preveu que això es pugui fer de manera més estructural. La directora general dels agents rurals, Elisenda Pérez, ha destacat que aquesta era una de les necessitats que tenia el cos i que reclamava el territori.
5: Amb aquest pla estratègic el que fem és recollir les necessitats que ens diu el territori i, evidentment, una de les necessitats que tenim és poder ampliar aquest horari. Això va directament relacionat amb un acord de condicions amb el qual s'haurà de negociar amb els sindicats, però, evidentment, doncs, el cos d'agents rurals com a tercer cos operatiu de Catalunya el que volem és que s'assembli doncs, a la societat actual i, per tant, doncs, haurem de fer doncs, aquesta ampliació per poder cobrir totes les incidències que tenim, que cada cop doncs, són més.
4: Durant la presentació s'ha donat a conèixer que Igualada serà la seu de la nova àrea regional metropolitana sud dels agents rurals. Aquesta seu coordinarà les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Està previst que les obres del nou edifici comencin al setembre en una parcel·la de 3.000 metres quadrats cedida per l'Ajuntament d'Igualada. A més, aquest pla estratègic fa una aposta per la digitalització dels processos administratius i operatius amb el desplegament de nous sistemes d'informació, eines de gestió territorial i tecnologia aplicada amb l'objectiu de millorar la precisió, l'eficiència i la seguretat de les intervencions.
6: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
7: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: Elecciones en Andalucía. Mayoría absoluta de Juanma Moreno o necesitará a Vox para gobernar. ¿Qué pasará con la izquierda? Este domingo desde las 9 de la noche, todos los datos y el análisis en Al Rojo Vivo, especial Elecciones Andalucía con Antonio García Ferreras.
9: El año decisivo.
8: En La Sexta, un pedazo de cadena.
10: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
2: Passant 23 minuts de les 7 de la tarda, en clau local, l'Ajuntament de Barcelona impulsa un nou pla d'usos a Ciutat Vella per potenciar les activitats culturals i limitar els clubs canàbics.
4: Sí, de fet, s'augmenta la regulació de totes les activitats vinculades al comerç no quotidià i no alimentari i es passa de 55 a 180 activitats regulades. Així es condiciona l'obertura de salons de manicura i pedicura i botigues de complements de mòbils. També restringiran, com dèiem, les activitats associades privades com els clubs canàbics, ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Barcelona i el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.
11: Vull destacar que crec que s'ha aconseguit una eina que restringeix la implantació d'activitats d'aquestes absolutament negatives que voldrien que desapareguessin de l'àmbit no tan sols del districte de la ciutat, com és el Timà, al voltant del comerç del cultiu de canàbics i productes relacionats amb el que en diem els grow shops i els clubs canàbics.
4: El nou pla també vol potenciar les activitats culturals que fins ara estaven restringides o prohibides, com noves galeries d'art, activitats de museus, biblioteques i arxius, cinema, llibreries o sales de conferència. El govern municipal del PSC ja compta amb el suport de Junts i PP en la votació que es farà la setmana vinent en comissió. També confien a incorporar al pacte Barcelona en Comú i Esquerra Republicana.
2: Seguim a Barcelona perquè la capital catalana comptarà amb una festa major més aquest estiu. A les de Santa Eulàlia i la Mercè s'hi afegeix la celebració de benvinguda al Tour de França, que passarà per Barcelona el dia 5 de juliol.
4: Però les més de 60 activitats culturals, comercials, gastronòmiques i esportives per rebre l'arribada de la carrera francesa començaran molt abans, el 26 de juny.
12: Per celebrar des dels barris i amb els barris. 60 activitats, 10 concerts, 8 companyies d'arts escèniques, 18 actuacions al carrer. Per tant, serà una festa major, com la coneixem a qualsevol dels nostres barris o la festa major de la ciutat.
4: La festa major del Tour tindrà també pregoner, tot i que l'alcalde Jaume Collboni no n'ha revelat encara el nom. També hi haurà el pa del Tour i el cartell oficial de la celebració.
2: I encara a Barcelona, Jordi Martí Galvis vol ser alcaldable de Junts a les eleccions municipals de l'any vinent. Així ho ha comunicat ell mateix a la direcció del partit.
4: La seva intenció és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels juntaires a la capital catalana. En aquestes eleccions internes, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. L'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment com a candidat. Recordem que el secretari general de Junts, Jordi Turull, va dir a principis d'abril que pretenien anunciar el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona abans de l'estiu.
2: A Sant Joan d'Espí, un dispositiu format per tècnics municipals, policia local, Mossos d'Esquadra i personal de DIF i Renfe han desallotjat els ocupes que s'havien instal·lat al pis superior de l'estació de trens de la localitat.
4: Després de coordinar la sortida de les persones, s'ha buidat l'immoble i ha quedat tapiat. El consistori apunta que ha liderat la mediació amb els ocupes perquè marxessin. En un comunicat recorda que l'ocupació havia agreujat els problemes estructurals que pateix l'edifici, provocant la caiguda de part del revestiment del sostre. Això va obligar a tancar el vestíbul. Ara l'Ajuntament insta a DIF i Renfe a començar la reforma necessària per poder reobrir les instal·lacions.

0: En 3 minuts arribem a 8:45 del vespre. En breus ens endinsem a la segona hora cultural a la Brúixola, però abans repassem algunes informacions també en aquesta matèria que ens deixa la jornada d'avui. Per exemple, comencem amb un videojoc japonès dedicat a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Es diu Gaudí, el vent de Barcelona, i es presentarà aquest cap de setmana en el marc de la celebració de Retro Barcelona. Encara no està del tot.

0: tot desenvolupat, es calcula que estarà disponible al 100% a partir de la tardor d'enguany, però aquest cap de setmana podrem veure una prova de 15 minuts del joc. De moment el que sabem és que és un thriller dels anys 80 que barreja suspens i crim i que està ubicat a la capital catalana, incorporant espais emblemàtics que tenen a Gaudí com a protagonista, com la Casa Batlló, la Sagrada Família o el Parc Güell. El CEO de Shinjuden, l'estudi que farà realitat el videojoc, és el Lluís García Navarro, ens explica la relació entre Japó i Gaudí.
1: Hi ha molta dèria amb els japonesos que van visitar Barcelona, no? I que ja des de fa molts anys el tenen com un referent, no? I ara més que mai. I bueno, ja hi havia molta bogeria amb Gaudí, es veu, però fins arribar a aquest punt, no? De fer un videojoc, jo no em pensava, no? Que la cosa fora per a tant.
0: Per cert, que es podrà jugar íntegrament en català.
2: Dels videojocs passem a les vinyetes perquè avui ha començat l'edició número 44 del Saló del Còmic a Barcelona, un saló amb una llarga trajectòria a la ciutat que el converteix en un dels esdeveniments culturals més esperats any rere any.
0: Sí, de fet, el mateix ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no s'ha volgut perdre el tret de sortida del saló i ha aprofitat per anunciar que l'any vinent el govern farà una passa endavant perquè el Còmic Barcelona encara creixi més.
3: El govern, en la 45a edició del Saló del Còmic, que és l'any vinent, ho declararem esdeveniment d'especial interès públic. I ho declararem perquè, com sabeu, cada cop que declarem un esdeveniment d'especial interès públic, això facilita que puguin haver-hi suports econòmics per la celebració d'un esdeveniment important.
0: Una edició que, com ja us vam explicar ahir, està marcada per un canvi d'espai. Veurem com reacciona el públic al llarg de l'edició, però de moment, en el primer matí, ja s'han deixat veure pel saló 4.000 estudiants, han estat els més matiners. Encara és d'hora per parlar de xifres, però la voluntat dels organitzadors és superar les 110.000 persones que van passar per l'esdeveniment l'any passat.
2: En música, el Clotilde Fest torna a Barcelona i ja té cartell. El festival, que animarà els jardins del Palau Robert durant 4 dijous entre el juny i el juliol, comptarà amb artistes com Siderland, Mamaduixa i els Amics de les Arts. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. El certamen enguany arriba a la seva 8a edició i citarà el jovent català amb la música pop catalana més fresca durant tots els dijous del 18 de juny al 9 de juliol. Una combinació perfecta entre música, jovent i ràdio. Clara Quirante és directora general de Joventut.
5: Jo crec que la ràdio sempre ha sigut un espai on descobrir, no?, coses que no estàs acostumat o acostumada a escoltar, i jo crec que la ràdio segueix en això, no?
4: Ràdio Flashback, RAC 105, Els 40 i els nostres companys d'Europa FM portaran diferents propostes, algunes consolidades en el panorama musical català, però també s'aposta per talents emergents. El tour d'Europa FM serà el 2 de juliol i ha programat els concerts de Siderland, Banda Neon i la ja mítica DJ Bulma Beat. A més, aquest any coincideix amb una celebració especial. Ho ha explicat el coordinador d'Europa FM, Lluís Soler.
6: Per aquest any és important perquè celebrem el 30è aniversari d'Europa FM. I ho fem des de la perspectiva de que quan tots comencem a tenir aquells 30, és quan comencem a anar a aquells concerts, a aquells festivals que ens recorden i recordarem tota la vida, no?
4: Com en totes les edicions anteriors, els concerts són gratuïts, però cal invitació per accedir-hi. Les entrades es poden obtenir mitjançant el carnet jove de l'Agència Catalana de la Joventut o bé mitjançant les pròpies emissores que informaran com obtenir-les.
2: Gràcies, Montse. I una de les altres grans cites musicals d'aquest cap de setmana és la festa dels 150 anys d'Estrella Damm amb Love of Lesbian i Oques Grasses com a caps de cartell.

0: Serà una jornada única de concerts, brindis i música a l'aire lliure que tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona. Durant la cita també actuaran altres artistes com Muixca, Detalles, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume. Amb aquesta gran cita al Fòrum, Estrella Damm vol celebrar un segle i mig d'història compartida amb el públic, els bars i la música en una jornada pensada per brindar col·lectivament i mirar cap al futur.
1: Doncs en una estona reprendrem el tema musical aquí a La Brúixola amb la secció que cada setmana ens porta la Marta Lozano amb l'agenda i també les notícies del sector, però abans esports. I és que volem conèixer què ens espera en uns 58 minuts aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, a La Brúixola del Ràdio Estàdio amb l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a La Brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui, la prèvia de la penúltima jornada de Lliga, això va acabant-se, amb un Barça ja campió i que ja no pot aspirar a sumar els 100 punts rebent el Betis diumenge a 9:15 de la nit. Tota la resta de partits en horari unificat, 7 de la tarda del mateix diumenge. L'Espanyol, per exemple, visitant el Sàdar a l'Osasuna de Pamplona, empatats 2-2 a 42 punts. El Madrid visitant el Sánchez-Pizjuán al Sevilla després del darrer enrenou a nit amb missatges encreuats entre l'entrenador Arbeloa i l'estrella Mbappé un cop derrotat l'Oviedo. I el Girona, que empatava amb gol d'Estuani davant la Real Sociedad, que visitarà l'Atlético de Madrid, únicament un punt per damunt els de Michel dels llocs de descens. A més, els quatre gats, el José Agustín Gómez la fa petar amb l'editora Anna Tous, autor de Sèries Deportives de Televisió en una perspectiva de gènere. I com cada divendres, repassem l'actualitat dels esports als Estats Units. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Passant 3 minuts de 8:15 del vespre i abans de parlar de drets digitals i de música aquí a La Brúixola, ens toca adinsar-nos en aquella secció on posem el focus en notícies que potser no ocupen grans titulars, però que ens ajuden a entendre millor cap on va la societat, notícies que han passat per sota del nostre radar i, com sempre, tenim amb nosaltres el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Tornem a una setmana més amb aquesta secció on posem el focus en aquelles notícies que potser no són portada, però que expliquen molt bé cap a on anem, no?, al nostre rumb. Avui amb l'Eloi i el Joan repassem algunes històries que barregen canvis en l'educació, noves maneres d'aprendre i controlar, descobertes que connecten amb el passat i iniciatives que miren cap a un futur més sostenible. Som-hi! I comencem amb una notícia que segur que interessa a molts estudiants a Catalunya. Es faran controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics durant tota la selectivitat.
0: Això sona seriós,
1: sí,
0: Que arriba la policia. No sé fins quin punt es controlarà.
3: Pues és una prova pilot. Estan en aquest moment de proves. Es podran fer controls per detectar si algun alumne utilitza mòbils, rellotges intel·ligents o altres dispositius durant els exàmens. Per tant, veiem que els alumnes ho tindran molt més complicat, no?, per fer aquestes trampetes.
1: Sí, exacte. Jo recordo quan érem petits, que era intentar fer la lletra més petita dins que entenedora en petits trossets de paper.
0: A vegades.
1: No, jo no parlo de mi, parlo de gent.
0: Parlo d'amics.
1: Però ara això ha canviat amb la tecnologia, mòbils, sí, etc. Imagino que és una manera de fer filtre amb aquestes copiades.
3: Però al final són més eines per arribar al teu objectiu, que és treure la millor nota possible, fins i tot en alguns casos és arribar al 5. No? Amb aquest ús de la intel·ligència artificial, que ara veiem que està molt avançada, i dispositius que són cada cop més petits, per tant es fa més difícil de detectar, com per exemple les orelleres gairebé invisibles, no?, que són com si no portessis res, i que s'han de detectar nous mètodes de fraus. O sigui, cada cop van sortint més i més i més.
0: Sí, jo crec que encara és d'hora per veure aquest tipus de tecnologia sofisticada en unes proves com la selectivitat. Crec que també hi ha molts alumnes que estan massa nerviosos com per jugar-se-la.
1: Sí,
0: ja, si t'enxampen, se'n va tot, per tant no, gairebé no val la pena. Però ara hi ha moltes tecnològiques que estan investigant amb lents de contacte amb petites pantalletes dins, vull dir, clar.
3: Arribarem, a mi em sembla sorprenent.
0: Arribarem fins a un punt que serà molt preocupant i que ja anirà molt més enllà de no només allò que era agafar el mòbil, amagar-lo i llegir alguna coseta, sinó doncs un sistema que va molt més enllà i es sofistica molt més.
3: Sí, no, per mi has de tenir un parell per fer alguna cosa així. Agafar, arribar a la selectivitat i copiar, em sembla, una acció de risc, de molt risc. I per això que em comentaves dels temes que són sistemes no sofisticats, s'utilitzaran aquests detectors de freqüència que poden identificar aquests dispositius que encara no es vegin.
1: Clar, això no només passa aquí a Catalunya.
3: No. També s'aplicarà en altres comunitats com ara Aragó, Múrcia o Galícia. Ens trobem enfront d'una mesura que mostra com a mesura que avança la tecnologia també han d'evolucionar els sistemes per a garantir la igualtat i la transparència en les proves.

0: ara amb una notícia que barreja educació, cultura i tecnologia. Prop de 1.700 alumnes del Camp de Tarragona han participat en una experiència immersiva per conèixer el patrimoni català.
1: Aquí, Dan, estem parlant de realitat virtual?
0: Exacte. Els estudiants han utilitzat ulleres de realitat virtual per endinsar-se en el que serien aquests espais de la cartoixa d'Escaladei, però també amb un treball pedagògic al darrere. Per tant, no és només aquest disfrut que es pot fer d'aquesta tecnologia, sinó que també portem un aprenentatge al darrere.
2: Val, i no serà cosa d'un dia, un divendres especial, sinó que forma part d'un projecte educatiu darrere, que té una estructura...
0: Sí, justament això. Han treballat en aquests continguts a classe prèviament, que això em sembla el més interessant. Per tant, tu has treballat en alguna cosa que estàs aprenent i després veus com això té una aplicació real, no pots veure realment com es dona tot. I de fet, podem escoltar Roser Servais, la referent del programa Impuls de les Arts i la Cultura a l'Educació de la Generalitat, que explica que darrere d'aquesta iniciativa hi ha un gran treball pedagògic, com us estaven explicant, i que fa enriquidor al sistema. L'escoltem.
3: Des del programa de Cultura i Educació, que ho estem acompanyant, veiem, i així és el retorn que ens en fan, que quan realment ho gaudeixen i ho aprofiten i aprenen de tot plegat és quan treballen tota la situació d'aprenentatge. Aquest és el gran valor. No és un pur divertiment o d'haver un dispositiu de realitat virtual un dia al centre i fem aquesta activitat i ja està, sinó que hi ha tot un treball pedagògic al darrere. Llavors, clar, això ho fa molt més enriquidor.
1: I també canvia, entenc, la manera d'aprendre perquè és més interactiva.
0: Sí, això és. Els mateixos alumnes expliquen que en ser més dinàmic i participatiu retenen molt millor el que aprenen.
2: Mm-hmm. Sí, la gamificació, no?, que hem parlat molts cops aquí a la brúixola. I és veritat que utilitzar, per exemple, aquest coneixement del patrimoni català, que potser en aquestes edats doncs, no és la teva prioritat i no t'interessa gaire, a través d'una tecnologia que et fa gràcia i et suscita interès, doncs pots conèixer un nou camp d'aprenentatge que igual t'interessa més del que et pensaves, no?, i els apropa, això, espais que potser d'altra banda no visitarien.
0: Exacte, totalment. Per fer un

petit resum. L'objectiu és aquest, fer el patrimoni més accessible i més atractiu i després fomentar el que els alumnes visitin en persona. Una iniciativa que mostra com la tecnologia pot ajudar a aprendre d'una manera més vivencial i connectada amb la cultura.

0: anem ara amb una notícia que connecta directament amb la memòria històrica. A Tarragona s'ha reobert un refugi antiaeri de la Guerra Civil situat sota un edifici al costat del Teatre Metropol.
1: Encara es troben, espais així, avui en dia?
0: Sí, en aquest cas ja se tenia constància d'aquest espai, però s'ha pogut explorar millor gràcies a unes obres. Han descobert un túnel d'uns 15 metres excavats a la roca i tot sembla que era un refugi inacabat.
2: Això es podrà utilitzar?
0: De moment no. Els bombers han recomanat de no accedir-hi i tornar-li a tapiar per motius de seguretat.
1: Clar, clar, a poc a poc, però tot i així és interessant perquè permet documentar aquests espais.
0: Exacte, s'ha pogut estudiar i registrar i això ajuda a entendre millor com es protegia la població durant la guerra.
2: Com descobrir una part amagada de la ciutat.
0: Totalment, els espais han quedat sota terra però que expliquen una part molt important de la història. Una troballa que ens recorda que sovint el passat continua present encara que estigui literalment sota els nostres peus.

0: I acabarem amb una notícia que combina medi ambient i una solució ben tradicional. A Salou, un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de bosc per reduir el risc d'incendi.
1: 47 hectàrees, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, tornar a fer servir els animals, no?, per cuidar el territori i cuidant-los a ells, perquè al final s'estan alimentant d'una cosa que els hi va bé.
0: Sí, es tracta d'un projecte de solvopostura on uns 200 ovelles i 40 cabres s'encarreguen de menjar al sotabosc.
2: Clar, això és més eficient que fer-ho amb una màquina.
0: Sí, en molts casos sí, és una solució més sostenible, que això ens interessa, més econòmica i més natural, perquè cada animal pot consumir diversos quilos de vegetació al dia.
1: A més, cada espècie fa una feina diferent.
0: Exacte. Les cabres mengen més arbustos i les ovelles actuen més arran de terra, així que es complementen.
2: Tot plegat ajuda a prevenir incendis també ara que s'apropa l'estiu.
0: Sí, aquesta és la clau. És una prova pilot, però l'Ajuntament ja ha dit que vol mantenir-la en el futur. Una iniciativa que demostra que de vegades les solucions més innovadores passen per recuperar pràctiques de tota la vida.
2: Doncs aquestes són les notícies que han passat sota el radar i que el Dan ens ha portat aquest divendres. La setmana vinent més, que tinguis molt bon cap de setmana, Dan, gràcies.
0: Igualment, nois, moltes gràcies.
2: I nosaltres ara encetem la segona part de la brúixola d'avui. Avui amb un petit canvi, perquè ens volem centrar a la tecnologia i concretament als drets digitals. És per això que volem recuperar la visita que hem fet aquesta setmana a la Llotja de Mar, a la Trobada Internacional de Drets Digitals, on precisament hem pogut abordar aquesta qüestió a través de l'enquesta que s'ha fet en el marc de l'Observatori de Drets Digitals. És la primera enquesta que es fa en aquesta matèria i n'hem analitzat les seves dades amb precisament el director d'aquest observatori, el Jesús Herrero. Aquesta és la conversa que podran escoltar ara, que hem mantingut, com dèiem, aquesta setmana, i després amb la Marta Lozano farem repàs tant de totes les notícies del sector com també de l'agenda dels concerts que ens arriben ara. Comencem.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: En España se calcula que cerca del 1% de la población padece enfermedades.

0: I acabem la setmana al ritme de la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, tu què tal? Perquè clar, la setmana passada no estaves aquí i ara has escoltat la sintonia i t'has posat a ballar, supercontenta.
0: Exacte, m'he animat moltíssim. Jo sempre et trobo a faltar.
1: Oh,
0: si no vinc, per tant, els divendres sempre és un dia especial.
2: Segueixo aquí, jo?
0: Sí, per tant. Clar, però Joan, tu ens veiem cada dia. A veure, Marta, què tenim aquesta setmana, tant d'agenda musical com també de notícies, perquè ho veig farcidet, això.
1: Sí, venim carregats, la veritat. Si us sembla, comencem amb l'agenda, com sempre, una mica els plans per aquest cap de setmana, començant amb el cantant Miguel Ríos, que torna a Barcelona amb la seva gira El Último Vals.

0: Bé, potser tenia un déjà vu perquè ja vam escoltar que deixava els escenaris, era l'última gira, però clar, era que havia vingut a Barcelona i en realitat el tenim a Tarragona. Per tant, aquest dissabte, demà mateix, el tindrem allà oferint un espectacle en què repassa la seva trajectòria musical i porta les seves cançons en un format pensat per teatres i auditoris. És una mica la diferència d'aquesta gira. El concert es farà al Terracorena a les 9 de la nit i queden bastants entrades. Una cosa que m'ha sobtat, però dic, clar, si fa uns mesos estava a Barcelona, potser els fans més fans que tenien moltes ganes s'hi van traslladar i ja per sempre Tarragona ens doncs, en queden.
1: Sí, sempre és més fàcil també fer un sold out a Barcelona que a Tarragona, per exemple.
2: Sí, alhora suposo que a Tarragona ho fan un espai més reduït, no? Per tant, també és curiós que el percentatge d'entrades que quedi obert també sigui major.
0: Sí, sí, perquè en realitat l'altre cop em sembla que va ser al Liceu, per tant també hi cabia molta gent. Però bé, al final, doncs això, si ja l'havien vist, doncs han dit, mira, ja, per la següent, que potser aquesta no és l'última, que sabeu que molts artistes diuen, amb aquesta ja faig el comiat, però entren ganes i tornen.
1: Sí, sí, sí. M'agrada molt els noms que li solen posar les gires de finals, no? Així com de comiat. Sí. De fet, em sona, l'último vals m'ha portat bastant a Sabina, però em sembla que Sabina era Hola y Adiós, diria.
0: Sí,
1: em
0: potser
1: sembla,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però no sé per què, em quadrava molt també amb el
0: és una mica la idea,
1: de Sabina.
0: No?
1: Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Jo crec que Miguel Ríos és el Elvis Presley espanyol.
1: Sí,
0: no? És veritat que ho vas dir.
2: Sí, ho vaig dir, eh? I crec que al final, ostres, hauríem d'analitzar quantes de les últimes seccions de música de la Marta en aquest apartat de l'agenda musical, com a mínim hi ha un concert que és un Remember, no?
1: Sí.
2: És algú que va triomfar fa molts anys i que ara torna, no sé si en l'última gira o perquè ha tret un nou àlbum o el que sigui, però hi ha molts artistes que estan tornant. No sé si és una tendència bàsicament per guanyar diners o perquè està tornant la nostàlgia i la gent omple els estadis d'aquesta gent. Per tant, està justificat això.
1: Sí, jo crec que és inherent a la condició humana, la nostàlgia, i per tant tota la part comercial també s'aprofita d'aquesta humanitat, jo
2: però
1: crec,
2: abans,
1: i en aquest cas...
2: Però abans no passava tant. Jo crec que els grups tenien com molt clar que part de la seva obra era acabar-ho en un moment on estiguessin bé i tenir clar que era un final allò, no? I en canvi ara s'ha doncs posat de moda allargar-ho més, no? No ho sé, suposo que és perquè també es fan més concerts en general, la indústria ha crescut i per tant doncs també hi ha espai per al Remember.
1: I es viu més anys.
0: També, sí. Però jo crec que

0: Bé, que el que passa és que tenien abans la necessitat de he de treure un àlbum i el presento ja, i ara no fa falta.
1: Ja.
0: Ara dius, faig un remember i recordem els meus grans èxits i faig 20 anys, ho celebrem, 25, ho tornem a celebrar. Ja. I potser no tenen aquesta necessitat de dir trec nova música i la presento.
2: Sí, al final per als els fans sempre hi ha el tema del FOMO, que mai ningú es vol perdre sí. res. I també juguen amb això.
1: Comercialment és molt potent perquè diuen, ostres, i si és l'últim i me'l perdo.
0: Clar.
1: Que és que el que ha passat amb Moltes Gràcies, que ja han confirmat que és l'últim i, per tant, han omplert a l'Estadi Olímpic doncs moltes nits. Mm-hmm. I ho explica això.
2: Molt bé. A veure, continuem. No sé si tenim ara també d'aquest tipus de glòries o ja canviem de qüestió.
0: És després, les glòries, ara després, veureu. Sí, ara uns altres una mica més jovenets, perquè sí que queden entrades, en aquest cas també, pel concert de Marlon. Sí que...

0: Bé, escoltem una de les cançons que crec que és més coneguda d'aquesta sí. banda, de Marlon. Perquè si us dic Marlon només, us sonaven?
1: No, així de primeres no.
0: Doncs com sabia que passaria això, dic, va, posem aquesta cançó amb Álvaro de Luna, que realment ha estat un èxit. Marlon, que potser sona com a un, doncs és una banda, un grup madrileny de pop, rock i indie, és una mica així barreja, que en realitat van començar a guanyar visibilitat a partir del 2010, aproximadament, i doncs amb el temps, com passen moltes bandes, s'han anat consolidant, han anat guanyant més fans, però sobretot amb aquest Olvidarte, amb Álvaro de Luna, jo crec que va ser la manera de dir ens donem a conèixer amb molta més gent, amb els seguidors d'Álvaro de Luna, que són molts també. I bé, doncs tot i això, el que estan fent ara és presentar el seu nou disc, que es diu Hipersensible, i els tindrem diumenge a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: Una tornada a la primera cançó que recorda molt a Morat, no? Una mica.
0: Sí, una mica, és veritat.
2: I a més el nom, inclús, també s'assembla.
0: Comença amb M.
2: Al final jo crec que sempre funciona molt ajuntar-te en una col·laboració amb una persona destacada, com és en aquest cas Álvaro de Luna, per poder seguir més endavant i triomfant més. Potser escoltes aquesta cançó i et porta a veure, vaig a googlejar, aviam què més ha fet aquesta gent, no? I a partir d'aquí, doncs, a veure, al final és una fórmula que funciona, sí. Els escoltes i... No és nou, perquè ho hem escoltat diverses vegades, ho deies tu ara sí. amb el cas de Morat, però enganxa.
1: Sí, amb els artistes emergents és un clàssic, diguéssim, que vagis al seu Spotify i la cançó més escoltada és la que han aconseguit col·laborar amb un artista ja consolidat. Però jo crec que això, a part de donar-te, diguéssim, la volada que et dona el nom amb el qual publiques, en aquest cas Álvaro de Luna, també genera en el públic la pregunta de, ostres, i com és que aquest artista consolidat ha decidit col·laborar amb l'artista emergent,
0: realitat...
1: perquè és un win-win. Llavors és que confia en tu i en la teva proposta.
0: Però en realitat Álvaro de Luna jo crec que és posterior a Marlon, perquè Álvaro de Luna sí tenia una banda, Cincinnati, però la va deixar, va començar en solitari. Vull dir que realment com a carrera en solitari crec que en té menys Álvaro de Luna, el que passa que tenia més popularitat, això sí, potser perquè l'estil de música o el que fa doncs enganxa una mica més a nivell mainstream.
2: Sí, i t'has sabut moure, hi ha moltes...
0: Sí, vull dir que potser es coneixien de feia temps i tal, van decidir... Però que realment no és que sigui com l'Álvaro de Luna el seu mentor, perquè Marlon ja tenia també experiència.
2: Molt bé. I ens deies que tornaríem a Glòria?
0: Tornem a parlar de Glòria, sí, perquè acabem amb el concert, que no queden entrades, això sí, de L'Exambusto a Lleida.

0: 1986 van fer el primer concert, doncs estan fent una gira que es diu L'Exambusto des de 1986. Uh-huh. I doncs això, recordar doncs els seus grans èxits i com feia temps que no els veiem sobre els escenaris, doncs aquí sí que hi ha entrades exaurides.
1: Seguir explotant la fórmula.
2: Sí, una cosa que m'he deixat de dir abans amb Miquel Ríos i que ara ho recullo perquè també continua sent un remember, és que jo crec que els grups antics, com, no ho sé, els Beatles, ABBA, també al final no van exprimir tots els concerts que podien fer fins que ja no el cos els hi digués prou, també perquè la nova escena en aquells moments, els 90 i els 80, van recollir el que ells havien ofert i havien, ho havien renovat d'alguna manera. Hi havia nous artistes i el grup, la gent els escoltava més que els antics perquè doncs, ja s'havien cansat d'aquella fórmula. També per picar el crostó a la nova escena, segurament no han sabut recollir tot el que ha donat, doncs, per exemple, Miquel Ríos o L'Exambusto. Uh-huh. És difícil trobar un grup actual que tingui un so de Miquel Ríos amb tanta guitarra. Potser trobaríem l'exemple de l'Eiva, però és una altra cosa, jo crec. Per tant, també pot tenir aquest sentit, no? La gent, com no ha sabut trobar un equivalent a Miquel Ríos en l'actualitat, segueix buscant el so que Miquel Ríos pot oferir al segle XXI.
1: Sí, és una bona reflexió, la veritat.
0: A mi el que em fa pensar també, no, és que tenim molta oferta. Em sembla que tenim molta més oferta ara que no fa uns anys i que realment també el tema del consum ràpid de música fa que no siguis potser tan fidel només a un grup o a un artista, sinó que vas picotejant una mica de tot i en realitat en uns mesos t'oblides d'aquella cançó que estaves escoltant en bucle. Potser és una mica tot plegat, doncs, aquest ritme que portem accelerat.
1: Clar, no oblidem també, abans no es llançaven senzills, es llançaven discs sencers, les persones escoltàvem el disc sencer i coneixíem moltes més cançons d'aquell mateix artista. Ara no, perquè com que tot ho consumim a través de les plataformes, i això, hi ha molts artistes que fan o senzill o EP inclús,
0: sí.
1: Potser acabes escoltant la cançó més destacada d'aquell disc, però no acabes entrant, sí, aprofundint en el disc. A vegades també t'expliquen històries que continuen, cas per exemple de Rosalia, ho hem vist amb Lady Gaga, ho hem vist amb Rey, i ara també amb el disc que ha tret. Doncs que aquesta part ens la perdem perquè volem aquest consum més ràpid i anar picant en lloc d'endinsar-nos en una història.
2: Sí, i que la gent que quan era jove anava a veure Miquel Ríos i ara hi torna per aquest component de nostàlgia, segurament renega una mica d'aquest tipus de consum de música.
0: Segur,
2: no?
0: Sí.
2: Segurament encara escolta la música amb CDs, alguns, eh? I d'altra banda, crec també que és important el concepte de nostàlgia. És a dir, per exemple, per posar un exemple molt famós, el Bruno Mars ha tret un nou disc intentant imitar sons dels 60, 70.
0: Sí, sí.
2: No ha funcionat, perquè la gent, si aquells sons no casen amb l'època on van ser concebuts, no els compra. Jo crec que és aquesta la teoria.
1: No sabia dir si ha funcionat o no.
0: T'anava a dir, sí, no sé si estic d'acord.
2: No ha funcionat, Bruno Mars?
0: No, el nou disc. De romàntic?
2: Ha funcionat, bro, perquè és una estrella de masses, però no ha sigut com Rosalia, que ha canviat la concepció que teníem de l'artista.
0: Però no? Jo estic pensant en Rey, que acabes de posar l'exemple. Lola també té com una estètica molt dels 60-70.
1: Sí.
0: Ara també hi ha un artista emergent que es diu Sienna Spiro, que és britànica. L'estava veient ahir, també és com veure una persona dels anys 50, et diria jo. Vull dir, estan tirant molts a, doncs això, no? A potser provar amb altres èpoques musicals i estèticament també.
1: A veure, a mi sí que m'agrada que una persona com Bruno Mars posi sobre la taula una ranxera o posi sobre la taula segons quins gèneres que potser no estem acostumats a escoltar-los ara mateix. Sí que potser, ara hem entrat en Bruno Mars, però la cançó que va fer, que va sortir com a single d'aquesta, de single, perdó, de la primera cançó que va sortir, no me'n recordo ara com es diu. És igual, és una cançó molt moguda que ens esperàvem. Dius, val, doncs si això és la intenció que té aquest disc, d'acord, ho compro, és el mateix que ja veníem escoltant de Bruno Mars, i en aquest cas després escoltes el disc sencer i s'allunya completament d'aquesta cançó.
2: Jo potser soc massa crític amb Bruno Mars, sí que crec que Rey té, diguéssim, influències dels anys 60, però ha sabut vendre el producte d'una manera que soni nou, que no soni a una repetició, a un refregit, i crec que Bruno Mars no, Bruno Mars ha replicat la fórmula i no ha sabut aportar més. És la crítica que li faig, perquè jo a Bruno Mars el tinc com els artistes del segle XXI, al top 10, diguéssim. I em costa trobar aquesta novetat.
1: També és veritat que Bruno Mars el podem comparar amb ell mateix i Rey no, perquè acaba de sortir, no, també del forn.
0: Però la crítica en general de Bruno Mars és bona, eh? A sobre, aquesta setmana, fa uns dies, va treure una de les cançons en espanyol, que és la primera vegada que canta tota una cançó en espanyol, i també tot el públic llatí li ha

0: Doncs bé, demà dissabte la final a Viena d'Eurovisió. Aquesta setmana s'han celebrat les diferents semifinals i ja doncs demà es decideix el país guanyador. Recordem, com dèiem, no, que Espanya no participa en aquest festival com a protesta per la decisió de la Unió Europea de Radiodifusió de mantenir la participació d'Israel al certamen. És més, l'actuació d'Israel doncs, va ser un moment tens aquesta setmana perquè es van sentir crits en contra del genocidi a Gaza, mentre que d'altres eurofans era com que intentaven animar el seu representant, que es diu Noam, i va ser com un moment una mica raro, que és cert que sempre intenten com abaixar els crits, que no se senti, però sí que s'escoltava una mica doncs, això, els que estaven en contra i els que li donaven suport. Per tant, doncs, sí que va passar a la final, com jo crec que ningú va sorprendre, i demà tornarà a actuar.
1: Sí, al final les crítiques han d'anar per l'organització, però l'artista al final no té cap culpa, no?, d'haver nascut en aquest estat, i a no ser que públicament s'hagi mostrat a favor dels valors que transmet l'executiu de Netanyahu, doncs l'artista està allà i ha nascut en aquest país i ara el representa, però les crítiques han d'anar cap a l'organització i no cap als artistes.
2: Jo he de dir que normalment és una nit doncs, que a casa ens agrada seguir Eurovisió i fer les nostres apostes i tal, i és que aquest any no sabia ni quan era.
3: No, jo tampoc.
0: O sigui, no, aquí ja no li hem fet seguiment.
2: Perquè ho has dit tu ara, que si no... I exacte, tu altres anys, tots els anys ens has escoltat la llista, hem estat escoltant, analitzant, hem fet també les nostres puntuacions, i aquest any, evidentment, doncs no, perquè no
0: ens és una mica més igual,
2: participa
0: no?
2: Espanya, sí. No? Sí, sí.
1: Ha sonat molt més... Bueno, altres anys ha sonat moltíssim més per xarxes, ho sabíem tots mesos abans, inclús gent que diguéssim, estava enamorada del format, no? Diguéssim, però amb aquesta... la no representació d'Espanya, doncs també ha fet que es faci un cert boicot al festival, no? Per això suposo que l'impacte mediàtic ha baixat tant. Aquí a Espanya, clar, en altres països imagino que no.
2: Exacte. Molt bé, més coses, a part d'Eurovisió.
0: Doncs sí, ara ja tornem una mica cap a casa, perquè el cap de setmana passat va començar la gira Tantes coses que contar de l'Oreja de Van Gogh, i el retorn de Maya Montero doncs, no ha deixat a ningú indiferent.
2: A ningú.

0: El Joan ha dit Aymara, la Lola feia que no amb el cap. Heu vist com ha estat aquest retorn de la Maya Montero?
1: Sí, ja ho avisàvem. Ja vas posar un clip, no? Un àudio d'un dels assajos.
0: Sí.
1: I al final doncs, no ha arribat a temps i és per mi descarat i preocupant.
2: Sí, és que sap greu la crítica perquè sap, greu i perquè al final, independentment de qui pugui estar a favor o no del retorn de Maya i de tot el que ha passat també amb Leire, clar, és que no, hi ha coses que acaben pel seu propi pes i veus els vídeos, veus les actuacions, esperes poder tornar a viure a l'Oreja de Van Gogh, deixar d'una banda també, doncs, que imagino que també pels fans tampoc és plat de bon gust el fet de veure també les discussions que hi ha hagut, al final també li acabes agafant apreci a Leire, ha estat molts anys a l'Oreja de Van Gogh,
0: 17.
2: No?
0: Mm-hmm.
2: Llavors i dius, val, oblidem això, anem a gaudir de l'espectacle, de la música que tant ens ha agradat des de fa tants anys, i ostres, et trobes segons quines coses sobre l'escenari. Si fas un retorn és perquè tu et sents realment amb la força i per fer-lo, i a més trobo molt estrany l'assessorament musical de la mateixa banda, del mateix grup, perquè els assajos ja es veia, per tant no acabo d'entendre la gestió que s'ha fet.
1: Es veia, però ho veien perquè al final publiquen aquell vídeo, és el que vam dir en aquell moment.
2: Ostres, però és que llavors...
1: Clar, però no ho sé, o sigui, al final estàs oferint un producte que una gira, no? Llavors si jo faig un vídeo i no està afinat aquella part, encara que sigui la guitarra, però en aquest cas era la veu, ostres, doncs o faig una altra o no ho ensenyo d'aquesta manera,
0: o prenem més temps per practicar, el que sigui. Sí.
1: Llavors una mica com que s'ha actuat per inèrcia, no? Al final suposo que va estar sobre la taula que tornés la Maya, no es van plantejar si tenia la capacitat vocal o si havia estat entrenant vocalment com per estar a to, no s'ho devien plantejar, devien tirar per inèrcia i ho han acabat fent així. Deuen haver, jo crec que han pres per il·lusos una mica els fans i han dit, escolta, fem el que fem fora de l'escenari i la gent li encantarà. I no ha estat així.
2: És una falta de respecte, perquè és donar per sentat que estaran allà

0: quan a sobre, paral·lelament, estem veient un Aleire que ha dit, d'acord, no entraré més en discussions ni en batalles, però jo alço el vol, i quina manera d'alçar el vol, hem de dir.
1: Home, deu estar, deu estar a casa seva així.
2: Exacte. Pobreta, en realitat, aquell dia, el dia del primer concert de l'Oreja de Van Gogh, es va posar a plorar. Ella estava doncs, per Llatinoamèrica fent la seva gira de històries d'aquella niña i bé, van sortir vídeos que realment deia que aquesta nit és una nit complicada, es va emocionar, la seva banda doncs, li donava suport, però clar, després veus els altres vídeos i clar, hi ha molta gent que ha fet molts comentaris. Tants comentaris que la Maya Montero s'ha vist obligada a publicar un comunicat després d'aquestes crítiques dient que bé, que ella està molt tranquil·la, que es troba bé, que està il·lusionada amb aquesta etapa i també doncs, ha desmentit que cancel·lin la gira perquè molta gent ja va fer com la pilota molt gran dient que com havia sortit tan malament aquests concerts doncs, que es plantejava la banda cancel·lar aquesta gira.
0: Clar, jo ho trobo, no ho sé, ho trobo estrany perquè si ja has vist quines són les reaccions del públic...
1: Autocrítica.
0: Sí, demana perdó, afina, soluciona tot el que hagis de solucionar i després torna amb força, no? Perquè si no, és que és un acarnissament que estàs buscant.
1: I perdó, però amb l'instaurada que està l'eina de l'autotune a la indústria... Escolta, doncs podria haver sigut una solució i el públic no li hauria tirat encara perquè és que ho fa molta gent. I hi ha autotunes que es noten moltíssim i d'altres que estan més curats
2: més
1: i, no,
2: sí.
1: I no tant. Però jo crec que hauria sigut una manera.
2: Sí que és cert que va demanar
0: no
2: perdó,
0: penso que sigui la solució tampoc, però per què? Perquè no hi estic tan d'acord jo amb això.
1: No,
0: doncs que es treballi més.
1: Però si no hi arribes i tens una gira concretada, què prefereixes, sortir a l'escenari i fer aquest show?
0: Però llavors, haver-ho pensat, quan tu fas una gira, tu entres a la gira amb el ferm convenciment de que tu això ho pots abordar.
1: Jo crec que no hem de demonitzar tampoc les eines, sempre que s'utilitzin amb claredat, diguéssim, sense amagar-ho i fer veure que aquella és la teva veu. És un recurs més, que hi ha molts artistes que el porten com a bandera. Mira, Batgial està fent gires...
0: Però és diferent, perquè això forma part del teu estil. Però Maya mai ha utilitzat això. Per tant, si ara utilitzes aquest recurs, que d'acord, que sigui perquè t'ajudi, però no perquè realment estàs com... Ja, però és que això no
1: exacte,
0: és...
1: Exacte, que t'ajudi, no?
0: És,
1: no?
0: Ja, però no és un punt de dir, val, és que ho utilitzo com Batgial, com un recurs no. O tal. No és part de la seva identitat i és per salvar una cosa que al final és que si et falla l'autotune i després surt la teva veu, que estàs enganyant? No ho sé, jo, a mi no m'acaba de convèncer.
1: Jo crec que hi ha molts artistes que no l'utilitzen quan graven a estudis, però no arriben al registre i l'utilitzen. Inclús ho fan en certes cançons. Bé, és simplement, jo prefereixo això que defensar-ho com ho ha defensat en aquests primers concerts. Jo, és la meva opinió, vull dir que...
0: Sí, no, i tant, sí, per això...
1: És una eina, al final.
0: Sí.
2: Bueno, aquí com a conclusió de debat podem dir que a partir d'ara potser sí que es plantegen d'utilitzar aquest autotune per ajudar una mica, però sí que és cert que mai ha format part de la banda doncs, aquest estil d'utilitzar l'autotune. Veurem, perquè han estat només dos concerts, a veure com
1: sí,
2: soluciona
1: clar,
2: en un futur.
1: Sé. Igual també són els nervis, del principi, però és veritat que quan ho sents es nota que hi ha alguna cosa que falla més enllà d'un moment concret.
2: Sí, perquè a sobre també se li va oblidar com la lletra d'una cançó, el que estava al piano la mirava com dient va, tira, arrenca, saps? Li feia així amb la boca la cançó i ja la va reprendre. Vull dir, potser sí que hi havia molts nervis en aquests primers concerts.
0: Evidentment, això que vagi per davant, sí. Que també és la pressió, evidentment, l'entenem tots en aquest sentit.
1: I tanco el tema, però amb aquests artistes que porten tants anys sobre els escenaris, a vegades infravaloren l'assajar. Quan porten tants anys de trajectòria i potser s'adormen perquè al final no recordem que cada assaig és una jornada de feina per
2: de
1: aquesta
2: molta
1: gent
2: feina, sí.
1: I a vegades doncs s'adormen i no ho fan. No vull dir que sigui el cas perquè no en tenim ni idea, però que també pot ser una opció que seria bo en aquest cas perquè hi hauria marge de millora.
2: Exacte. Sí, però sí que és cert que la Maya va retirar-se dels escenaris, de la vida pública, vull dir, realment sí que estava molt allunyada de tot el que és aquest mundillo. Bé, a mi em sap greu pels comentaris perquè al final és una persona i...
0: Sí, clar, totalment.
2: Ella diu que està tranquil·la i tal, però segur que li ha arribat perquè arriba al punt de dir no cancel·larem la gira, jo estic tranquil·la. Ja. Va dir una frase que me l'he apuntat perquè va dir baixar a l'infern et fa pràcticament indestructible, com dient que tot i que la critiquin ella està bé.
1: Però imagina't tenir una entrada ara.
0: Veurem com torna a pujar. Sí.
1: Tremolant.
2: Sí. Doncs bé, deixem ja la oreja de Van Gogh. I passem doncs, al Mundial de Futbol, perquè fa unes setmanes vam explicar que Chris Martin seria com el protagonista de la mitja part de la final del Mundial de Futbol, però ara tenim novetats i us acabo d'explicar.

0: cal aclarir que havíem vist que Chris Martin formava part d'aquesta mitja part. En realitat és com el curador, que li han dit, no? És la persona que està organitzant, que ha proposat artistes per aquest, aquesta mitja part. Que
1: és més una de mica... direcció musical.
0: Sí, per tant, no queda clar si estarà sobre l'escenari o si realment té un paper més de, doncs això, d'organitzador, podríem dir. També s'ha donat a conèixer aquesta cançó que estem escoltant, que es diu Dai Dai, és l'himne del Mundial d'aquest 2026. Escoltem a la Shakira i també està a Burna Boy. El que ha sorprès també és que Ed Sheeran surt com a coautor.
1: Però no hi canta.
0: No hi canta. No, la que canta és la Shakira. I bé, fa unes hores que s'ha estrenat oficialment. Dai Dai és com Somi en italià. Després continua amb el Iko, que és en japonès, Dale en espanyol, Ale en francès i Let's Go en anglès, que aquesta és una mica com la tornada que més enganxa del tema. A més, aquesta setmana, com us deia, s'ha anunciat que a l'escenari finalment hi haurà la Shakira, la Madonna i BTS.
1: Madonna, que continua amb el vestit perdut.
0: El continua buscant, sí. Doncs sí, i al final doncs això, el paper de Chris Martin potser és més de curador i de, bueno, encarregar-se de seleccionar, d'estar més en contacte amb el que és doncs la Federació de Futbol i tot això.
2: Sí, és que al final veure Shakira i Mundial de Futbol en una mateixa frase et transporta al 2010. I crec que amb un èxit d'aquestes característiques era força difícil acostar-s'hi, si tant se vol.
1: Anava a dir, ja per contrarrestar el debat d'abans, anava a dir que estic 100% d'acord amb el que diu el Joan, és a dir, no, és veritat, penso que és molt difícil superar aquell guaca-guaca i és arriscat, també penso, posar...
0: Repetir,
1: sí. Perquè, vulguis o no, la comparació sempre hi és.
2: I et preguntes per què, no? La Shakira ha acceptat i sempre et porta el mateix, a una oferta molt alta.
1: Sí,
2: diners.
1: Sí.
2: Perquè si no, si ja ho has fet un cop, al final...
0: Queda't potser amb algun sabor.
2: Exacte,
0: boca, no?
2: I aposta per altres artistes, no? I el que dèiem abans dels Remembers. Estem a favor dels Remembers, però sempre que no tapin l'oportunitat de nous artistes a estar en un lloc tan emblemàtic com és formar part de l'himne del Mundial.
1: 100% d'acord, com sempre, Marta Lozano. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda, fins la setmana vinent.
0: Que vagi molt bé, cap setmana.
1: Doncs amb aquest himne del Mundial repetint Shakira, nosaltres tanquem la setmana i tornem el dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda amb tota la informació. Que tinguin molt bon cap de setmana. Yeah, yeah, yeah.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 15, la niña bonita, de maig de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Juan Carlos García, avui al capdavant del control tècnic. Comencem. Signatura del nostre cap d'esports.
0: La signatura. Alfredo Martínez.
2: Es increíble cómo se ha venido abajo el proyecto del Real Madrid esta temporada y cómo está terminando el año deportivo de una manera tan caótica y complicada, inexplicable. Cuando comparece el presidente de la entidad, Florentino Pérez, el otro día para tratar de apaciguar los muchos incendios que había dentro del vestuario y la mala imagen ofrecida en los últimos tiempos, lo que hace es echar más gasolina al fuego y encender aún más la crisis con sus manifestaciones, sus dudas, sus inconsistencias y sus ataques fuera de lugar que evidencian que Florentino Pérez no gobierna ya no solo la situación de su propio club, sino, como ha intentado, del fútbol español. Fue una rueda de prensa sorprendente, repetitiva, inconexa, y que demostró la actual vulnerabilidad del, hasta hace muy poco, intocable presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ha generado muchas más dudas que certezas su comparecencia de prensa, y ya da la sensación de no ser tan intocable, o eso al menos se deduce de los muchos ataques que ha recibido y críticas por parte de los medios de comunicación de todo el mundo, de España en particular y en general también de Madrid, después de esa inexacta rueda de prensa. Su ida hacia adelante convocando elecciones y no apagando los fuegos internos del club evidencian que ya no domina el escenario actual. Florentino se ha hecho mayor. Por si fuera poco, ayer el público del Estadio Santiago Bernabéu, en un partido intrascendente ante el Oviedo, habló claramente y le dijo a los jugadores que está harto de esta temporada y que sus comportamientos no han sido ni mucho menos todo lo profesional que cabría esperar para un club campeón como es el Real Madrid. Mbappé fue el centro de prácticamente la mayoría de todas las críticas, aunque muchos de los jugadores tampoco salieron bien parados. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, surge un nuevo incendio de proporciones que aún no sabremos calibrar cuando Mbappé, que se está cubriendo de gloria desde que llegó al Real Madrid, arremetió contra su entrenador y le dejó en evidencia en la zona mixta al destacar que no le había puesto porque creía que era el cuarto delantero del equipo, Mbappé. Una andanada malintencionada que pilló por sorpresa al entrenador en sala de prensa y que este apenas supo contestar. Todo ello volvió a sembrar el caos, la incertidumbre y la sorpresa en el Real Madrid, de tal manera que la crisis es ya interminable. Continúa creciendo y no se sabe dónde está o dónde tiene el final. La temporada no ha terminado y da la sensación de que aún tenemos muchas cosas que ver y que nuestra capacidad de sorpresa no ha terminado. Permanezcan atentos a su pantalla.
0: La signatura. Alfredo Martínez.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
5: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la realització musical del Juan Carlos García passen gairebé 5 minutets clavats del punt horari de 8:45 i és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia. Can Clau Barça passa, òbviament, pel darrer partit de la temporada al Nou Camp Nou, dilluns. Què dic dilluns? Diumenge, 9:45 de la nit, tancant la penúltima de Lliga, com dic, davant el Real Betis Balompié. Víctor Llucià, bona nit.
6: Què tal? Bona tarda. Sí, partit, no direm de costellada, però gairebé, se li apropa. Els dos equips arriben a la cita amb els objectius ja aconseguits, el Barça a la Lliga i el Betis la classificació per la Lliga de Campions, amb la cinquena plaça ja a la butxaca. I entre la relaxació, la distensió i que el Mundial ara sí que sí, és molt i molt a prop, doncs a menys d'un mes perquè arrenqui la Copa del Món, pocs al·licients té el partit d'aquest diumenge. Un d'ells pot ser Robert Lewandowski, que és possible que s'acomiadi de l'afició blaugrana després de 4 temporades al club. Va arribar el 2022 a l'estiu i el seu rendiment és veritat que ha tingut alguns alts i baixos, és normal, però ha sigut extraordinari si mirem la globalitat dels 4 cursos. Té dues baixes sensibles al Betis, no hi podran ser al Camp Nou els sancionats Diego Llorente ni el davanter colombià Cucho Hernández, a més dels lesionats Marc Bartra, Ángel Ortiz i Aitor Ruibal. En clau primer equip, avui s'ha produït una reunió, la destapa del diari Sport, entre Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, amb el metge del Barça, amb Ricard Pruna, en presència també de Lamine Yamal, per analitzar la seva situació. No es vol córrer amb l'extrem de Rocafonda i tothom vol que arribi en perfectes condicions a la Copa del Món. D'altra banda, hi van parlar a la tertúlia una estona sobre Álvaro Cortés, el central aragonès que va debutar amb Mendy Sorrotza amb el primer equip blaugrana i amb molt bona nota, malgrat la derrota de l'equip. Avui el defensa ha comparegut als mitjans del club.
7: No, no, me acuerdo que me entraron unos pocos de nervios, pero pienso que es normal, ¿no? Pues el debutar con él, con el mejor club del mundo es lo que supone, pero lo afronté con normalidad, hablando con mi familia, con los compañeros que me ayudaron mucho y me lo tomé con naturalidad, intentando hacer lo que suelo hacer en los partidos y tuve la suerte de que salió bien.
6: També ha desvetllat Álvaro Cortés, que és el que li va dir Flick abans de saltar a la gespa per jugar a Vitoria i quin és el seu desig a curt termini.
7: Sí, el míster, cuando me dijo que empezaba, que lo hiciera igual que los entrenamientos que había hecho, que había mejorado mucho estas últimas semanas con el equipo, que confiaba mucho en mí, con confianza con balón y sin balón. Al final es el modelo de juego que nos dan aquí en el Barça y la verdad se me hizo muy, muy fácil jugar con mis compañeros. A mí me encantaría seguir vinculado aquí al Barça, tengo contrato y me encantaría estar aquí los máximos años posibles. Sí que es verdad que hay mucha competencia allí, pero quiero seguir trabajando, quiero aprovechar cada oportunidad para que me pueda quedar allí arriba.
6: Comprovarem diumenge si també té minuts en el partit contra el Betis. I per acabar hem d'explicar que demà el Barça podria aixecar la tercera Copa de la Reina consecutiva, que seria la dotzena en el palmarès de l'equip femení i que significaria el segon títol de la temporada per les de Pere Romeu després de la consecució de la Supercopa i de la Lliga F. Es veuran les cares a la final amb l'Atlético de Madrid a les 8 del vespre a l'estadi de Gran Canària. Laia Alexandri i Caroline Graham Hansen són baixa per lesió, ja ho sabíem, era conegut, tot esperant que l'atacant noruega pugui estar disponible per la final de la Lliga de Campions davant l'Olímpic de Lió el dissabte 23 de maig a Oslo.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
8: Para venir al escenario de la Voz Kids hay que venir por todo lo alto.
9: Estoy como nerviosa, como con ganas ya.
10: La Voz Kids arrasa en su estreno.
8: Voy a luchar como nunca.
9: Yo quiero que tú seas para mí.
10: Líder y lo más visto de la noche del sábado.
11: No sé si me verán de lo pequeña que soy.
10: La Voz Kids, nuevo programa. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
12: Ya disponible en A3 Play.
13: ¡Tenemos un equipazo!

0: complir sanció contra l'Atlètic Club i en Gonga, lesionat, ja no tornarà a jugar en el que resta de temporada. La presència de Budimir veurem si condiciona l'onça del tècnic blanc i blau, donant entrada de nou a Riedel o recuperant la titularitat Calero o posant un futbolista que destaca pel seu joc aeri com Miguel Rubio o fins i tot canviant la línia defensiva passant a jugar amb tres centrals per taponar les pilotes que penjaran els navarresos. Sigui com sigui, una victòria per a territori navarrès suposaria la salvació i viure la darrera jornada contra la Real Societat amb tranquil·litat. Els espanyolistes s'enfronten al maig de diumenge amb l'alerta groga activada. Fins a 5 futbolistes estan a una targeta de la suspensió. Omar, Romero, Pol Lozano, Expósito i Angongue. Aquest darrer lesionat, com dèiem abans, no corre perill de veure targeta groga perquè no tornarà a jugar aquesta temporada amb la samarreta de l'Espanyol. Els altres 4 són els més importants per Manolo González i apunten a titulars diumenge al Sàdar. Demà la plantilla farà el darrer entrenament a l'RCD Stadium. Serà a partir de 12:15. Posteriorment, l'entrenador espanyolista farà la roda de premsa prèvia al partit del Sàdar.
1: Barbastro se llena de historias. Este viernes 15 de mayo, La Cultureta se emite en directo desde el Centro de Congresos de Barbastro, en Huesca, con motivo del Festival Literario Barbitania, un encuentro para compartir la pasión por los libros en una ciudad con amplia tradición literaria, donde las historias cobran vida. 15 de mayo, La Cultureta desde Barbastro, con Rubén Amón, patrocinado por el Gobierno de Aragón, Onda Cero, tu radio. Kissing straight.
2: Vuit i 46 i el Girona suma un empat a nit a Montilivi davant la Real amb un altre gol d'Estuani per sortir dels llocs de descens. L'entrenador Michel Sánchez ho té clar. L'uruguaià és el jugador més important de la història del club.
3: És el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
2: Hores d'ara, el Girona empata 40 punts amb l'Alavés, tots dos, un per damunt d'Elche i Mallorca i Levante. Aquests dos darrers immersos en llocs de descens. Els blanquivermells jugaran diumenge 7 de la tarda al Metropolitano davant l'Atlético de Madrid i Michel espera una gran versió dels seus.
3: Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
2: Per alguns és un circuit, però per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades ja a la venda a www.circuitcat.com.
4: Tu madre siempre tiene razón.
5: ¿Me compro un coche nuevo?
6: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo en nuestros concesionarios de Madrid y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
4: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en tu concesionario Nissan.
7: Elecciones en Andalucía. Mayoría absoluta de Juanma Moreno o necesitará a Vox para gobernar. ¿Qué pasará con la izquierda? Este domingo desde las 9 de la noche, todos los datos y el análisis en Al Rojo Vivo, especial Elecciones Andalucía con Antonio García Ferreras.
8: El año decisivo.
7: En La Sexta, un pedazo de cadena.
9: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arran.
2: Hi ha bona gent, bona gent. Alguns amb dificultats tecnològiques, però li estem donant la tròcola. Trata d'arrencar-lo, Carlos, i ens en sortirem. Roman Martínez, amic meu, hola, bona nit.
10: Bona nit, aquí, a veure, això funciona o no?
2: Home,
10: això funciona?
2: El teu fetent. Anava a dir, a veure si penses tu que els únics que tenen problemes per en sortir-se'n és l'Espanyol. Doncs no, també la tecnologia també en lleva el sullo, saps? Ah. Sí. Ja el tenim, el Rafa Jiménez Baca. Oh, quina gran notícia, revista panenca. Hola, Rafa, amic, com estàs?
11: Hola, bona tarda.
2: Que trata d'arrencar-lo, Carlos, t'estàvem dient, però no ens escoltaves, eh?
11: No escoltava res. S'ha anat la connexió.
2: Clar, és el que té...

0: tenir el paquete bàsic, con anuncios, és el que té. Has de passar el Premium Plus, com el Roman Martínez, i llavors fetent. Nois, teniu la calculadora a prop? Roman, la tens a prop, la calculadora?
1: La calculadora, sí, sí, clar. Sí. A
0: veure. És que la teva i la meva...
1: Portem...
0: La teva i la meva van amb números romans, la teva.
1: Sí, bueno, ja... són les setmanes de les probabilitats, tu.
0: Sí, sí, noi.
1: Amunt i avall, avall sí, i amunt, sí, a veure si sí, aquest empata, sí. Si l'altre suma, si sí. L'altre no.
0: Sí, sí, sí. Jo tinc algun amic que em diu... maletines, dic. No seas antiguo, por favor. És que està Hisenda al damunt de tothom, inclòs nosaltres. Mira, ja que deies probabilitats, tinc les probabilitats de descens a segona divisió. A dia d'avui, 15 de maig del 2026-2050, el València té un 0,12% de probabilitats de baixar a segona divisió. El Sevilla un 0,14%. L'Espanyol un 4,1%. L'Osasuna de Pamplona, un 4,5%. El Deportivo Alavés, un 24,9%. El Girona, un 26% clavat. El Mallorca, un 43,4%. El Llevant, un 46,3%. I el Elche, un 50,6%. Així està la parrilla de sortida. Ara, aquest cap de setmana, s'ha de jugar i aquí comencen, efectivament, robant les combinacions.
1: I les combinacions, a més, hi ha en el món del futbol, com sabem, i com saps tu, sabem tots, i els nostres oïdors també, que clar, en el futbol, sí, pots tenir un 50%, però es veuen coses impossibles, i un resultat, un gol en l'últim minut, et canvia tot el panorama, pues i sí. La calculadora has de tornar a fer càlculs.
0: Pues sí, hem de recordar que el València, per començar per dalt, està amb 43 punts empatat amb el Sevilla, l'Osasuna i l'Espanyol estan tots dos amb 42 punts, amb 40 Girona i Alavés, Elche en té 39, Mallorca ja en descens té 39, Levante en té 39 i l'Oviedo ja matemàticament a segona divisió, tot i que li queden dos partits a primera, està amb 30 punts. Rafa, tot molt apretat, tot molt emocionant i tot molt basculant, perquè un d'aquests guanya els dos partits i està jugant la Conference.
2: Sí, sí, jo no recordo una temporada tan atapeïda de candidats al descens, no?, en aquesta salsa de la temporada. La veritat que fa dos mesos, si ens pregunten a tots, jo crec que gairebé tothom pensava que Oviedo i Levante tenien bastants números de baixar, però és que la reacció del Levante ha estat molt bona. Jo crec que ningú esperava aquesta reacció. Hi va haver un moment que el Sevilla també semblava sentenciat i ha tingut una reacció molt bona. El cas de l'Espanyol, que és de no creure's que un equip que estava en posició en Champions de la primera volta estigui en aquesta situació, tot i que la victòria contra l'Atleti jo crec que li dona ja una vàlvula d'oxigen bastant important. Però és que dius tu, qualsevol equip que guanya dos partits ja està pensant en jugar a Europa, i en canvi tens dos partits que no puntues o empates i ja tens l'aigua al coll, no? Per tant, és una final de temporada cap als equips que estan implicats, doncs no és que sigui molt agradable de viure, però cap als espectadors així neutrals, doncs és apassionant, no?, veure aquests enfrontaments directes i aquestes alternatives, i que ara guanya un i ara l'altre remunta, com ha sigut el cas del Sevilla, no?, aquests dos últims partits. La veritat és que doncs està molt bé, està molt entretingut, tot i que, òbviament, baixar no és plat de bon gust per cap equip, pel que suposa, no?
0: Clar, tu fixa't la de vegades que li hem escoltat Roman en el Manolo dir los 42, hemos de conseguir los 42. Bueno, pues ha arribat als 42 i encara hi ha opcions de que no et valguin els 42. O el propi Mitchell, el Girona, els 42, està amb 40. Doncs igual, amb dos més, igual no li dona.
1: No, és que potser en 43 tampoc.
0: Clar.
1: És que potser amb 43, depenent dels resultats que... És que potser hi ha algun equip que amb 43 baixa, per això és una bogeria. Jo recordo, no sé si vosaltres ho recordeu, el Deportivo de Lotina, jo crec que va baixar, i ara parlo de memòria, amb 43 punts. Jo crec que és la vegada que es va baixar, o sigui, estava mig celebrant un empat, crec que era el Camp Nou, no? I al final va acabar baixant. O sigui, i aquest any estem amb això, que els 42 no, en principi no t'arriben. Per tant, aquesta xifra màgica, no la tens a la butxaca.
0: El Lotina no va ser el que va fer 1 de 21 punts quan aleshores els partits es guanyaven amb 2 punts, un per l'empat, cap per la derrota? No era aquest, no era Lotina, Roman? No era Lotina, un 1 de 21 punts quan la Lliga era de 2?
1: Ostres, lo...
0: No,
1: no,
0: no t'arriba
1: Lotina,
0: tant. No era Lotina?
1: no, no, no,
0: No
1: no,
0: era
1: no era
0: Lotina.
1: Lotina.
0: Doncs
1: No, no,
0: que em
1: no.
0: perdoni el bo de Lotina. En qualsevol cas, Roman, s'han de posar pedres. Per tractar d'edificar la salvació, s'han de posar pedres. I l'Espanyol va posar una de ben grossa, derrotant l'Atlètic Club. Això és evident.
1: Sí, a veure, és que després de 18 jornades sense guanyar, no? Tota una volta, a veure, és que l'última victòria de l'Espanyol va ser a Sant Mamés. I de nou passa tota una volta, gira el món i gira, no? I al final acabes al mateix punt contra el mateix rival i guanyes, torna a marcar Pere Milla, que no marcava des d'aquell dia. I no, no, són casualitats, no saps? A veure, patint, i jo crec que aquesta victòria una miqueta trenca els fantasmes que tenia el conjunt Perico, perquè els fantasmes, perquè veus el joc i com jugaven i tampoc no es mereixien, miren fredament el joc, però ja si a la primera volta, ja abans ho deia el Rafa, no? Ningú, o sigui, era un any perquè l'Espanyol anés a Europa, fàcil, fent una segona volta mitjaneta i al final et veus allà. I sort d'aquests 3 punts que jo crec que, a veure, treus aquesta motxilla, aquesta losa que tenies a sobre i jo crec que, a veure, tens una oportunitat a Pamplona, després jugues contra el Real l'últim partit a casa, que una Real que ja està salvada, que ja està a Europa, etcètera, etcètera. Per tant, a veure, el més difícil s'ha fet, però encara s'ha de rematar la feina.
0: Sí, el que passa és que la Real ja està salvada, juga ahir a Montilivi i l'ensurt és gordo. Si no surt el de sempre, Rafa, que jo, de veritat, o sigui, l'estàtua és claríssima. No sé si la veus tu també a Montilivi, per
1: Sí,
0: Uruguaio
1: sí.
0: Stuani, eh? Claríssima.
2: Estàtua, nom de l'estadi, el que tu
0: Clar.
2: vulguis, o sigui, que li donin a escollir el que vulgui ell, o sigui, és que és un jugador franquícia total, o sigui, és història pura del Girona.
0: Tal qual.
2: Jugador que sempre està allà, inclús ahir sembla que va jugar infiltrat, no?, del genoll,
0: Sí,
2: vas escoltar que abans del
0: sí.
2: partit va haver d'infiltrar, i són aquests jugadors que tenen aquest imant, aquesta màgia que en els moments decisius doncs el poden donar la vida com li estan donant al Girona. És un jugador que sempre està allà, que mai falla, que ja poden venir jugadors i intentar, però bueno, sempre està donant un rendiment espectacular i també sorprèn molt aquesta situació del Girona, que va començar la Lliga molt malament, que semblava que havia remuntat i que no tindria problemes per mantenir la categoria i que de sobte s'ha trobat allà, insisteixo, per la bona reacció que ha tingut al Levante. I clar, s'ha trobat en aquesta situació que si arriba a tenir no arriba a tenir aquesta sort de tenir Estuani els últims 2 partits, ara sí que té una situació molt complicada, perquè ara ha d'anar al camp de l'Atlético de Madrid, que sí que tothom diu
0: Ojo, ojo,
2: que ja ha
0: ojo,
2: fet
0: ojo
2: tota
0: amb
2: la
0: això,
2: feina,
0: ojo amb
2: però
0: això,
2: clar.
0: ojo amb això, perquè hi ha una especial motivació en l'Atlético de Madrid, perquè és el comiat d'Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid, que se'n va a Orlando, escollit bé, el molt lladre, se'n va a la MLS, ho dic admirativament i des de l'enveja, eh? I clar, els seus companys estan com bojos, perquè a més és molt estimat en aquell vestidor, per donar-li una victòria. I clar, aquí el
2: Clar.
0: Girona, ojo.
2: I encara té opcions d'acabar tercer, no? Perquè la derrota de l'altre dia del Villarreal contra el Sevilla encara li dona
0: Sí,
2: una
0: està a
2: mica de
0: tres
2: marge. Que, a
0: punts.
2: veure,
0: Sí.
2: acabar tercer o quart
0: Tant se
2: no
0: val, una
2: canvia molt,
0: mica,
2: però
0: no?
2: bueno,
0: Clar. Home, hi ha
2: és una
0: calerons.
2: motivació que poden
0: Hi ha
2: tenir.
0: calés, no? Deu dir el Martínez. Hi ha calés, no,
2: Sí,
0: Roman?
2: no?
1: Hi ha calerons per
0: Hi ha
1: allà, per
0: calerons,
1: tant,
0: clar,
1: no...
0: clar,
1: Hi ha dinerets, per
2: clar, clar. No, no.
1: això no...
0: Parlant de
1: Per
0: diners,
1: tant...
0: Roman, parlant de diners. A veure, explica-li tu a l'aficionat de peu com dimonis l'Espanyol, a canvi de 2,5 milions d'euros, ven al Girona un tio que ha fotut 147 gols en 308 partits.
1: El Girona.
0: No va ser Estuani directament del Girona? El 21 de juliol del 2017? O vaig jo errat?
1: No, no va ser... No, el que sí que et puc explicar... No, perquè ell volia tornar... Mira, aquesta història me la sé, perquè...
0: Vinga.
1: I a més...
0: El que no me la sé sóc jo, està clar.
1: No, ell estava jugant al Bournemouth.
0: Ah, és veritat, i a pas previ. Oh, calla,
1: I aleshores va estar 2 anys...
0: Sí, i, home, sí.
1: I el José Agustín també la sap, però sí. Bueno... estava boig per venir a l'Espanyol, per tornar.
0: Sí.
1: Per tornar perquè va, a la seva etapa
0: pericà
1: també va estar molt content. Què li va passar? Que, i aquí està l'anècdota bona, que els directors esportius de l'època van considerar que Estuani era massa vell, era massa gran, amb 31 anys, no, no, 30 ja, ja... que tenia i que no tenia gaire futur i per tant no volien tenir-lo de tornada.
0: Ah, a la Ciutat Deportiva del Real Madrid van dir que un tal Don Andrés era demasiado bajito.
1: També, però bueno, les coses... A veure, que el futbol també, ara als 30, potser els 30 d'ara dels futbolistes són els 25. Les carreres dels futbolistes s'allarguen moltíssim, no? Però mira, Estuani ara és una institució...
0: I en els periodistes, els 59, què són? Els nous 27, no? No em diguis que no. Que
1: qui és del 59? Ets del 59?
0: No, del 59 no, home, no.
1: Ah, m'estava...
0: No, no sóc del 59, no.
1: Però no, ja estava al·lucinant.
0: N'acabo de bufar tants com aquests. Vale, en qualsevol cas, és un xollo. O sigui, 2,5 milions per un tio que fa 147 en 308 és una oportunitat de mercado aquí a Lima, Rafa.
2: Sí, però clar, això és sempre el que dèiem. No tenim aquesta... boleta màgica que podem mirar al futur, no? Òbviament, en perspectiva, pensa, mare meva, és un fitxatge que canvia la història d'un club.
0: I tant.
2: Però clar, és que jo crec que ni tan sols el Girona quan el fitxa s'imagina el que acabaria passant. La veritat és que, i fins i tot jo, si no recordo malament, Estuani va sonar pel Barça quan estava al Girona. En un mercat... Jo crec que quan el Barça fitxa a Braithwaite,
1: sí,
2: jo crec que Estuani sí. Estava a la llista d'interessats que el Barça volia fitxar Estuani, si no recordo malament. Per tant, clar, jugador que ha tingut com una segona etapa, com una... Inclús, jo crec que està millor l'última... Si mires la seva carrera, és gaire millor l'etapa final que la primera, no? A nivell de números.
1: Clar. És un a mi cas, em recordo...
0: A qui et recorda?
1: A Duriz, en la seva època.
0: Ah. A la Duriz de l'Espanyol o a la Duriz de l'Atlètic Club?
2: Del Mallorca, ja, no?
1: La Duriz de l'Atlètic Club.
0: Jo estic confonent-lo amb Urzaiz. Mora, com estan les cabezes. Necessitem vacances ja,
1: Sí, sí, que es va retirar, doncs, què farà? 3 anys,
0: no? Sí, home, sí. Estava pensant a mi mateix Urzaiz.
1: Doncs si mireu les seves estadístiques, o sigui, quan està, doncs, a partir dels 30, que fins i tot va tornar 2 vegades a l'Atlètic Club,
0: sí.
1: I el van rebutjar, i al final, amb 30, fa 7-8 temporades espectaculars, que sí. És el davanter en aquella època. Sí, i per tant, em recorda aquests vells rookers, no?, que al final...
0: Hombre, l'experiència és un grado. Clar. Aleshores, no firmes o sí firmes, que no m'ha quedat clar, Martínez, del 0-0 a Pamplona? O a l'1-1, o al 2-2.
1: Ara et diria, depèn dels resultats, com es juga a la mateixa hora, no
0: ja.
1: Sé. A veure, signar, jo el signaria, perquè això et permet que si tu, amb un empat a l'última jornada amb la Real Sociedad, doncs estàs salvat amb 45, segur. L'empat a l'Espanyol i fora de casa no li va malament.
0: Clar. Està clar que on ha d'anar amb el gabinet a la boca, evidentment el Metropolitano també, Rafa, però on ha d'anar amb el gabinet a la boca, el Girona és a Montilivi davant de l'Elche per tancar la temporada.
2: Sí, està clar. A veure, a priori puntual el Metropolitano no estaria tasca fàcil, no?
0: Llavors, gens.
2: Tens aquesta última bala de jugar a casa contra l'Elx, depenent també del que faci l'Elx aquesta jornada. El problema també és, tots recordem, les grans batacades que ha tingut el Girona a casa seva. Recordo aquells play-offs d'ascens a primera, el que li va costar arribar, perdent partit. No sé si va ser... Ara no recordo quin equip li va treure. No sé si va ser l'Elx, inclús. Ara estic parlant de memòria, No recordeu 2 temporades seguides que el Girona es queda a les portes de pujar i jugava a casa?
0: A l'Elx de Pere Milla, pot ser?
1: L'Elx de Pere Milla,
0: efectivament. Sí, bueno.
1: L'Elx de Pere Milla.
0: Estoy remontando,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Sí,
2: Ostres,
0: la primera
2: és
0: milla.
2: que comences a pensar en el passat i dius, hòstia, com es torna a repetir aquesta història, o sigui, jugar-te... A veure, sempre és millor jugar els grans partits a casa, no? Però també a vegades
0: Bueno.
2: penses la pressió que tens de jugar a casa, però bueno, és que està tot molt obert.
0: Sí.
2: El que dèiem, hem d'esperar a veure què passa aquesta jornada, que millor ja es veu les coses més clares. Ara jo diria que ara mateix els dos equips que ho tenen més complicat són Mallorca i Elx.
0: Sí,
2: I
0: home.
2: fins i tot els percentatges que tu has dit són els que tenen pitjor opcions. Però, i jo una altra història raríssima, la de l'Elx, que va fer una primera volta meravellosa i que de sobte ha sigut una lliga molt igualada, la veritat, molt igualada a nivell del que és la part mitjana-baixa. Hi ha hagut moviments, hi ha hagut tendències molt variants, no? Equips que semblaven molt forts i de sobte s'han posat a perdre partits i, per tant, és difícil fer un pronòstic ara mateix del que pot arribar a passar.
0: I a més amb incògnita el futur dels entrenadors dels dos equips catalans, que estan tractant de mantenir la categoria, perquè per una banda, avui informava el periodista especialitzat en Mercato, Matteo Moreto, a l'Ajax té aparaulada l'arribada de Mitchell a manca únicament de les signatures esperant que acabi la Lliga, l'Ajax d'Amsterdam de l'Eredivisie, mentre que, sabem perfectament, Roman, que no està gens clar. No estem dient que estigui fora, però no està gens clar la continuïtat de Manolo en el nou projecte de la propera temporada amb Monchi i amb el Peix.
1: No, jo el que veig en Manolo, a veure, a final de temporada es veurà i parlaran, perquè té contracte en vigor per la temporada vinent, si aconsegueix la salvació, la permanència de l'equip. El que és evident és que 18 partits sense guanyar en qualsevol altre equip
0: Fa dubtar, clar.
1: fa dubtar, i això li ha provocat a l'entrenador gallec un desgast doncs brutal.
0: Lògic.
1: Les llàgrimes aquelles
0: Sí, sí, sí, sí.
1: de l'altre dia,
0: Sí. No
1: doncs
0: són d'emoció, són de tensió, són de
1: són de
0: pressió.
1: tensió, són de
0: Clar,
1: patiment,
0: claro.
1: són, bueno, a veure, a mi m'agrada veure això, perquè al final en un futbol tant de cartó pedra, veure una
0: Correcte.
1: persona que s'emociona,
0: Sí, senyor.
1: doncs és bonic. I coneixent a la persona una miqueta, no sé jo si també hi farà un pas al costat, no sé. Ja veurem, però primer la salvació, però no està clara la seva continuïtat.
0: Ni la del Mitchell, com diem, clar, és lògic, perquè malgrat la situació, el Girona, el Mitchell ha deixat molt clar la classe de bon entrenador que és. I això a
1: Sí.
0: Europa prenen nota, Rafa.
2: Sí, jo crec que també no sabem el que passarà. Jo crec que finalment el Girona salvarà, però jo crec que salvi l'equip o no, jo crec que és una final d'una etapa ja, perquè jo crec que ha arribat al que podria fer Mitchell amb aquest equip, jo crec que ha arribat al sostre, en el sentit de que l'ha mantingut a primera, va aconseguir arribar a Champions amb aquella dues temporades, no?, espectacular que va fer l'equip. I ara ja s'ha notat una mica de desgast del projecte, han patit molt aquesta temporada, els fitxatges no han estat tan encertats com altres anys, no han funcionat tan bé i l'equip està veient que està a dues jornades al final està patint per no baixar. Per tant, jo crec que el mateix Mitchell necessita un canvi d'aires i és òbviament... I a més, el club li ha demostrat aquesta confiança, perquè hi ha hagut moments a la temporada que qualsevol altre club
0: Sí,
2: hagués
0: és un mot
2: prescindit del
0: fora.
2: seu
0: Igual
2: entrenador amb la
0: que
2: situació que estava
0: l'Espanyol
2: el
0: al
2: Girona.
0: Manolo. Sí, totalment d'acord.
2: Per això que tenen tota la confiança amb el Mitchell i que jo crec que si fos pel Girona no hi hauria cap dubte de que seria el
0: Que
2: seu entrenador.
0: seguiria,
2: Però jo crec que ell
0: total.
2: també necessita un canvi d'aires i, òbviament, si t'arriba un club com l'Ajax, que ara no està en el seu millor moment,
0: Però és un
2: però ja
0: històric.
2: està Jordi Cruyff,
0: Ah.
2: per tant, hi ha un projecte, hi ha
0: Sí.
2: aquesta història que té aquest club, jo crec que seria un pas important per la seva carrera, jo crec que també l'aniria bé, no?, el fet
0: Total.
2: de provar
1: Jo crec que
2: una altra
1: Mitchell...
2: lliga. Dius,
0: Dius,
1: No,
0: Roman.
1: jo crec que Mitchell li ha sobrat l'última temporada, aquesta temporada. L'any passat també, si recordeu, les últimes jornades, no tan angoixant com aquesta, però el Girona va patir per mantenir la categoria fins a 2 o 3 jornades del final, també de nou amb vestuari, com a heroi salvador. I jo crec que en aquell moment hauria d'haver pres la decisió d'un canvi d'àrea.
0: Bueno, però, passa sí, que... però jo l'entenc, eh? Perquè ell... a veure, viure a Costa Brava... No?
1: Sí,
0: hola, saps? Això, d'entrada. Segon, integrat com t'has integrat a la terra. Perquè, escolta'm, només cal escoltar-lo com s'expressa en català.
1: Sí.
0: Vale? Està absolutament integrat. Tres, estàs còmode on

0: t'estàs treballant. Perquè la gent et respecta, perquè el club no és que et respecti, és que et fa la ola, perquè tens els jugadors convençuts. Aleshores, ostres, pues, per què t'has de moure, no?
1: Sí, però aquest any, si el veus...
0: No, però tu dius l'any passat.
1: No, jo a l'acabar la temporada... Sí, jo crec que havia de deixar-ho.
0: Bueno,
1: sí. Igual que Manolo, jo crec que si és intel·ligent, també ho hauria de...

0: d'això.
1: Aquí sí que estic més a prop de tu.
0: Perquè el patiment, o sigui, aquesta temporada...
1: Digues, Rafa. Digues, Rafa.
2: Jo crec que són trajectòries molt, molt diferents. És a dir, vosaltres us imagineu el Manolo fora de l'Espanyol entrenant a algun equip de primera?
1: A mi em costa.
2: Pregunto, eh?
1: A mi em costa. Amb tot el respecte, em costa.
2: Jo el veig un entrenador ideal per l'Espanyol, un tio que ha treballat al planter, que se sent l'equip, que viu al club amb aquesta intensitat i que estava en una situació idíl·lica, amb una primera volta històrica.
1: No ho dic per manca de preparació, faltaria més, tot el respecte pel Manolo. En absolut estic dient-ho per aquí, per manca de capacitat no. Simplement que ell té un plus molt gran de pertanyença al club. I aquest això, plus sí. Molt gran fa que... Bueno, és com quan... pues si tu no ets Mbappé, però corres moltíssim, moltíssim, moltíssim i tens una mínima preparació, pues a lo millor hi haurà algun cas que, pues això, que li mullis l'orella o que li llencis l'alè a la nuca, no?, del francès. I clar, jo crec que aquest plus en un altre lloc no es dona. I aleshores ahir és on a mi em sembla que igual no arribaria.
0: A veure, Albert, és evident que el Manolo, la simbiosi, la comunió que té amb l'afició, o sigui, fixa't, 18 partits sense guanyar. I l'altre dia, Manolo, l'afició en cap moment li ha fet cap retret al tècnic gallec. Per tant, això no ho trobarà enlloc.
1: No.
0: Això és evident. No. Però la seva carrera, més tard o més aviat, haurà de seguir en una altra banqueta.
1: Això és evident.
0: Sí, es fa difícil ara mateix veure'l en una altra banqueta. Però a veure, i com deies tu, per coneixement i tot això, o sigui, ha demostrat que està preparat, no sé si per un primer o un segon amb possibilitats de pujar, tot això, perquè... Però bueno, ja es veurà amb el temps.
1: Sí, per cert, que dolents som la premsa, que li muntem unes campanyes al Florentino Pérez, Rafa, que és una cosa tremenda, eh?
2: Ja estava jo esperant, ja trigaves massa en treure aquest tema.
1: L'última.
2: Amb les crispetes.
1: L'última. Resulta que la premsa s'ha inventat una cosa impensable, que sortís un dia Mbappé dient que l'entrenador le ha dicho que soy el cuarto delantero.
3: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
1: I en aquesta invenció, la premsa faria que l'entrenador, en sabent d'aquestes paraules, digues que el que mando aquí soy yo, hombre, faltaría más.
4: Para mí un jugador que hace 4 días no pudo ni estar en el banquillo teniendo un partido dentro de 3, yo he considerado que lo mejor era que saliese la segunda parte y que fuese titular, como va a ser titular el próximo domingo. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
1: Va faltar el canto un duro, Rafa, que al Florentino, en la seva compareixença aquella esparpèntica, digués al loro que no estamos tan mal.
2: Sí, sí, mira, jo aquesta setmana he disfrutat molt, eh? O sigui, jo el dilluns a la nit em vaig quedar sol, que estava allà la nena dormint, la meva dona va dir, em vaig al llit, em vaig fotre tota la roda de premsa de Florentino, d'arriba abajo, i va ser històrica.
1: Les crispetes eren amb sal o amb sucre?
2: És igual, una barreja, és igual. O sigui, des de l'època de Núñez, que no hi havia una roda de premsa d'aquest nivell, o sigui, va ser espectacular. I després... El remate del partit d'ahir, que era totalment intrascendent, que el senyor Arbeloa diu, mira, ara te vas enterar, te voy a sacar a minut 60 i et xiularan. I l'Mbappé que diu, bueno, ara surto jo aquí a la zona mixta i te vas... Això és també història pura, és a dir, aquest moment en què ell està parlant a la zona mixta, li estan dient a l'Arbeloa a la roda de premsa que està parlant, comencen a parlar de forma creuada el que diu, això és... Or pur. O sigui, això, òbviament, o sigui, és tot un invent de la premsa i per guanyar audiència a la ràdio, per vendre més paper, per més clickbait, la premsa està, vamos, li està sortint el pla perfecte.
1: És que, bueno. És que és tremendo com som els periodistes, la canallesca, els plomilles,

0: sí. Roman, com som, que ens inventem que Rüdiger abufetea a Carreras, sí. que Tchouaméni i Valverde es barallen dins del vestidor i acaba el capità a l'hospital amb una commoció cerebral que li costa 14 dies de baixa. Que Dani Ceballos la té liada amb el... amb l'entrenador. Com som, la premsa? Com som?
1: Sí, Carvajal, no t'oblidis de Carvajal.
0: Carvajal, sí. Enfurruñao, que no es parla. En el Fran García li diu eres el último.
2: Que tenim... He de confessar que jo també vaig tornar a veure sencera la roda de premsa de Florentino.
1: Bueno, no sóc l'únic, molt bé.
2: És la roda de... O sigui, jo per un moment vaig dir, escolta, això és IA o on està la càmera?
1: Sí, sí.
0: És que és Tomàs increïble. Falses.
2: No, és increïble. Sí. Anava repetint i contra l'ABC i l'altre i tal, i dic, però aquest senyor que té 50.000 assessors,
0: comparteixo, què fa sortint així? Comparteixo una cosa. Jo, quan ell apareix, que a més apareix, i no s'asseu al centre, s'asseu com amb un costat, amb el micro, sí. Aquell que, pobret, va donar més voltes al micròfon que els de Ràdio Espanya, Cadena Ibèrica. Doncs resulta que jo vaig pensar que Florentino creia que encara no havia començat. Quan ell diu, pues mira, he venido aquí a decirles que se queden con las ganas porque no dimito y voy a presentar elecciones. Jo vaig, en aquell moment, t'ho juro, vaig pensar que toma, creu que encara... que no estamos en antena, no sé com dir-ho, saps? Que no ha empezado.
1: Sí. Jo vaig agafar la roda de premsa, la vaig agafar en un moment que ja havia començat i ell estava mirant el mòbil, sí. Quan estava buscant l'article de l'ABC, jo pensava que, és que el que diu el Romanes, jo pensava que era IA, que estava veient una cosa que era un vídeo de IA, perquè estava enmig d'una roda de premsa mirant el mòbil, callat, ningú parlava i buscant allà. O sigui, jo crec que treballar al Departament de Comunicació del Real Madrid avui no està pagat.
0: No està pagat, no.
1: O sigui, això deu ser un estrès, però és que ja entens moltes coses. Ja entens per què Real Madrid Televisió fa el que fa. Perquè està, aquest club està sent governat per un home que, amb tot el respecte, amb tota la... el respecte que té una persona gran, aquest home ja no està bé. És que no està bé per dirigir un club. És que es va veure.
0: Però, clar, un pensa... Però clar, però és que dirigeix una de les empreses més importants d'Espanya i d'Europa i del món, que és ACS.
1: Bueno, això és el que diu ell, eh? Això és el que diu ell, que la dirigeix. M'agradaria veure a mi en un consell d'administració...
0: Que és de les més importants, això no cal que ho digui ell, és evident.
1: No, que la dirigeixi ell, que la dirigeixi ell, l'empresa. Això no saben com funciona. Jo crec que això també el tenen una mica enganyat, ja,
0: I resulta que quan un pensa, diu, bueno, pues... farà foc nou i, no sé, pues acabarà convencent Klopp, no? Que era probablement el cap de cartell de dia d'avui més preparat dels que hi ha, no? Pues resulta que no, que l'opció és Mourinho. Tires enrere 16 anys, tu! Roman?
1: Sí,
2: però saps el que passa? A veure, el problema és que tu tenies un tros d'entrenador, que era Xavi Alonso, que ara l'he vist aquí, que acaba de passar, està caronant un gatet.
0: Sí.
2: Està tranquil. O sigui, Xavi Alonso... Sí. Xavi Alonso té una entrevista. O sigui, és l'entrevista ara, ja, per acabar el combo, que surti i que parli ell. Sí. O sigui,
0: no ho farà,
2: Xavi Alonso,
0: no ho farà.
2: Que era un tros d'entrenador, ja ho veurem.
0: Sí,
2: ho hem comentat en aquesta mateixa tertúlia. I després tens Mourinho, perquè al final Florentino diu, doncs molt bé, hi ha aquest guirigall i el que necessito és un tio que arribi aquí i que ens posi firmes, un sargento i tal. Jo no sé si és la millor opció. Klopp, grandíssim entrenador, però sabeu que Klopp arriba i diu, molt bé, senyor Florentino, jo soc el mànager i aquí mano jo. I aleshores aquí no, amb això el club no acceptarà, per això dubto molt, per no dir que és impossible que vingui. I al final tot està quadrant perquè vingui Mourinho.
0: Tremendo, el del dedo, Mare meva.
1: Això és el remate, ja. Això pot ser.
0: Mare meva, tu. Hòstia, fa una barreja de mandra, saps? Fa una barreja de, ostres, serà divertit, però per una altra banda, Rafa... És quina mandra, ara tornar a les rodes de premsa i que me meto con los árbitros, i por qué, i el otro. Fa molta mandra.
1: Recordem que aquest senyor fa dos mesos va defensar l'actitud racista d'un jugador seu contra Vinícius. I ara el senyor Florentino decideix que és el millor entrenador per posar pau en aquest vestuari. O sigui, jo crec que Estic amb tu, que el personatge de Dona Mandra, jo crec que està ja més fora que dintre del que és l'elit del futbol, però jo crec que pots donar moments molt gloriosos si acaba arribant. Perquè jo, ara el meu dubte és aquest senyor que escollirà entre Vinícius o Mbappé. Què farà? Perquè, clar,
0: òbviament... Jo crec que se'ls queda els dos, eh? Estic convençut.
1: Sí, sí, però és que la batalla seguirà sent igual dintre el vestuari, eh?
0: Ja, però
1: jo és, crec que no...
0: probablement el que rodarà serà algun altre cap intermig que sigui prescindible. No sé si m'estic explicant. Amb la intenció de que els dos del davant, perquè no ens enganyem, sí, poden tenir el que tenen. Tots dos tenen lo suyo. Vinícius i Mbappé, però tots dos són dos trossos de jugadors espectaculars. Les coses com siguin. Parlant de la piloteta exclusivament. Vale? Vinícius i Mbappé, futbolísticament, són dos que estan entre els 6 millors del món. O sigui, no ens enganyem. 7, 10, és igual, però estan entre els 10. Clar, tu no pots anar a un lloc i renunciar a potencial. Jo crec que si ell vol dir... ojo que vengo yo, el sacrificat no serà cap dels dos, serà un altre, que no sé qui és, amb el que ell marcarà paquete, com perdon.
2: Saps? Home, segur. O s'agafa... Jo crec que Tchouaméni o algun d'aquests
0: no sé,
2: aniran fora.
0: No sé.
2: Camavinga, un Valverde, un
0: intermig.
2: Per fer caixa, també. Mm. Jugadors que... I al final ell... A veure, Mourinho, tonto,
0: no
2: el
0: és.
2: Burro no és.
0: Claro.
2: I sap perfectament que jugadors diferencials els vol.
0: Ah, aquí està.
2: I al final els dirà, portem 2 anys sense guanyar, volem ser guanyadors, i a més Mourinho, Florentino, li anirà perfecte si guanya les eleccions, o si hi ha, eleccions, perdoneu, perquè serà portaveu, serà un tòtem, serà un tio que aglutinarà i aleshores li farà també la guerra bruta a Florentino. És a dir, si s'ha d'encarar amb un periodista i dir-li no sé què i a l'estament arbitral i carregar contra el Barça i carregar contra la Lliga i tot,
0: això
2: ho farà de manera perfecta perquè és o sigui, Arbeloa és... Arbeloa no li arriba a les
0: sabates. No, ni de conya.
2: Això ho té, però fa mandra, eh? És un déjà vu.
0: Molta mandra. Em queda minut i mig, així que hem de ser una mica gairebé titulars, Deco a Londres per Joao Pedro. Publicava Carlos Monfort al diari Sport en el dia d'avui. Hi ha la final de la FA Cup, juga Manchester City i Chelsea, i el Deco va veure-la, però... Roger Torelló crec que escrivia que els representants de Joao Pedro van a Londres des de Brasil per trobar-se també amb Deco. A tu et convenç més Joao Pedro que el preu, dic, que Julián Álvarez? Rafa? Tenim un minut,
1: home,
0: eh?
1: Home, m'agrada més Julián Álvarez, però sembla que ho té amb el PSG, no? Llavors,
0: ah, sí?
1: Bueno, no em sembla... Sí, això diuen, que està bastant encarat amb el PSG. Bueno, no sembla una mala opció.
0: Jo és que no
1: m'acabo
0: d'entendre que l'Atlético de Madrid el deixi marxar amb contracte en vigor, perquè se'ls en va Griezmann. Per tant, el moment en què se te'n va Griezmann, deixes que se'n vagi també Julián? Jo no ho acabo de veure.
1: Bueno, al final és una clàusula important i jo crec que també aquí el jugador suposo que també té els seus arguments i no sé, alguna cosa també ha de passar allà dintre, no? No sé.
0: Bueno, però... l'últim mig minut és per tu, Roman, perquè demà parlen al matí Lewandowski i Flick. I sabrem si el polonès, com sembla, marxa o no.
2: Sembla que marxarà.
0: Sí.
2: Sembla que marxarà i el Barça necessita, sí o sí, jo crec, si vol competir l'any vinent per la Champions, necessita un davanter i un central. I el davanter és que no hi ha molta cosa. No hi ha molta cosa, la veritat, un davanter golejador.
0: No.
2: Si Lewandowski tingués 5-6 anyets menys, doncs encara podria donar. De suplent, sí, però de titular no pot ser el davanter titular del Barça.
0: Tot i que, sense tirar penals, Ferran ha marcat més gols que Joao Pedro i que Julián. Poca conya, eh? No, poca conya. En fi, ho deixem aquí, que no tinc més temps. Román Martínez, Rafa Jiménez Vaca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Això és casa vostra, quan vulgueu, ja sabeu, les crispetes les poseu vosaltres i nosaltres al sofà. Una abraçada ben gran, cuideu-vos.
2: Igualment.
0: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Realidad.
3: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
4: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
0: 9:25, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, tota la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, que tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, cinema i història. A la part d'història parlarem amb l'Òscar González i l'autor del llibre El caos de la naturaleza, un ensayo de historia ambiental bizantina para el inicio de la pequeña edad de hielo del siglo VI. Escrit per Carlos Martínez Carrasco, amb qui podrem parlar. A la secció de cinema comentarem les estrenes que arriben aquesta setmana i què tal ha anat la taquilla cartellera, si Michael segueix dominant, com sembla que va fent ho va fent tot, si El demonio se viste de Prada 2 segueix en el 2 lloc, en el segon. I què tal li va anar a Mortal Kombat 2, també? Recordem que no és una pel·lícula inspirada en el vestidor del Real Madrid, perquè, tot i que, com ha dit el seu propi president, pues, si se dan golpes todos los días i no passa nada. Bueno, pues, no passa nada, però podrien fer un torneig d'aquests i almenys, escolta, farien el Merengue Combat 3 o alguna cosa d'així. Bueno, parlarem de tot això i moltes més coses per passar una bona estona a partir de 2:15 i fins a les 6, com sempre. Us esperem a Nits de Ràdio, que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 27, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest divendres 15 de maig al marge del futbol, José Agustín.
2: Aquest cap de setmana es celebra el circuit de Montmeló el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Als entrenaments d'avui, Pedro Acosta ha estat el més ràpid en MotoGP, seguit per un Àlex Márquez que ha sortit a fer proves.
3: Bueno, sí, he salido ahí a probar un poquito para carrera larga, porque al final el neumático blando ya rodaremos mañana por la mañana y quería tener ahí una referencia y he intentado... Sobre todo las primeras vueltas me lo he tomado con mucha calma por el delantero, porque era la primera vez que metía el medio, hacía frío, no me fiaba muchísimo. Y luego al final, la última vuelta, acabas rodando 39.8 y creo que con algo de margen y no sintiéndome, creo que no he tenido el flow aún que tenía aquí el año pasado. Es bueno y yo creo que podemos mejorar.
2: En Moto2, Vietti ha fet el millor temps i en Moto3, Danish ha fet la volta més ràpida. Recordem els horaris de les curses de diumenge. Moto3 a les 11 del matí, Moto2 un quart d'una i MotoGP a les 2 de la tarda. En bàsquet, el Futbol Club Barcelona emet un comunicat on nega converses amb d'altres entrenadors i reafirma la seva confiança en Xavi Pascual com a entrenador per al projecte de la secció la propera temporada.
1: Són les 9:28 i ara els quatre gats. Cada divendres el...

0: Barcelona. Per altra banda, bufarà vent moderat de la component nord-oest al nord de l'Empordà i Ter-Sud, sense descartar intervals forts i ratxes molt fortes al sud de Tarragona. A la resta del territori, vent fluix a moderat predominant la component oest. És una informació d'EMET.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Español al frente de ese K4 que hoy se ha hecho con esa medalla de plata en la Copa del Mundo de Piragüismo en Brandenburgo. Siguen los éxitos, ¿eh? Y que muchas veces es verdad que nos centramos en el piragüismo masculino, por lo que han conseguido mitos como Saúl Cravioto o antes David Kahl, o lo que está consiguiendo ese K4 con también Marcus Cooper, pero en el piragüismo femenino hay auténticos referentes y Sara es ahora mismo el gran referente en el piragüismo femenino español y en el deporte también. Así que ahí está, otra más que tenemos que apuntar a la lista. Venga, seguimos.
1: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
2: Onda Cero Barcelona.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Seu fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
7: Anem amb les notícies que aquí ens agrada saber què passava un dia com avui, però de fa 100 anys.
8: Huelga entonces dejar exteriorizar la noticia de que no será publicada aquella disposición hasta después de celebrado dicho acto. Con encarecimiento, señor ministro de Gracia y Justicia, yo de ministro de Gracia y Justicia...
7: M'encanta. Necessitem més ministres de gràcia, eh?
8: Sí, sí, jo crec que hem de tornar a posar sí. aquest nom al ministeri, el Ministeri de Gràcia i Justícia. Que podria ser, doncs, per còmics i per jutges, que
7: també
8: de vegades venen a ser el mateix.
7: També t'he de dir que la majoria de les decisions del Ministeri de Justícia a la gent no els hi fa gràcia.
8: No. Exacte. De vegades sembla que surtin del Club de la Comèdia.
7: Sí, també és veritat. Per això ja els ajuntaven en aquella època. Estava ben pensat, ben curiós. Sí, sí. És el que té les notícies de fa 100 anys, que dius, mira, és que anem inventant ministeris... No, escolti, miri els de fa 100 anys, quins eren els ministeris. El de Gràcia i Justícia.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
10: Yes, of course.
9: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
10: Yes.
9: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.